0: 20.000 euros de cost estimat. En desè lloc, també la millora del Correcà de Prat de Cunit amb 166 vots i amb 10.000 euros de cost estimat. I en onzè lloc, també la xarxa de punts d'alimentació per a gats de carrer amb 166 vots i amb 16.000 euros de cost estimat. Aquestes són les 11 propostes que han quedat primeres i a les que doncs, es portaran a terme. En hi havia moltes d'altres, un total d'unes 15, a les quals doncs, també per pressupost i també per prioritats i vots doncs, han quedat de moment descartades, però no es descarta, valga la redundància, que en properes edicions doncs, puguin tornar doncs, a sortir. Atenent el nombre de vots rebuts i el límit de pressupost disponible de 300.000 euros, es podran realitzar aquestes 11 primeres propostes per un import total de 242.800 euros. Tot i ser la proposta següent més votada, l'ombreig de les terrasses del casal de la gent gran no s'inclou perquè, sumada amb les anteriors propostes més votades, accedeix al pressupost disponible de 300.000 euros, tal i com s'estableix a les bases reguladores del procés. Tampoc no es poden incloure les propostes següents perquè també superen aquest límit màxim del pressupost. Per aquest motiu, l'import sobrant serà utilitzat en cas que el cost dels projectes seleccionats puguin tenir un increment sobre el cost estimat o bé es destinarà a la seva millora. El regidor de Participació Ciutadana, el senyor José Manuel Cavada, agraeix la implicació de totes les persones que hi han pres part, tant proposant idees amb 209 propostes presentades, debatent, prioritzant i finalment votant perquè aquestes inversions es realitzin. També remarca que les propostes presentades per la ciutadania i les entitats que no han estat seleccionades són una aportació important per l'Ajuntament i es tindran en compte per futures actuacions. El procés de pressupostos participatius continuarà ara amb la fase de retorn dels resultats i l'avaluació del procés. Per això podeu accedir al qüestionari també a través del següent enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, a les 3w.cunit.cat. I el Departament d'Interior ha anunciat la construcció d'una nova comissaria de Mossos d'Esquadra a Segur de Calafell amb l'objectiu de millorar la cobertura policial als municipis de Calafell i Cunit. La nova infraestructura respon a una reivindicació històrica del territori i pretén adaptar els recursos policials al creixement demogràfic i a l'augment de l'activitat durant els mesos d'estiu. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, celebra la futura comissaria, ja que és una petició que veiem fent a la Generalitat i permetrà oferir una resposta més àgil i propera a les necessitats de seguretat ciutadana dels dos municipis, que sumen una població superior als 40.000 habitants i que experimenten un increment significatiu de residents i visitants durant la temporada turística. La ubicació a Segur de Calafell ha estat escollida per la seva situació estratègica i la seva bona connexió amb els principals nuclis urbans de la zona. Xavier Lorenzo, regidor de Seguretat Ciutadana, valora molt positivament l'anunci, considerant-lo una inversió necessària per garantir un servei policial més proper i eficaç. La futura comissaria de Segur de Calafell es convertirà així en un nou punt de referència per la seguretat pública al Baix Penedès, amb la voluntat de reforçar la proximitat policial i millorar l'atenció a la ciutadania de Calafell i Cunit, i estarà ubicada previsiblement als voltants de l'Avinguda Catalunya. Però encara tenim més notícies. Abans de donar pas a elles, també volem escoltar les declaracions que ens feia esment d'aquesta notícia el nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes.
1: Bon dia, cunitencs i cunitenques. Avui tenim una gran notícia per celebrar. Ahir al migdia, l'alcalde de Calafell em va informar de que la seva Junta de Seguretat, la consellera de Seguretat, la consellera dels Mossos, va anunciar per fi una futura comissaria de Mossos compartida entre Calafell i el nostre municipi. És una gran notícia, és una notícia que esperàvem des de fa molt de temps i és una notícia fruit de la feina de fer pinya entre dos municipis i aquí, en clau de Cunit, de fer pinya entre els dos partits que estem al govern. Era una cosa important que teníem marcat en el nostre full de ruta. La seguretat de Cunit no podia estar només amb la policia local de Cunit, necessitàvem el reforç dels Mossos i aquesta acció és molt important. Me'n recordo fa molts anys, quan vam començar a moure el tema de la comissaria, hi havia gent que em deia que era impossible. Hi havia gent que se'n reia. Però estàs dient? Què estàs dient? Jo sempre ho tinc molt clar. Jo defenso els interessos de Cunit. No busco interessos partidistes. Busco sempre la qualitat de vida de la gent i l'interès dels cunitencs i cunitenques. Seguirem treballant per millorar la nostra qualitat de vida i aquesta gran notícia compartible entre tots. Moltes gràcies.
0: I seguim amb més notícies que ens van arribant a través de la redacció del Cunit al Dia. I és doncs que també des del passat 4 de maig Cunit disposa d'un nou calendari de recollida porta a porta. Amb el nou calendari teniu un dia més de recollida de matèria orgànica i envasos que tindrà lloc els dijous en substitució del segon dia de recollida de paper i cartró. El porta a porta és un model possible, efectiu i amb molt bons resultats de recollida, el que continuem millorant la gestió de residus a Cunit, al que donem gràcies per la vostra col·laboració. Per a qualsevol dubte o incidència podeu contactar a través del telèfon 977 67 63 18 977 67 63 18. Més notícies. Aquest dissabte, Cunit tornarà a convertir-se en la capital del xarel·lo amb la celebració de la 14a xarel·lada popular, l'única festa dedicada a aquesta varietat vinícola amb el mar com a escenari privilegiat. El passeig marítim entre els carrers Les Sorres i Amílcar Barca serà novament el punt de trobada per totes les persones amants del vi, la gastronomia i la música en directe. Aquesta cita, consolidada com a una de les més destacades del calendari enoturístic i gastronòmic del municipi, va néixer l'any 2012, impulsada per la sommelier cunitenca Carme Garcia, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, amb l'objectiu de promocionar els vins del Penedès i especialment la varietat xarel·lo, una de les més representatives del territori. A partir de les 8 del vespre, el passeig marítim acollirà la tradicional mostra de xarel·los, amb la participació de diversos bodeguers del territori que oferiran als assistents l'oportunitat de descobrir i d'ajustar diferents expressions d'aquesta varietat emblemàtica. La proposta es complementarà amb una àmplia oferta gastronòmica de restauradors i pastissers locals. En aquesta edició hi participaran restaurant La Rosseria, hotel-restaurant Àdia, restaurant El Rodaví i forn i pastisseria Cases, que elaboraran tapes i postres especialment pensats per maridar amb els vins presents a la mostra. La música serà també una de les protagonistes de la vetllada. La programació musical començarà a les 8 del vespre amb DJ Andreu i continuarà a dos quarts de 10 de la nit amb l'actuació de Jero el Rumbo i culminarà a dos quarts d'11 de la nit amb el concert del grup Big Mothers, en una nit que també comptarà amb servei de cocteleria. Recordeu, doncs, el passeig marítim número 57 a la platja de les Sorres. El tiquet de la xarel·lada és per un mòdic preu de 15 euros, el que inclou dos tastos de vi, dues tapes, un postre i una copa de regal. També es podran adquirir consumicions individuals, a més, doncs, per un mòdic preu de 3 euros, el que podeu, doncs, obtenir o un tiquet de vi, o de tapa, o de postres, i 5 euros per tiquet de còctel. Amb aquesta activitat, Cunit continua apostant per la promoció del producte de proximitat, la gastronomia local i d'identitat enoturística del territori. Una oportunitat única per gaudir dels millors xarel·los, descobrir els sabors del municipi i viure una nit d'estiu al costat del mar. D'altra banda, la jornada de bateig de les estances de la Llar d'Infants Municipal Les Marietes va ser molt més que un acte simbòlic. Va ser una tarda de convivència, d'il·lusió compartida i de celebració d'un projecte des que al seu inici ha volgut créixer de la mà de les famílies, de la comunitat educativa i de les entitats del municipi. La jornada també va comptar amb la presentació de la Marieta, el nou element de bestiari del seguici festiu local, una figura creada per Gonzalo Espino que des d'ara formarà part del seguici festiu de Cunit i que va esdevenir una de les grans protagonistes de la tarda. Veure com les estances passaven a portar els noms del gegant foc, la geganta d'aigua i els capsulosos ens van permetre unir educació, cultura popular i sentiment de pertinença en un moment molt especial per la llar i per a Cunit. Des de l'Ajuntament volem agrair la participació de totes les famílies, de l'equip educatiu, de la colla Tocats pel Foc, dels Balls Populars de Cunit i de totes les persones que ens van acompanyar. La vostra implicació va fer possible una jornada plena de significat i d'emoció. Les Marietes continuen consolidant-se com un espai educatiu obert, participatiu i arrelat al municipi, on els infants creixen envoltats dels valors, les tradicions i la riquesa cultural que formen part de la nostra identitat. Gràcies, doncs, per formar part d'aquest camí. Seguim construint, entre tots i totes, un projecte de poble que posa la infància al centre. I la Llar d'Infants del Trenet millorarà el seu confort i eficiència energètica amb una nova instal·lació de climatització finançada amb el Pla Impuls d'IPTA de la Diputació de Tarragona. L'Ajuntament ha impulsat el projecte de remodelació i instal·lació de la climatització de la Llar d'Infants Municipal del Trenet, una actuació que permetrà millorar significativament el confort tèrmic dels infants, del personal educatiu i de totes les persones usuàries del centre. L'actuació, emmarcada en el programa de transició ecològica, la Diputació de Tarragona contribueix a crear uns espais més saludables, sostenibles i adaptats a les necessitats actuals, alhora que afavorirà una major eficiència energètica de l'equipament municipal i una reducció del consum energètic. El projecte compta amb un finançament de 153.295 euros i ha estat finançat amb el Pla Impuls d'IPTA de la Diputació de Tarragona, que dona suport als municipis en el desenvolupament d'inversions i actuacions que milloren la qualitat de vida de la ciutadania. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament reafirma el seu compromís amb la sostenibilitat, la lluita contra el canvi climàtic i la millora dels equipaments públics destinats a l'educació i al benestar dels infants del municipi. Doncs, a més, a banda d'aquesta notícia, també recordem que ja estan obertes les inscripcions per a poder participar també de la tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit. Un festival adreçat a potenciar el cinema i la realització cinematogràfica entre el jovent, donant visibilitat a la creativitat, al talent i a la promoció de les seves obres. La tercera edició del festival presenta dues categories diferents, una secció per a obres de produccions d'escoles de cinema i una altra secció per a curtmetratges de produccions independents. Tota la informació relacionada i relativa a la participació del festival la podeu trobar a les bases de participació, així com la resta del document d'inscripció. Ampliació del termini d'inscripcions fins al 14 de juny. Films Cunit comptarà amb la col·laboració de Carles Lázaro, realitzador audiovisual, Alejandro Matus, director de postproducció de l'estudi Montlac de Barcelona, Octavio López, escriptor i crític de cinema, i Patricia Salvi, productora i actriu, com a jurats d'aquesta tercera edició. Enguany el festival ha decidit incorporar un nou membre del jurat que portarà una mirada des de la seva posició com a jove i participant de les dues anteriors edicions. Ivan Loma, estudiant de cinema, guanyador del primer premi en la primera edició de Films Cunit amb el curtmetratge 1976 i amb l'obra Ser, que va obtenir esment especial en la segona edició. Un talent jove que promet una carrera molt interessant. L'acte d'enguany, on es podran veure totes les obres audiovisuals finalment seleccionades, es celebrarà el proper dissabte, dia 27 de juny, a la plaça Jaume Vidal. Pel que fa a les bases de participació d'aquesta tercera edició del Films Cunit 2026, les inscripcions, l'autorització de menors i la fitxa tècnica dels curtmetratges el podreu doncs, també consultar i també doncs, descarregar al nostre web de l'Ajuntament a les www.cunit.cat. I des de l'alcaldia i la regidoria d'esports de l'Ajuntament de Cunit es dona continuïtat a la campanya Soc de Cunit, Orgull Cunitenc, una iniciativa que té com a objectiu reconèixer públicament el talent i la trajectòria dels esportistes del municipi que representen Cunit arreu del territori. En aquesta ocasió s'ha fet entrega de la bandera de Cunit al jove esportista Alan, de 15 anys, que competirà aquest mes de juny al Campionat d'Espanya de Kickboxing, que se celebrarà a Alcobendas, formant part de la selecció catalana. Alan practica kickboxing des dels 3 anys al Club Tarraco Warriors i aquesta serà la seva tercera edició. Doncs a consecutiva convocada per la selecció catalana. A les edicions anteriors del Campionat d'Espanya va aconseguir proclamar-se subcampió d'Espanya a la modalitat de Point Fight i, a més, aquest any s'ha proclamat campió de Catalunya de Light Contact i subcampió de Catalunya a les modalitats de Point Fight i Kickboxing. El regidor d'Esports, Xavi Lorenzo, ha destacat que és un orgull veure com esportistes tan joves treballen amb tanta constància i dedicació per aconseguir els seus objectius. L'Alan és un exemple de disciplina, esforç i compromís amb l'esport. Per la seva banda, l'alcalde, Jaume Casanyes, ha remarcat que des de l'Ajuntament volem estar al costat dels nostres esportistes i donar suport als joves talents que duen el nom de Cunit arreu del país. Aquesta bandera simbolitza l'orgull de tot un municipi. Amb aquest gest, l'Ajuntament de Cunit reafirma el seu suport a l'esport base i continua impulsant la campanya Soc de Cunit, Orgull Cunitenc, posant en valor els esportistes que representen el municipi amb esforç, dedicació i orgull. Més notícies. L'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, i l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, han tornat a reclamar la segregació de l'actual àrea bàsica de salut, la ABS Cubelles-Cunit, en dues àrees bàsiques diferenciades i amb entitat pròpia per cada municipi. La petició traslladada des de fa anys, aproximadament un any, a l'Institut Català de la Salut, a l'ICS, i al Departament de Salut respon al creixement sostingut de població i a la necessitat d'adaptar els serveis sanitaris a la realitat actual dels dos municipis. Segons exposen els responsables municipals, tant Cunit com Cubelles estan registrant un increment proper als 1.000 habitants anuals, una situació que ha incrementat doncs, la pressió sobre els serveis d'atenció primària compartits. Fa un any ja vam demanar a l'ICS la segregació i hem manifestat la nostra voluntat també al Departament de Salut, ha explicat l'alcalde de Cunit, que defensa que l'actual model sanitari ha quedat superat pel creixement demogràfic i les necessitats assistencials del territori. Entre les problemàtiques que exposen els ajuntaments hi ha la dificultat per consolidar equips professionals amb personal sanitari que no es manté als centres, les llistes d'espera o uns horaris que consideren insuficients insuficients. El servei sanitari està al límit i aquesta és també la sensació que ens trasllada la ciutadania, al qual ha assegurat l'alcalde. La proposta passa perquè cada municipi disposi d'una àrea bàsica de salut pròpia amb direcció específica, equips mèdics diferenciats i una cartera de serveis adaptada a la seva població. Necessitem més serveis, més metges i més capacitat d'atenció, defensa l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, que també posa sobre la taula la necessitat d'ampliar els horaris d'atenció sanitària, especialment al municipi cunitenc. Entre les reivindicacions hi figura que el cap de Cunit pugui oferir servei els 7 dies de la setmana, inclosos els caps de setmana, evitant així que els veïns s'hagin de desplaçar fora del municipi per rebre assistència. Els responsables municipals insisteixen que, malgrat que les competències sanitàries no depenen directament dels ajuntaments, consideren que tenen la responsabilitat d'exigir millores, el que no tenim la competència, però sí que assumim la responsabilitat de donar explicacions a la ciutadania i defensar els serveis que necessiten els nostres municipis. Ha remarcat l'alcalde, que ha assegurat que enviarà un escrit a la consellera de Salut, Olga Apané, demanant una reunió urgent. Els dos consistoris confien que la petició sigui atesa i que el Departament de Salut estudiï una reorganització que permeti reforçar els recursos sanitaris i adequar-los al creixement constant de Cunit i Cubelles. I després de l'elevada demanda registrada les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport de Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny en horari de 9:45 de matí a 13:45 de migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendran les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-24-0039, el canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data, es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. Els veïns de Cunit decoren també, d'altra banda, el mur del Tour de França, també a la C31, una altra notícia que també ens arribava i que comentàvem els anteriors dies, el qual han plasmat en groc la barrera, doncs, siluetes també d'elements icònics del municipi. I és que Cunit va pintar de groc al llarg del mur de separació dels carrils de la C31 el seu pas per la trama urbana per una integració estètica amb motiu del pas del Tour de França del pròxim 5 de juliol. Aquest diumenge passat, veïns de Cunit van celebrar una bicicletada a la que predominava el color groc del Tour de França i el que van plasmar sobre el mur de la carretera diferents icones amb siluetes representatives de la localitat. Veïns de totes les edats van participar en aquesta iniciativa. A més de les bicicletes al llarg del mur, també està a l'església una silueta de la palmera de l'escut del municipi, els espigons de la platja i el porquet Willy. Cunit vol que el pas de la caravana del Tour de França sigui una gran festa popular i per això ja ha plasmat un gran mural també a peu de carretera a la C31 en el cartell oficial del Tour de França. Més notícies. Marxem al diari de Tarragona. Platges plenes sense socorristes a la Costa Daurada. Hauria d'haver-hi vigilància durant de maig a octubre. Doncs manifesten diferents ciutadans. I és que el bon temps doncs ha esborrat els arenals i per la majoria dels municipis no comença la vigilància fins al juny. I és que el canvi climàtic està fent estralls pel que fa doncs a les temperatures. Arriba la calor abans de temps. Les platges s'omplenen i tot i la quantitat de banyistes, a la majoria d'arenals de la Costa Daurada encara no hi ha socorristes. La situació impulsada pel canvi climàtic i la desestacionalització del turisme es repeteix any rere any i ha pogut palpar-se també aquest cap de setmana passat, també en el nostre municipi. Es té que allargar els serveis de salvament? Es pregunta la gent. Està clar que el socorrisme té que replantejar-se i adequar-se a l'ús de les platges, assenyala Pablo Martín, màster en protecció civil especialitzat en salvador aquàtic. Pugen les temperatures, segurament doncs aquest cap de setmana estan totes les platges a rebussar i el 90% de Catalunya no té servei. La majoria d'ajuntaments ho posen en marxa el 15 de juny, com també aquí a Cunit. Martín apel·la també a la responsabilitat dels usuaris. Si un es fica al mar, ha de ser conscient de les seves capacitats, perquè no pot haver vigilància les 24 hores del dia, 365 dies de l'any. Però això no treu, diu, que la cobertura tindria que ser més àmplia o comptar amb algun sistema reactiu per atendre successos. El servei ideal seria, doncs, una visió automàtica que no sigui cada ajuntament el que decideixi els seus recursos, ja que, a grans diferències, Barcelona inverteix 2 milions d'euros per temporada i Deltebre o cada d'aquests, per exemple, no té socorrisme. Basada en l'ocupació de les platges, generalitzant i a grans trets, de maig a octubre s'ajustaria més a la realitat, valora Martín. A l'estiu ha guanyat dies a la primavera i a la tardor, i els serveis de platja segueixen en unes temporades que haurien d'ampliar tant a l'inici com al final. Sovint els socorristes omplenen les platges quan hi ha més gent, i a l'anar-se'n deixen també a molta gent allí, apunta Ramsès Martí, especialista en seguretat aquàtica. Encara que al litoral, doncs, hi ha una hervida de gent, el servei de salvament de moment opera únicament amb 4 treballadors, això pel que fa, per exemple, a Salou. És un dels exemples que remarcava aquest mateix tècnic. D'altra banda, també, doncs, recordem que a Calafell, a Setmana Santa, es va activar també el servei de socorrisme, i des d'aquesta època estan tots els caps de setmana. També en altres localitats com el Vendrell s'ha introduït aquest any un servei especial per Setmana Santa amb la participació de 8 socorristes entre 3 punts de vigilància. No obstant això, amb el primer cap de setmana de juny no comença la temporada de salvament, que arrenca únicament els dissabtes i diumenges, i a partir del 20 de juny, al qual hi haurà efectius durant tots els dies de la setmana. A Cunit és des del 15 de juny i fins al 15 de setembre. I una 50ena de platges catalanes tindran àrea de bany amb gossos aquest estiu. Al Garraf hi haurà 3 espais, un menys que l'any passat per les obres a Cubelles, i una al Baix Penedès, al Vendrell. D'altra banda, i segons la Fura, els alumnes del Baix Penedès podran fer la selectivitat al Vendrell. I és que els alumnes de la nostra comarca podran fer enguany la selectivitat a la mateixa comarca sense necessitat de desplaçar-se a Tarragona. I així ho ha confirmat el Departament de Recerca i Universitats, després de que a finals d'any passat, de l'any passat, ja s'hagués apuntat aquesta possibilitat. No es tenen en compte els anys de la pandèmia, que aquesta serà la primera vegada que els estudiants poden fer les proves d'accés a la Universitat al Pau sense sortir de la comarca. En concret, hi haurà 3 tribunals de la pau a la comarca, tots 3 situats al Vendrell, on es faran les proves els dies 9, 10 i 11 de juny. Un d'ells estarà repartit entre els instituts Baix Penedès i Andreu Nin, que acolliran els alumnes d'aquests 2 centres, a més dels instituts de la Mediterrània, del Vendrell i l'Institut de la Talaia de Segur. El segon tribunal estarà situat a la seu de la Universitat Rovira i Virgili, a Coma-ruga, on s'examinaran els alumnes dels instituts de l'Arbós i Camí de Mar de Calafell. I el tercer tribunal estarà a l'edifici Tavaris, també a Coma-ruga, on aniran els estudiants del Col·legi Carmelites del Vendrell, al Camp Joliu de l'Arbós, de l'Institut Coster de la Torre de la Bisbal i de l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. En total seran uns 400 alumnes del Baix Penedès que enguany faran les pau. I recordem també que avui dimecres a 6:15 de la tarda la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix la biblioteca amb l'activitat Minimón del Mar, a càrrec de Cíntia Branco, una proposta de joc creada a partir d'una combinació de diferents elements pensats per crear o imaginar una història, peces, objectes i altres materials relacionats amb el món marítim, que conviden els més petits a inventar històries i vincular-les a la pròpia realitat. Una activitat adreçada a infants entre 6 mesos i 3 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.com. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I moldeja i dona forma a l'argila per aconseguir crear la teva peça de ceràmica. Recorda, demà dijous, dia 4 de juny, a 6:15 de la tarda, a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986, o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte, de 6:45 de la tarda a 8:45 del vespre. I si tens traça per la cuina o simplement vols passar una bona estona divertida, participa en el concurs Chef Joves i demostra els teus dots culinaris. Per grups se us facilitarà una recepta que vosaltres haureu d'elaborar seguint els passos indicats. Serà la teva la millor recepta? L'activitat es realitzarà el dissabte 6 de juny a 6:15 de la tarda a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986, o bé adreçar Sarta al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte, de 6:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I recordem que s'amplien horaris al ioga a la platja. Doncs nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny. Les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Recordeu, davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre, activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I el proper dilluns també a la Biblioteca Municipal Marta Mata us oferirà el taller de manualitats Som Artistes a càrrec d'Albi Paper, adreçat a infants a partir de 4 anys, que la inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I personalitza la teva pròpia tote bag, la bossa de tela de colors i estampats amb el teu disseny exclusiu. Recorda, divendres 12 de juny a 4:45 de la tarda a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions, pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5, de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual, si estàs buscant feina o vols millorar la teva oportunitat laboral, des del Consell Comarcal del Baix Penedès organitzem un taller de recerca de feina per ajudar-te a reforçar la teva candidatura i preparar-te millor per al mercat laboral. Recorda, el 22 de juny a la plaça del centre número 5 del Vendrell i el 14 de juliol al carrer dels Horts número 5 de Cunit, de 9 del matí a 2 del migdia. Inscripcions a ocupació@baixpenedès.cat o bé doncs també trucant al 977 157 167 977 157 167. Impulsa el teu futur. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, la nostra companya, en Josep Miró. Endavant!
2: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta més estable, dominat pel sol. Sí que amb alguns núvols mitjos ara a aquesta hora, que es mantindran fins a mig matí en tendència a desaparèixer imposant-se el sol amb el cel clar la resta del dia o amb algun núvol baix al final de la jornada. I amb una temperatura que avui és més agradable, ha baixat notablement la temperatura, s'ha situat en 18 graus de mínima, feia dies que no teníem una temperatura tan agradable, i a hores d'ara ja han passat els 20, però avui la màxima també quedarà més curta i estarà entre els 25 i 26 amb una humitat que serà clarament més baixa. Vents febles amb una miqueta de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia amb cops moderats o forts al centre de la jornada, fent que la mar avui estigui moguda amb maror. Per demà esperem que el temps sigui més variable, sí que encara amb domini del sol, amb alguns intervals de núvols baixos al matí, que aniran a més a partir de migdia amb l'arribada d'un front que taparà el cel a la tarda, i demà, entre el vespre i la nit, esperem pluges i ruixats irregulars, localment d'una certa intensitat, i amb unes temperatures que aquesta nit es mouran entre els 18 i 19 de mínima, mentre que demà la màxima continuarà reculant una miqueta i ja no passarà als 25, amb una humitat una miqueta més alta que avui. Vents de garbí, febles en cops moderats al centre del dia i fent que la mar sigui moguda amb maror i àrees de forta maror al final del dia.
0: I arriba al punt del programa, és el torn de començar doncs a esbrinar quines són l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la nostra línia, com també doncs a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. Recordem que la nostra línia segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta de Massanet, Massanàs, a Sant Vicenç de Calders s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. El nostre tros a la R2 Sud, degut als treballs de millora entre Garraf i Sitges, reprograma l'oferta des de Sitges i Vilanova i la Geltrú a dos trens per hora i sentit. A més, a la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, on, deguts als treballs de millores, manté el servei alternatiu actual per carretera a tota la línia. A Rodalies Lleida, la R4, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa. Entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia R4. A la R7, sense servei, amb motiu de les obres de Montcada bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Universitat Autònoma de Barcelona. A l'R8, deguts als treballs de millora, servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vallhonrat, amb servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vallhonrat i Martorell Central. A l'R13, també a motiu de les treballs de millora, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre la Plana Pica Moixons i Sant Vicenç de Calders, amb servei alternatiu per carretera entre la Plana Pica Moixons, Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat. A l'R4, amb motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat per enllaçar amb la congestionada R2 Sud. Aquesta incidència també, doncs, afecta a la R15, a la R16 i a la R17. Però, a més, a la R15, entre Reus i Mora la Nova, tenim servei ferroviari. Però, deguts als treballs de millora, es manté un servei alternatiu per carretera entre Mora la Nova i Riba-roja d'Ebre i entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat. I per més notícies, per més informacions, podeu consultar tots els horaris a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i regionals de la Renfe.

El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit. La previsió meteorològica facilitada per al nostre company Josep Miró pel que fa al dia d'avui, dimecres 27 de maig de 2026, serà d'un temps assolellat i estable, amb temperatures màximes que aniran en ascens i fregaran els 27-29 graus, el qual doncs avui tindrem un cel radiant, ambient completament assolellat durant tot el matí, amb temperatures, com dèiem, doncs, a la qual la màxima es podria situar al voltant dels 25-26 graus i la mínima baixaria fins als 19, amb vent moderat de component sud-oest amb ratxes d'entre 15 i 31 km hora, amb una humitat mitjana del 50%. Pel que fa a demà dijous, dia 28 de maig, també cel ben clar i assolellat de forma generalitzada, amb temperatures de més calor. La màxima pujarà fins als 27 graus, com bé dèiem abans, i podria fins i tot als 29, mentre que la mínima es mantindrà a prop dels 19-20 graus doncs, de mínima. El vent es mantindrà moderat de component sud-oest de 16 a 32 km hora. Però recordem també que ja de cara al cap de setmana, divendres i dissabte, podríem canviar el temps i podríem tenir alguna altra precipitació. O sigui que estigueu atents doncs, a les nostres prediccions, perquè podria ser que es modifiqués a partir de divendres aquesta tendència de pujada de temperatures i també doncs, de cel radiant amb dies de ple estiu aquí al nostre municipi de Cunit. I fins aquí el temps.

0: I arribats a aquest punt del programa, és el moment ja d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz, a la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Núria, què tal estem? Bon dia!
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom.
0: Què tal? Quina cançó es proposes avui?
1: Doncs avui és el Dia Internacional de les Emergències i de les Urgències.
0: Mm-hmm.
1: I encara que sembli mentida, hi ha una cançó d'això.
0: Ah, sí?
1: Sí, i la porta el Daddy Yankee.
0: Daddy Yankee? Ah, mira.
1: Sí, Daddy Yankee es porta la cançó Llamado de Urgencias.
0: Llamado de Urgencias. Llamado de Emergencia.
1: De Emergencia.
0: Mira, ja està sonant ja. Bé, doncs amb aquest tema musical ens quedem. Doncs escolta'm, Núria, moltíssimes gràcies, que vagi de molt bé, si de vol ens l'escoltem demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Perfecte, fins demà, un petó a tothom.
0: Petons i abraçades, adeu-siau, bon dia.

0: arribats a aquest punt del programa, és el moment de repassar les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe, la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. I comencem per Mi Dia de la ONCE, on la data premiada va ser la del 6 de desembre de 1985, amb el 5 de trèvols. Pel que fa referència a la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 2, 4, 6, 10, 14, 18, 22, 24, 30, 37, 44, 51, 55, 57, 61, 67, 69, 72, 77 i 81. L'Eurojackpot, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 5, 11, 23, 33, 42, amb els sols el 10 i el 12. El triplex de la 11, el número premiat és el 521, 5, 2, 1. La doble de la 11, el número 3. I el cupó diari, el 1885. 0, 1, 8, 8, 5 de la sèrie 16. I fins aquí les combinacions guanyadores de la 11.
1: Correcte, amb Roger Jardí i Gemma Janó.
2: Tot i que en català les paraules alçada i alçària tenen significats molt semblants, hem de distingir-les ja que les diferencia un petit matís.
3: L'alçària es refereix a la dimensió d'una cosa en direcció vertical. Per exemple, la torre Agbar fa 144 metres d'alçària. I alçada és un sinònim d'alçària, però es refereix especialment a persones i animals. Com en aquest cas, Roberto Dueñas fa 2 metres 21 centímetres d'alçada.
2: Un altre exemple, el temple de la Sagrada Família fa 170 metres d'alçària.
3: Sabies que Kathleen Hepburn feia 1,79 centímetres d'alçada?
2: Sí, i va protagonitzar la pel·lícula Endevina qui ve a sopar, enregistrada a San Francisco.
3: I quan fa el pont de San Francisco d'alçària?
2: El Golden Gate fa 227 metres.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'esmirar quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dimecres 27 de maig de 2026 i començarem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Rovira, del nostre company David Rovira, situada a l'Avinguda Barcelona 52, escala 1, local 2 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977 16 22 10, 977-16-22-10. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Casulleres Romeu, situada al carrer Rin 17-19 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977-16-01-81. Repetim, 977-16-01-81.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que algunes estrelles poden menjar-se els seus propis planetes. Això pot passar quan un planeta orbita massa a prop de la seva estrella o quan l'estrella envelleix i comença a expandir-se. Per exemple, quan una estrella semblant al nostre Sol es queda sense hidrogen al nucli, es transforma en una gegant roja. Durant aquest procés, la seva mida pot augmentar enormement fins al punt d'engolir planetes que abans orbitaven a una distància segura. Els científics han detectat indicis d'això observant canvis químics estranys en algunes estrelles. Quan una estrella absorbeix un planeta, certs elements poden aparèixer en quantitats inesperades a la seva superfície, com una mena de pista del que ha passat. A molt llarg termini, això podria afectar també els planetes del nostre sistema solar. D'aquí uns 5.000 milions d'anys, el Sol probablement s'expandirà tant que podria arribar a engolir Mercuri, Venus i potser fins i tot la Terra.

Efemérides. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui. Un 27 de maig d'altres anys, a les nostres efemèrides. I comencem a l'any 1657, al Regne Unit de la Gran Bretanya, amb Oliver Cromwell, que refusa l'oferta del Parlament d'esdevenir el nou monarca anglès i dona peu a l'inici de la República. El 1703, a Sant Petersburg, a l'Imperi Rus, el tsar Pere el Gran funda la ciutat. I el 1817, l'inventor alemany Karl Drais condueix per primera vegada la seva Draisina, la forma de bicicleta més antiga a Mannheim. El 1839, al Ripoll, el comte d'Espanya aconsegueix assaltar la ciutat durant el setge de Ripoll després de la que la va cremar i destruir. I el 1917, l'inventor alemany Karl Drais... ens hem equivocat. El 1917, a la ciutat del Vaticà, Benet XV promulga el Codi de Dret Canònic. El 1952, a Barcelona, s'inaugura el 35è Congrés Eucarístic, fet que donaria lloc al nou barri del Congrés. I el 1933, ens han deixat als Estats Units que s'estrenava Three Light Peaks, curtmetratge d'animació produït per Walt Disney basat en el conte de fades del mateix nom. A més, el 1937, a San Francisco, a Califòrnia, s'obre el trànsit de vianants al pont Golden Gate. I ens hem deixat també que el 1941, a l'oceà Atlàntic, dins de la Segona Guerra Mundial, el cuirassat alemany Bismarck és enfonsat per la Royal Navy britànica. A més, l'any següent, el 1942, marxem a Praga. Dins de la Segona Guerra Mundial, la resistència txeca atempta contra Reinhard Heydrich, protector de Bohèmia-Moràvia.

el 1963 a Barcelona. Es publica el número 628 del DDT, on es produeix la primera aparició del Botone Sacarino. DDT, mítica revista de l'editorial Bruguera, inspirada en la revista argentina Rico Tipo. Però seguim avançant i arribem ara sí al 1976, on a Barcelona s'hi celebren les primeres jornades catalanes de la dona, el Paraninf de la Universitat de Barcelona.

arribem a l'any 2007. A Catalunya, el que s'hi celebren eleccions municipals, així com eleccions autonòmiques i al País Valencià i a les Illes Balears. I, per cert, a les eleccions municipals del 2007 van ser les primeres que va cobrir Ràdio Cunit. Seguim avançant. I arribem a l'any 2012. On el primer equip femení de futbol del Futbol Club Barcelona guanya la seva primera lliga. I ens hem deixat l'any 2009, a Roma, on l'equip masculí del Futbol Club Barcelona, entrenat per Josep Guardiola, aconseguia la seva tercera Copa d'Europa i complementava, doncs, el seu primer triplet. I bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 27 de maig d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Atenció, cinèfils, és el moment del concurs. Participa i amb les pistes que et donarem sabràs quina és la pel·lícula fantasma.
1: Sí, sí, el temps passa volant. Encara ressonen a les vostres oïdes les pistes de la darrera pel·lícula fantasma. I després del sorteig ja en tenim una altra. Ho veieu, cinèfils? Que fàcil! La gent del Silenci Acció sempre acudeix a la cita que tothom espera. Quina? Doncs la juguesca per descobrir quina és aquesta vegada. Per tant, anem ja amb les primeres pistes. Avui tenim una pel·lícula de l'any 1951 dirigida pel llegendari director John Huston amb l'actuació de dues estrelles de Hollywood del moment, Katharine Hepburn i Humphrey Bogart. El film va rebre 4 nominacions a l'Oscar: actor, actriu, direcció i guió, dels quals en va guanyar un, Humphrey Bogart, com a millor actor.
2: Amb mantega?
3: Sí, sisplau.
2: Germà?
3: Gràcies. El soroll que em fan els budells. Qualsevol diria que hi porto tigres a l'estómac.
2: Agafi més pa amb mantega, senyor Olnet.
3: Gràcies, senyoreta. Amb molt de gust. Perdoni. És estrany. Vull dir, per què ens fan tant de soroll de vegades els budells.
2: Agafi una mica de pastís, senyor Olnet.
3: Moltes gràcies.
4: En Harvey Morton ja és bisbe.
3: Què?
2: No sé qui és.
4: Que no te'n recordes d'en Harvey? Era ros, una mica més jove que jo i galtes rosades. Va cantar un solo al concert de commemoració. Em sembla que era el Sant Sant.
2: Em sembla que me'n recordo, ja fa molts anys d'això.
4: Ara ja és bisbe.
2: Que bé.
4: Crec que en Harvey és més jove que jo. 4 o 5 anys. És força curiós. No era un bon estudiant. I no pertanyia a la millor classe social. Però això sí, va fer un bon casament.
2: Ah?
4: Sí. Amb la vídua d'un fabricant. Es deia com? Griggs? Briggs? Això mateix, Alfred Briggs. Feia sabó, em sembla. La vídua d'en Briggs. No ho dic per desmereixer en Harvey. Me n'alegro per ell, naturalment.
2: Esclar.
3: Ho sento, no ho puc evitar.
4: Era el Sant Sant.
2: Més té, senyor Olnet?
3: No, gràcies. Me n'he d'anar immediatament si vull arribar a la mina abans de demà al vespre.
2: No tingui pressa.
4: No es vol quedar a sopar?
3: No, gràcies, de tota manera. Uf. Probablement no tornaré per aquí durant un parell de mesos.
4: I què passarà amb el correu?
3: No crec que hi hagi correu en una temporada.
4: Per què no?
3: Els alemanys el retindran.
4: Digui'm, per quin motiu?
3: Per la guerra.
4: Guerra? On, senyor Olnet?
3: A Europa.
4: Ah, sí? Entre qui?
3: Doncs Alemanya, Anglaterra...
2: Anglaterra?
3: Sí, senyor.
4: Així estem en guerra.
3: Això és el que m'han dit. Alemanya diu que va començar a Anglaterra i ells diuen que va ser Alemanya.
4: Però què més en sap? Què ha passat?
3: A veure, no recordo res més. Ah, sí, els francesos també hi estan ficats. Hi ha Àustria, Hongria, Bèlgica, Espanya... Ja no recordo qui està amb qui.
4: No en sap cap més detall?
3: No sé res més, a veure què me'n poden dir a l'invasi.
4: Però quina serà la nostra condició, enemics?
3: Quin mal els podria fer els alemanys en aquest lloc deixat de la mà de Déu?
2: Déu no ha deixat aquest lloc, senyor Olnet, com ho testifica la presència del meu germà.
3: Oh, no s'ho prengui malament. Sí, es veu que sí. Bé, jo me'n vaig ja.
1: Bé, situem-nos a l'època i el lloc on transcorre la història. Som a l'any 1914 i la Primera Guerra Mundial ja ha començat i la història ens situa a l'Àfrica Oriental Alemanya. El personatge principal és un tal Charlie Almond, un canadenc que es dedica a transportar mercaderies pel riu Ulanga. Un bon dia, amb la seva vella embarcació anomenada The African Queen, arriba a un indret que visita regularment per lliurar subministraments i el correu a dos germans anglesos que fan de missioners en un petit poblat.

0: també hem passat per aquí. L'altre dia, després de marxar, els tambors van ressonar. Per això els meus homes gemegaven i es recargolaven. Els vaig preguntar què passava i em van dir que els tambors deien que els soldats atacaven la seva gent i els cremaven els poblats perquè no tinguessin enlloc on tornar. I efectivament, quan vaig retornar al poblat i els meus homes ho van veure, van fugir cap a la selva. A mi em sembla que volen convertir els nadius en soldats per quedar-se tota l'Àfrica. I el reverent?
1: És a dins. És mort.
0: Oh. Oh, vaja, això sí que em sap greu. Si s'han atrevit a matar un home incapaç de fer-los cap mal, és que ningú no està segur.
2: Bé, la història dona un gir inesperat. El poblat és atacat per un escamot de soldats alemanys, els quals s'han endut a tots els vilatans. El reverent de la missió mort tràgicament i llavors tan sols la germana resta viva i sola. El nostre protagonista, a la dona perquè, vaja, la insta, perquè marxi amb ell, amb el seu vell bot riu avall, malgrat els perills que hauran de suportar i que suposadament els alemanys els estaran buscant per requisar la seva embarcació.

0: Què? Què me'n diu?
1: De què, senyor?
0: Ja han agradat?
1: El què?
0: L'aigua blanca, els ràpids.
1: No hauria dit mai que...
0: No li retrec gens que s'hagi espantat. Gens ni mica. Qualsevol persona amb sentit comú té por de l'aigua blanca.
1: No hauria dit mai que una simple experiència física pogués ser tan estimulant.
0: Què vol dir?
1: He experimentat una emoció com aquesta poques vegades. Amb algun sermó del meu estimat germà quan estava inspirat pel sant esperit.
0: Vol dir que vol continuar?
1: Naturalment.
0: Senyoreta, que és boja.
1: Per què ho diu, això?
0: Sap què hauria passat si haguéssim topat contra una d'aquelles roques?
1: Però no hi hem xocat. La veritat és que m'omple d'admiració la traça que té, senyor Olnat. Quan hagi practicat una mica més amb el timó, creu que ho podré intentar, jo?
0: Li diré una cosa. Aquells ràpids no eren res comparats amb els que hi ha més endavant. De fet, d'aquells no se'n podia dir ràpids.
1: Em moro d'impaciència.
0: Però, senyoreta...
1: Ara que per fi ho he provat, no m'estranya que li agradi anar amb barca, senyor Olnat.

0: Li passa alguna cosa, senyor Olnat? Digui-m'ho.
1: Res. Vostè no ho entendria.
0: No comprenc què el preocupa. Ha sigut tan agradable el dia. Digui'm què té. Digui, senyor Olnat.
1: Aquest disbarat d'atacar el Luisa. Això de baixar pel riu.
0: Un disbarat?
1: No farem res d'això.
0: Esclar que sí. Quina idea més absurda.
1: Quina idea més absurda? Quina idea més absurda? Senyoreta, vostè té idees 10 cops més absurdes que jo.
0: Però per què no vol seguir endavant, senyor Olnat?
1: Pel riu. I Xona.
0: Xona?
1: Exacte, Xona. Una sola bala sobre aquesta matèria explosiva i saltarem pels aires a trossos així de petitets.
0: Doncs hi passarem de nit.
1: Ah, no, de cap manera. Després de Xona hi ha els ràpids i ningú amb 2 dits de front hi passaria de nit per allà.
0: Doncs hi passarem de dia. Baixarem per la part del riu més allunyada de Xona tan de pressa com puguem.
1: No, no ho farem.
0: Vostè va dir que sí?
1: Això no és cert. No vaig dir que sí a res.
0: És un mentider, senyor Olnat. Pitjor encara. És un covard.
1: La covarda és vostè. Vostè no és una senyora com cal. Això és el que la meva mare li diria. Si la meva pobra mare la sentís.
2: Durant tot aquest perillós viatge de fugida pel riu, succeeixen situacions de vegades de caire tràgiques i altres vegades divertides. És clar, els dos tripulants són de caràcter i d'estil totalment oposats. El capità de l'embarcació, Humphrey Bogart, és un bon home, molt rudimentari, una mica ximplet i molt aficionat a la beguda. En canvi, la passatgera accidental, la missionera que dona vida a Catherine Hepburn, és una dona culta, molt carca i d'educació clàssica. Malgrat tot, en aquest llarg viatge, arribaran a tenir una entranyable relació.
1: Tornarà a ser aquí demà. Quan torni a passar, l'estarem esperant.
0: Charlie, hauríem de fer una neteja a fons. Freguem el pont i brunyim els metalls.
1: Sí, ha de fer força goig perquè serà la representant de l'Armada Reial. Escolta, Rosie, he pensat que...
0: Què, Charlie?
1: Que no cal que ho fem tots dos. He tingut temps d'estudiar-ho i crec que ho pot fer una sola persona.
0: Tens tota la raó, amor meu.
1: Vaja, m'alegro que hi estiguis d'acord. Quan sigui el moment et deixaré a la riba est i m'hi esperaràs mentre jo m'encarrego del Luisa.
0: Res d'això, et desembarcaré jo a tu.
1: A mi?
0: Tot això va ser idea meva, no? El més lògic és que ho faci jo.
1: Però, Rosie, ara em deixes parat. Normalment ets una dona assenyada, no en parlem més.
0: Escolta, Charlie, jo sé portar aquesta barca tan bé com tu. I ho saps perfectament.
1: Rosie, et falta un bull.
0: Què passa? No la vaig portar bé pel ràpid?
1: La vas portar força bé, però del motor no en tens ni idea. Imagina't que tinguessis pan al llac. A veure, què faries? En canvi, jo, ja saps, tinc 1000 solucions amb el motor. Escopir, puntades de peu i tornaria a funcionar de seguida. Oh, ell sap qui mana a bord. No ho dubtis gens ni mica.
0: Suposo que tens raó.
1: Aleshores... ja està decidit. Em llançaré un segon abans de topar i vindré nedant cap a la riba. I en acabat, tots dos anirem cap a Kènia.
0: No, jo volia dir que caldrà que tu també vinguis.
1: Jo també? Què vols dir? No havíem quedat que això ho podia fer un de sol.
0: Però tu m'has convençut que no. I ja està decidit. Ho farem tots dos.
1: No, de cap manera. Tu m'esperaràs a la riba est.
0: Però qui et penses que ets per donar-me ordres?
1: Jo sóc el capità, em sents? I no et deixaré venir amb mi, només faries nosa.
0: També et devia fer nosa quan vam baixar pels ràpids. I evidentment tot allò que em vas dir quan érem al riu era mentida. Que mai ningú hauries aconseguit tu sol, que havies perdut el cor. I tot allò. Ets un mentider. Oh, Charlie, per què ens barallem ara?
1: Oh, Rosie, és que no puc suportar pensar que et podria...
2: Bé, res més cinèfils. Aquestes són les pistes de la pel·lícula Fantasma d'aquesta setmana. Un treball del director John Huston, al qual algunes escenes es van rodar en escenaris naturals d'Àfrica i altres en uns estudis d'Anglaterra. Com a anècdota, cal dir que la pel·lícula va patir endarreriments en el rodatge africà, ja que el director, John Huston, volia aprofitar la seva estada al continent per anar a caçar un elefant. Vaja, tot un caprici. Us deixo amb un fragment de la banda sonora del film. Amigues i amics, fins la propera setmana. Sayonara, baby.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita, del.
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida te llevas una tapita al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
0: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranya Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat a la seu central del PSOE al carrer Ferrat de Madrid per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez. L'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. N'ha parlat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
7: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro y por tanto lo que sí que le puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año.
6: Sánchez diu que actuaran amb contundència si cal, com han fet sempre, i diu que sempre col·laboraran amb la justícia, no com altres partits, en clara referència al Partit Popular. I nova jornada de vaga general de mestres i professors, escoles i instituts a tota Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions, en les darreres hores no han aconseguit un acord per desconvocar les protestes que hi ha avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A hores d'ara, les mobilitzacions es concentren principalment a Lleida, Girona, Tarragona, Torredembarra, Granollers i també a Barcelona. A Lleida, per exemple, tallen la C-12 en tots dos sentits de la marxa i també la 2 entre Lleida i Torre-serona. També es talla la P-7 a Salt i Torredembarra. A les 3 de la tarda hi ha prevista una nova reunió per acostar posicions amb el departament. I els Mossos d'Esquadra han desarticulat per primera vegada un entramat proveïdor de material per al cultiu de marihuana. Oferien un servei integral a organitzacions criminals per la instal·lació completa de plantacions il·legals amb elements com il·luminació, ventilació, sistemes de rec, fertilització i control ambiental per a la posada en marxa i també manteniment de les plantacions. Utilitzaven una doble comptabilitat per ocultar i també blanquejar beneficis. En total s'han realitzat, volien dir, 13 entrades i escorcolls a Tarragona i Granada i s'han detingut un total de 4 persones. I en mobilitat, un accident a la BV-5001 a Martorelles deixa la via encara completament tallada. També un altre accident a la C-55 a Monistrol de Montserrat deixa pas alternatiu que s'ha hagut d'habilitar a conseqüència d'aquest accident i també diverses vies estan afectades per obres en aquests moments. L'AP-7 a Torredembarra, la Nacional 340 a Altafulla, la 2 al Col·legi Lleida i també l'AP-7 a Reus. A banda, retencions a l'AP-7 a Barberà del Vallès i també a la C-60 a Roca del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments a l'R1 i l'R4 per una incidència en la catenària. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa. Ràdio Cunit. El 107.0.
0: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
8: ¿Y qué le voy a hacer?
0: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova. Abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. Academia Bemol 9. Clases de guitarra, bajo o piano, producción musical o armonía moderna. Online o presencial. Alejandro Roth, músico argentino con formación internacional, ofrece un método práctico y divertido para que aprendas a tocar tu instrumento favorito desde el primer día, con una trayectoria reconocida y un estilo cercano. Sus clases son mucho más que teoría, son una experiencia musical. Teléfono 692-992-323, 692-992-323. Instagram, Academia Bemol 9. Alero D32. Abierta a la inscripción. Academia Música Bemol 9. Local social El Castell. Vine a l'Avinguda Cabrera 1043, a Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. Cada 15 días, actuaciones en directo, bocadillos, tapas, platos combinados. Si puedes venir a hacer tu barbacoa gratis, consumiendo bebidas en el local. Bodas, bautizos y comuniones y cumpleaños. Teléfonos de reserva, como siempre, aquí en el local social El Castell, abierto de lunes a viernes de 5 de la mañana a cierre y sábados y domingos de 7 de la mañana a cierre. Local Social El Castell. Llama al 722-7403-35, 722-7403-35. Local Social El Castell. No lo dudes y disfruta con nosotros.
9: La Marina está morena.
0: Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment, doncs, de donar pas al nostre santoral, l'aniversari dels famosedes i també de l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca, truca i participa.
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-674918. 977-674918.
0: També tenim, doncs, la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit en majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant Murchat o missatge privat.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat. Y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Ràdio Cunit.
0: Busca'ns i ens trobaràs com sempre, i en agraïment a la vostra participació us en dureu un numerat al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i, doncs, com no, promocionant el producte quilòmetre zero, com ha de ser, eh? Des d'aquí, doncs, com no, recordem que tenim un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a la Casa de l'Oro. També aquesta higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra gratuïta d'Alma Music, la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de bemol nou. També tenim el llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, el detall sorpresa de la joieria Castillo, les dues consumicions normals no premium del carrer Montoriol 32 de Calafell Platja, sí senyor, els Samis. També tenim aquest tall de cabell per home orientat i marcat amb sacat de proteïna per la dona de la perruqueria Harmony, el Durum Kebab de Doner Pita Palas 2, els dos esmorzars de la Marina de Bar La Pinya, també tenim el vermut per dues persones de l'Olivo, també els dos vermutacos més el pinxo del dia de dimarts i divendres a la Bodegueta, també els dos vermuts de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la peixateria de Cunit, el suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones de la xurreria Velo, també la sessió de ioga o massatge de nam de ioga estudio Cunit, el vermut braves per dues persones de la braceria i picada de Cubelles, el mig quilo de carn picada de la carnisseria Jaguara, el pollastre a la brasa de pollo a la brasa El Sol, també el vermut per dues persones de la cova del Gorca, també el sopar per dues persones del local social al Castell, el menú per dues persones de dimarts i divendres del bar Casa Carminya de Castanyeira, també la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Núria, també el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, el sopar per dues persones del local de dijous o diumenge a la pizzeria La Góndola de Cubelles, també tenim l'esmorzar per dues persones de dilluns i divendres del Saurea, el lot de pollastre a l'as amb patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli, el pollo loco, la invitació en consumició per dues persones de la discoteca Lou de Segur de Calafell i la invitació per dues persones també de la Giralda de l'Arbós. Doncs ja ho saps, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do! Si vols participar, ja ho saps, truca, truca i participa.
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.
0: També tenim, doncs, el nostre web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i, com no, també les nostres xarxes socials.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
0: Busca'ns i ens trobaràs com sempre a través de la nostra sintonia al Cunit del Dia, que com sempre tu ets el protagonista. Doncs ja ho saps, aquestes són les vies de comunicació directes amb el nostre programa i a les quals, doncs, com no, doncs, podeu guanyar molts i molts premis, eh? Ja ho sabeu, eh? I ara, si sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre santoral d'avui dimecres, dia 27 de maig de 2026, i volem, doncs, felicitar Sant Acacio, Sant Agustín de Canterbury, Alipio, Atanasio, Santa Bàrbara, també Sant Bruno, Bruno, Ciril, Cuadrado, també San Elías, Estratónico, Eutropio, Federico, Gausbert, també Gonzaga, Hildebert, San Luciano, que pareix italiano, San Ranulfo, Restituta i Zótico. Doncs moltíssimes felicitats a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, eh? Per tots ells, moltíssimes felicitats i us dedicarem temes musicals com, per exemple, aquest que ens arriba ara mateix que doncs, posem a escoltar per tots vosaltres a través de la nostra sintonia. Ens arriba W&W Fit Blade i el seu Fall in Love Again, el que aprofitarem també per donar numeret. Donem numeret amb el 181 a Mercedes Rubio, 182 Núria Sol, 183 Eli Suárez, 184 Emília Covira, 185 Dina Zarra, 186 Karen Iles, 187 Carmen Alfaro, amb el 188 la Fàtima Benamar, 189 Paula Arós, 190 David Vidal, 191 Eva Espinosa, 192 Òscar Ibáñez, 193 Jordi Ibáñez, 194 Carme Díaz i amb el 195 Sònia Lover.

Aprofitant, doncs, seguint doncs, amb més temes musicals, amb més peticions dels nostres oients, ara ens arriba aquest tema de Dani Corberán i el seu Fading Light, el que aprofitarem també per donar numeret amb el 197 Ismael Chávez, amb el 198 Amai Alba, 199 Jordi Monconill, 200 Blanca Martínez, 201 Aitor Escardó, el 202 Ivan Escardó, 203 Juan Antonio Romero, 204 Evaristo Hernández, 205 Isabel Zoncins, amb el 206 Carmen Martín, 207 Maricel Guiràs, 208 Montse Pérez, 209 Adrià Méndez i amb el 210 Juan Fernández.

Seguim amb les peticions musicals amb els temes dels nostres oients. Ara ens arriba Gil Glaze and Tatana Bastien, Need Somebody. Un tema que havia demanat també la Maria Maldonado, la que s'endú el 211. Lourdes Mirini, el 212. Eva de la Penya, el 213. Encana Arislaga, el 214. Zoe Gómez, 215. Fernando Gómez, 216. Juan Pablo Rodríguez, amb el 217. Josep Macià, el 218. Joana Paredes, el 219. Natàlia Alba, el 220. Àfrica Sant Martín, 222. Perdó, 221. Amb Mercè Rubio, el 222. Javi Serrano, el 223. Blanca Martínez, el 224. I José Osuna, amb el 225.

Amb aquest tema musical damunt la lluna acabem, doncs, les peticions musicals del dia. Aprofitem també per donar numeret amb el 271 a Lluïsa Tomar, 272 a Nadia Alfargi, 273 a Manicarme García, 274 a Diana García, amb el 275 a Begoña Casas, 276 a Begoña Jiménez i amb el 277 a Ruth Ribeiro, com el 278 la Susana Flores.

Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Ràdio Cunit, al 107.0.

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuay paellas.
0: Y tú es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
0: El teléfono suena, mi pana.
1: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Qué bonito que es esta.
2: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Radio Cunit, al 107.0.

0: Cunit, el 107.0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
2: Molt bon dia, benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Cunit del Dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui, dimecres, dia 3 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. La votació popular dels pressupostos participatius, que ha tingut lloc entre l'11 i el 31 de maig, ja ha escollit els projectes guanyadors. En aquesta quarta edició del procés de pressupostos participatius, la ciutadania empadronada major de 16 anys ha pogut escollir entre 15 propostes finalistes presentades pels veïns i veïnes, prioritzades en un fòrum ciutadà i finalment validades pels tècnics municipals. Un total de 425 persones han participat en la votació per decidir quines propostes ciutadanes s'executaran. Les propostes han estat ordenades pel nombre de vots obtinguts, d'acord amb l'escrutini automàtic realitzat a través del portal cunit.decidimcatalunya.cat. cunit.decidimcatalunya.cat. Els resultats de la votació han estat els següents. En primer lloc, miralls de seguretat viària, amb 306 vots, a cost estimat de 2.600. En segon lloc, la il·luminació de l'aparcament de l'estació de tren i voltants, amb 304 vots, amb un cost estimat de 49.500. D'altra banda, en tercer lloc, també tenim la instal·lació de càmeres de videovigilància amb 294 vots i amb 38.000 euros de cost estimat. En quart lloc, fonts accessibles per a persones i mascotes, amb 270 vots i amb 36.000 euros de cost estimat. En cinquè lloc, la reposició de palmeres al passeig marítim, amb 229 vots i amb 18.000 euros de cost estimat. També en sisè lloc, il·luminació de terreny a l'avinguda de la Font, amb 212 vots i amb 22.700 euros de cost estimat. En setena posició, casetes d'intercanvi de llibres, amb 183 vots i amb 5.000 euros de cost estimat. Al vuitè lloc, també la millora del parc biosaludable, amb 179 vots i amb 25.000 euros de cost estimat. D'altra banda, també, en novena posició, l'adequació d'un espai d'esbarjo de gossos amb 174 vots i amb 20.000 euros de cost estimat. En desè lloc, també, la millora del Correcà de Prat de Cunit amb 166 vots i amb 10.000 euros de cost estimat. I en onzè lloc, també, la xarxa de punts d'alimentació per a gats de carrer amb 166 vots i amb 16.000 euros de cost estimat. Aquestes són les 11 propostes que han quedat primeres i a les que, doncs, es portaran a terme. En n'hi havia moltes d'altres, un total d'unes 15, a les quals, doncs, també per pressupost i també per prioritats i vots, doncs, han quedat de moment descartades, però no es descarta, valga la redundància, que en properes edicions, doncs, puguin tornar, doncs, a sortir. Atenent el nombre de vots rebuts i el límit de pressupost disponible de 300.000 euros, es podran realitzar aquestes 11 primeres propostes per un import total de 242.800 euros. Tot i ser la proposta següent més votada, l'ombreig de les terrasses del casal de la gent gran no s'inclou perquè, sumada amb les anteriors propostes més votades, accedeix al pressupost disponible de 300.000 euros, tal i com s'estableix a les bases reguladores del procés. Tampoc no es poden incloure les propostes següents perquè també superen aquest límit màxim del pressupost. Per aquest motiu, l'import sobrant serà utilitzat en cas que el cost dels projectes seleccionats puguin tenir un increment sobre el cost estimat o bé es destinarà a la seva millora. El regidor de Participació Ciutadana, el senyor José Manuel Cavada, agraeix la implicació de totes les persones que hi han pres part, tant proposant idees, amb 209 propostes presentades, debatent, prioritzant i finalment votant perquè aquestes inversions es realitzin. També remarca que les propostes presentades per la ciutadania i les entitats que no han estat seleccionades són una aportació important per l'Ajuntament i es tindran en compte per futures actuacions. El procés de pressupostos participatius continuarà ara amb la fase de retorn dels resultats i l'avaluació del procés. Per això podeu accedir al qüestionari també a través del següent enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, a les www.cunit.cat. I el Departament d'Interior ha anunciat la construcció d'una nova comissaria de Mossos d'Esquadra a Segur de Calafell amb l'objectiu de millorar la cobertura policial als municipis de Calafell i Cunit. La nova infraestructura respon a una reivindicació històrica del territori i pretén adaptar els recursos policials al creixement demogràfic i a l'augment de l'activitat durant els mesos d'estiu. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, celebra la futura comissaria, ja que és una petició que veiem fent a la Generalitat i permetrà oferir una resposta més àgil i propera a les necessitats de seguretat ciutadana dels dos municipis, que sumen una població superior als 40.000 habitants i que experimenten un increment significatiu de residents i visitants durant la temporada turística. La ubicació a Segur de Calafell ha estat escollida per la seva situació estratègica i la seva bona connexió amb els principals nuclis urbans de la zona. Xavier Lorenzo, regidor de Seguretat Ciutadana, valora molt positivament l'anunci, considerant-lo una inversió necessària per garantir un servei policial més proper i eficaç. La futura comissaria de Segur de Calafell es convertirà així en un nou punt de referència per la seguretat pública al Baix Penedès, amb la voluntat de reforçar la proximitat policial i millorar l'atenció a la ciutadania de Calafell i Cunit, i estarà ubicada previsiblement als voltants de l'Avinguda Catalunya. Però encara tenim més notícies. Abans de donar pas a elles, també volem escoltar les declaracions que ens feia esment d'aquesta notícia el nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes.
3: Bon dia, cunitencs i cunitenques. Avui tenim una gran notícia per celebrar. Ahir al migdia, l'alcalde de Calafell em va informar de que la seva Junta de Seguretat, la consellera de Seguretat, la consellera dels Mossos, va anunciar per fi una futura comissaria de Mossos compartida entre Calafell i el nostre municipi. És una gran notícia, és una notícia que esperàvem des de fa molt de temps i és una notícia fruit de la feina de fer pinya entre dos municipis i aquí, en clau de Cunit, de fer pinya entre els dos partits que estem al govern. Era una cosa important que teníem marcat en el nostre full de ruta. La seguretat de Cunit no podia estar només amb la policia local de Cunit, necessitàvem el reforç dels Mossos i aquesta acció és molt important. Me'n recordo fa molts anys, quan vam començar a moure el tema de la comissaria, hi havia gent que em deia que era impossible. Hi havia gent que se'n reia. Però estàs dient? Què estàs dient? Jo sempre ho tinc molt clar. Jo defenso els interessos de Cunit. No busco interessos partidistes. Busco sempre la qualitat de vida de la gent i l'interès dels cunitencs i cunitenques. Seguirem treballant per millorar la nostra qualitat de vida i aquesta gran notícia, compartible entre tots. Moltes gràcies.
2: I seguim amb més notícies que ens van arribant a través de la redacció del Cunit al Dia. I és doncs que també des del passat 4 de maig Cunit disposa d'un nou calendari de recollida porta a porta. Amb el nou calendari teniu un dia més de recollida de matèria orgànica i envasos que tindrà lloc els dijous en substitució del segon dia de recollida de paper i cartró. El porta a porta és un model possible, efectiu i amb molt bons resultats de recollida, el que continuem millorant la gestió de residus a Cunit, al que donem gràcies per la vostra col·laboració. Per a qualsevol dubte o incidència podeu contactar a través del telèfon 977 67 63 18 977-67-6318. Més notícies. Aquest dissabte, Cunit tornarà a convertir-se en la capital del xarel·lo amb la celebració de la 14a xarel·lada popular, l'única festa dedicada a aquesta varietat vinícola amb el mar com a escenari privilegiat. El passeig marítim entre els carrers Les Sorres i Amílcar Barca serà novament el punt de trobada per totes les persones amants del vi, la gastronomia i la música en directe. Aquesta cita, consolidada com a una de les més destacades del calendari enoturístic i gastronòmic del municipi, va néixer l'any 2012, impulsada per la sommelier cunitenca Carme Garcia, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, amb l'objectiu de promocionar els vins del Penedès i especialment la varietat xarel·lo, una de les més representatives del territori. A partir de les 8 del vespre, el passeig marítim acollirà la tradicional mostra de xarel·los, amb la participació de diversos bodeguers del territori que oferiran als assistents l'oportunitat de descobrir i d'ajustar diferents expressions d'aquesta varietat emblemàtica. La proposta es complementarà amb una àmplia oferta gastronòmica de restauradors i pastissers locals. En aquesta edició hi participaran restaurant La Rosseria, hotel-restaurant Àdia, restaurant El Rodaví i forn i pastisseria Cases, que elaboraran tapes i postres especialment pensats per maridar amb els vins presents a la mostra. La música serà també una de les protagonistes de la vetllada. La programació musical començarà a les 8 del vespre amb DJ Andreu i continuarà a dos quarts de 10 del matí, dos quarts de 10 de la nit, amb l'actuació de Jero el Rumbo i culminarà a 2:15 de la nit amb el concert del grup Big Mothers, en una nit que també comptarà amb servei de cocteleria. Recordeu, doncs, el Passeig Marítim número 57 a la platja de les Sorres. El tiquet de la xerrada és per un mòdic preu de 15 euros, el que inclou 2 tastos de vi, 2 tapes, un postre i una copa de regal. També es podran adquirir consumicions individuals, de més a més, doncs, per un mòdic preu de 3 euros, el que podeu, doncs, obtenir o un tiquet de vi, o de tapa, o de postres, i 5 euros per tiquet de còctel. Amb aquesta activitat, Cunit continua apostant per la promoció del producte de proximitat, la gastronomia local i d'identitat enoturística del territori. Una oportunitat única per gaudir dels millors xarel·los, descobrir els sabors del municipi i viure una nit d'estiu al costat del mar. D'altra banda, la jornada de bateig de les estances de la Llar d'Infants Municipal Les Marietes va ser molt més que un acte simbòlic. Va ser una tarda de convivència, d'il·lusió compartida i de celebració d'un projecte des que, al seu inici, ha volgut créixer de la mà de les famílies, de la comunitat educativa i de les entitats del municipi. La jornada també va comptar amb la presentació de la Marieta, el nou element de bestiari del seguici festiu local, una figura creada per Gonzalo Espino, que des d'ara formarà part del seguici festiu de Cunit i que va esdevenir una de les grans protagonistes de la tarda. Veure com les estances passaven a portar els noms del gegant foc, la geganta d'aigua i els capsulosos ens van permetre unir educació, cultura popular i sentiment de pertinença en un moment molt especial per la Llar i per a Cunit. Des de l'Ajuntament volem agrair la participació de totes les famílies de l'equip educatiu, de la colla Tocats pel Foc, dels Balls Populars de Cunit i de totes les persones que ens van acompanyar. La vostra implicació va fer possible una jornada plena de significat i d'emoció. Les Marietes continuen consolidant-se com un espai educatiu obert, participatiu i arrelat al municipi, on els infants creixen envoltats dels valors, les tradicions i la riquesa cultural que formen part de la nostra identitat. Gràcies, doncs, per formar part d'aquest camí. Seguim construint, entre tots i totes, un projecte de poble que posa la infància al centre. I la Llar d'Infants del Trenet millorarà el seu confort i eficiència energètica amb una nova instal·lació de climatització finançada amb el Pla Impuls d'IPTA de la Diputació de Tarragona. L'Ajuntament ha impulsat el projecte de remodelació i instal·lació de la climatització de la Llar d'Infants Municipal del Trenet, una actuació que permetrà millorar significativament el confort tèrmic dels infants, del personal educatiu i de totes les persones usuàries del centre. L'actuació, emmarcada en el programa de transició ecològica, la Diputació de Tarragona contribueix a crear uns espais més saludables, sostenibles i adaptats a les necessitats actuals, alhora que afavorirà una major eficiència energètica de l'equipament municipal i una reducció del consum energètic. El projecte compta amb un finançament de 153.295 euros i ha estat finançat amb el Pla Impuls d'IPTA de la Diputació de Tarragona, que dona suport als municipis en el desenvolupament d'inversions i actuacions que milloren la qualitat de vida de la ciutadania. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament reafirma el seu compromís amb la sostenibilitat, la lluita contra el canvi climàtic i la millora dels equipaments públics destinats a l'educació i al benestar dels infants del municipi. Doncs, a més, a banda d'aquesta notícia, també recordem que ja estan obertes les inscripcions per a poder participar també de la tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit. Un festival adreçat a potenciar el cinema i la realització cinematogràfica entre el jovent, donant visibilitat a la creativitat, al talent i a la promoció de les seves obres. La tercera edició del festival presenta 2 categories diferents, una secció per a obres de produccions d'escoles de cinema i una altra secció per a curtmetratges de produccions independents. Tota la informació relacionada i relativa a la participació del festival la podeu trobar a les bases de participació, així com la resta del document d'inscripció. Ampliació del termini d'inscripcions fins al 14 de juny. Films Cunit comptarà amb la col·laboració de Carles Lázaro, realitzador audiovisual, Alejandro Matus, director de postproducció de l'estudi Montlac de Barcelona, Octavio López, escriptor i crític de cinema, i Patricia Salvi, productora i actriu, com a jurats d'aquesta tercera edició. Enguany el festival ha decidit incorporar un nou membre al jurat que portarà una mirada des de la seva posició com a jove i participant de les 2 anteriors edicions. Ivan Loma, estudiant de cinema, guanyador del primer premi en la primera edició de Films Cunit amb el curtmetratge 1970 i amb l'obra Ser, que va obtenir esment especial en la segona edició, un talent jove que promet una carrera molt interessant. L'acte d'enguany, on es podran veure totes les obres audiovisuals finalment seleccionades, es celebrarà el proper dissabte, dia 27 de juny, a la plaça Jaume Vidal. Pel que fa a les bases de participació d'aquesta tercera edició del Films Cunit 2026, les inscripcions, l'autorització de menors i la fitxa tècnica dels curtmetratges el podreu, doncs, també consultar i també, doncs, descarregar al nostre web de l'Ajuntament, a les www.cunit.cat. I des de l'alcaldia i la regidoria d'esports de l'Ajuntament de Cunit es dona continuïtat a la campanya Soc de Cunit, Orgull Cunitenc, una iniciativa que té com a objectiu reconèixer públicament el talent i la trajectòria dels esportistes del municipi que representen Cunit arreu del territori. En aquesta ocasió s'ha fet entrega de la bandera de Cunit al jove esportista Alan, de 15 anys, que competirà aquest mes de juny al Campionat d'Espanya de Kickboxing, que se celebrarà a Alcobendas, formant part de la selecció catalana. Alan practica kickboxing des dels 3 anys al Club Tarraco Warriors i aquesta serà la seva tercera edició, doncs consecutiva convocada per la selecció catalana. A les edicions anteriors del Campionat d'Espanya va aconseguir proclamar-se subcampió d'Espanya a la modalitat de Point Fight i, a més, aquest any s'ha proclamat campió de Catalunya de Light Contact i subcampió de Catalunya a les modalitats de Point Fight i Kickboxing. El regidor d'Esports, Xavi Lorenzo, ha destacat que és un orgull veure com esportistes tan joves treballen amb tanta constància i dedicació per aconseguir els seus objectius. L'Alan és un exemple de disciplina, esforç i compromís amb l'esport. Per la seva banda, l'alcalde, Jaume Cassanyes, ha remarcat que des de l'Ajuntament volem estar al costat dels nostres esportistes i donar suport als joves talents que duen el nom de Cunit arreu del país. Aquesta bandera simbolitza l'orgull de tot un municipi. Amb aquest gest, l'Ajuntament de Cunit reafirma el seu suport a l'esport base i continua impulsant la campanya Soc de Cunit, Orgull Cunitenc, posant en valor els esportistes que representen el municipi amb esforç, dedicació i orgull. Més notícies. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, han tornat a reclamar la segregació de l'actual àrea bàsica de salut, la ABS Cubelles-Cunit, en dues àrees bàsiques diferenciades i amb entitat pròpia per cada municipi. La petició traslladada des de fa anys, aproximadament un any, a l'Institut Català de la Salut, a l'ICS, i al Departament de Salut respon al creixement sostingut de població i a la necessitat d'adaptar els serveis sanitaris a la realitat actual dels dos municipis. Segons exposen els responsables municipals, tant Cunit com Cubelles estan registrant un increment proper als 1.000 habitants anuals, una situació que ha incrementat, doncs, la pressió sobre els serveis d'atenció primària compartits. Fa un any ja vam demanar a l'ICS la segregació i hem manifestat la nostra voluntat també al Departament de Salut, ha explicat l'alcalde de Cunit, que defensa que l'actual model sanitari ha quedat superat pel creixement demogràfic i les necessitats assistencials del territori. Entre les problemàtiques que exposen els ajuntaments hi ha la dificultat per consolidar equips professionals amb personal sanitari que no es manté als centres, les llistes d'espera o uns horaris que consideren insuficients. El servei sanitari està al límit i aquesta és també la sensació que ens trasllada la ciutadania, al qual ha assegurat l'alcalde. La proposta passa perquè cada municipi disposi d'una àrea bàsica de salut pròpia amb direcció específica, equips mèdics diferenciats i una cartera de serveis adaptada a la seva població. Necessitem més serveis, més metges i més capacitat d'atenció, defensa l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, que també posa sobre la taula la necessitat d'ampliar els horaris d'atenció sanitària, especialment al municipi cunitenc. Entre les reivindicacions hi figura que el cap de Cunit pugui oferir servei els 7 dies de la setmana, inclosos els caps de setmana, evitant així que els veïns s'hagin de desplaçar fora del municipi per rebre assistència. Els responsables municipals insisteixen que, malgrat que les competències sanitàries no depenen directament dels ajuntaments, consideren que tenen la responsabilitat d'exigir millores, el que no tenim la competència, però sí que assumim la responsabilitat de donar explicacions a la ciutadania i defensar els serveis que necessiten els nostres municipis, ha remarcat l'alcalde, que ha assegurat que enviarà un escrit a la consellera de Salut, Olga Apané, demanant una reunió urgent. Els dos consistoris confien que la petició sigui atesa i que el Departament de Salut estudiï una reorganització que permeti reforçar els recursos sanitaris i adequar-los al creixement constant de Cunit i Cubelles. I després de l'elevada demanda registrada les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport de Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny en horari de 9:45 de matí a 1:45 de migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendran les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629 24 0039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data, es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. Els veïns de Cunit decoren el, també d'altra banda el mur del Tour de França també a la C31, una altra notícia que també ens arribava i que comentàvem els anteriors dies, el qual han plasmat en groc la barrera, doncs, siluetes també d'elements icònics del municipi. I és que Cunit va pintar de groc al llarg del mur de separació dels carrils de la C31 el seu pas per la trama urbana per una integració estètica amb motiu del pas del Tour de França del pròxim 5 de juliol. Aquest diumenge passat, veïns de Cunit van celebrar una bicicletada a la que predominava el color groc del Tour de França i el que van plasmar sobre el mur de la carretera diferents icones amb siluetes representatives de la localitat. Veïns de totes les edats van participar en aquesta iniciativa. A més de les bicicletes al llarg del mur, també està a l'església una silueta de la palmera de l'escut del municipi, els espigons de la platja i el porquet Willy. Cunit vol que el pas de la caravana del Tour de França sigui una gran festa popular i per això ja ha plasmat un gran mural també

de banyistes, a la majoria d'arenals de la Costa Daurada encara no hi ha socorristes. La situació impulsada pel canvi climàtic i la desestacionalització del turisme es repeteix any rere any i ha pogut palpar-se també aquest cap de setmana passat, també en el nostre municipi. Es té que allargar els serveis de salvament? Es pregunta la gent. Està clar que el socorrisme té que replantejar-se i adequar-se a l'ús de les platges, assenyala Pablo Martín, màster en protecció civil especialitzat en salvador aquàtic. Pugen les temperatures, segurament doncs aquest cap de setmana estan totes les platges a rebossar i el 90% de Catalunya no té servei. La majoria d'ajuntaments ho posen en marxa el 15 de juny, com també aquí a Cunit. Martín apel·la també a la responsabilitat dels usuaris. Si un es fica al mar, ha de ser conscient de les seves capacitats, perquè no pot haver vigilància les 24 hores del dia, 365 dies de l'any. Però això no treu, diu, que la cobertura tindria que ser més àmplia o comptar amb algun sistema reactiu per atendre successos. El servei ideal seria, doncs, una visió automàtica que no sigui cada ajuntament el que decideixi els seus recursos, ja que, a grans diferències, Barcelona inverteix 2 milions d'euros per temporada i Deltebre o Cadaqués, per exemple, no té socorrisme. Basada en l'ocupació de les platges, la generalitzant i a grans trets, de maig a octubre s'ajustaria més a la realitat, valora Martín. A l'estiu ha guanyat dies a la primavera i a la tardor i els serveis de platja segueixen en unes temporades que haurien d'ampliar tant a l'inici com al final. Sovint els socorristes omplenen les platges quan hi ha més gent i a l'anar-se'n deixen també a molta gent allí, apunta Ramsès Martí, especialista en seguretat aquàtica. Encara que al litoral, doncs, hi ha una hervida de gent, el servei de salvament de moment opera únicament amb 4 treballadors, això pel que fa, per exemple, a Salou. És un dels exemples que remarcava aquest mateix tècnic. D'altra banda, també, doncs, recordem que a Calafell, a Setmana Santa, es va activar també el servei de socorrisme i des d'aquesta època estan tots els caps de setmana. També en altres localitats com el Vendrell s'ha introduït aquest any un servei especial per Setmana Santa amb la participació de 8 socorristes entre 3 punts de vigilància. No obstant això, el primer cap de setmana de juny no comença la temporada de salvament, que arrenca únicament els dissabtes i diumenges i a partir del 20 de juny, al qual hi haurà efectius durant tots els dies de la setmana. A Cunit és des del 15 de juny i fins al 15 de setembre. I una cinquantena de platges catalanes tindran àrea de bany amb gossos aquest estiu. Al Garraf hi haurà 3 espais, un menys que l'any passat per les obres a Cubelles i una al Baix Penedès, al Vendrell. D'altra banda, i segons la Fura, els alumnes del Baix Penedès podran fer la selectivitat al Vendrell. I és que els alumnes de la nostra comarca podran fer enguany la selectivitat a la mateixa comarca sense necessitat de desplaçar-se a Tarragona. I així ho ha confirmat el Departament de Recerca i Universitats. Després de que a finals d'any passat, de l'any passat, ja s'hagués apuntat aquesta possibilitat. No es tenen en compte els anys de la pandèmia, que aquesta serà la primera vegada que els estudiants poden fer les proves d'accés a la universitat, al PAU, sense sortir de la comarca. En concret, hi haurà 3 tribunals de la Pau a la comarca, tots 3 situats al Vendrell, on es faran les proves els dies 9, 10 i 11 de juny. Un d'ells estarà repartit entre els instituts Baix Penedès i Andreu Nin, que acolliran els alumnes d'aquests 2 centres, a més dels instituts de la Mediterrània, del Vendrell i l'Institut de la Talaia de Segur. El segon tribunal estarà situat a la seu de la Universitat Rovira i Virgili, a Coma-ruga, on s'examinaran els alumnes dels instituts de l'Arbós i Camí de Mar de Calafell. I el tercer tribunal estarà a l'edifici Tavaris, també a Coma-ruga, on aniran els estudiants del Col·legi Carmelites del Vendrell, al Camp Joliu de l'Arbós, de l'Institut Coster de la Torre de la Bisbal i de l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. En total seran uns 400 alumnes del Baix Penedès que enguany faran les PAU. I recordem també que avui dimecres a 4:45 de la tarda la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix la biblioteca amb l'activitat Minimón del Mar, a càrrec de Cíntia Branco, una proposta de joc creada a partir d'una combinació de diferents elements pensats per crear o imaginar una història, peces, objectes i altres materials relacionats amb el món marítim que conviden els més petits a inventar històries i vincular-les a la pròpia realitat. Una activitat adreçada a infants entre 6 mesos i 3 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.com. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I moldeja i dona forma a l'argila per aconseguir crear la teva peça de ceràmica. Recorda, demà dijous, dia 4 de juny, a 5:45 de la tarda, a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 5:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I si tens traça per la cuina o simplement

0: Vols passar una bona estona divertida? Participa en el concurs Chef Joves i demostra els teus dots culinaris. Per grups se us facilitarà una recepta que vosaltres haureu d'elaborar seguint els passos indicats. Serà la teva la millor recepta? L'activitat es realitzarà el dissabte 6 de juny a 6:45 de la tarda a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 6:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I recordem que s'amplien horaris al ioga a la platja. Doncs nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny. Les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Recordeu, davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre, activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I el proper dilluns també a la Biblioteca Municipal Marta Mata us oferirà el taller de manualitats Som Artistes a càrrec d'Alpi Paper, adreçat a infants a partir de 4 anys, que l'inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I personalitza la teva pròpia tote bag, la bossa de tela de colors i estampats amb el teu disseny exclusiu. Recorda, divendres 12 de juny a 6:45 de la tarda a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions, pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5, de dimarts a dissabte de 6:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual, si estàs buscant feina o vols millorar la teva oportunitat laboral, des del Consell Comarcal del Baix Penedès organitzem un taller de recerca de feina per ajudar-te a reforçar la teva candidatura i preparar-te millor per al mercat laboral. Recorda, el 22 de juny a la plaça del centre número 5 de la Vendrell i el 14 de juliol al carrer dels Horts número 5 de Cunit, de 9 del matí a 2 del migdia. Inscripcions a ocupació@baixpenedès.cat o bé doncs també trucant al 977-157-167, 977-157-167. Impulsa el teu futur. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta més estable, dominat pel sol. Sí que amb alguns núvols mitjos ara a aquesta hora, que es mantindran fins a mig matí en tendència a desaparèixer imposant-se el sol amb el cel clar la resta del dia o amb algun núvol baix al final de la jornada. I amb una temperatura que avui és més agradable, ha baixat notablement la temperatura, s'ha situat en 18 graus de mínima, feia dies que no teníem una temperatura tan agradable, i a hores d'ara ja han passat els 20, però avui la màxima també quedarà més curta i estarà entre els 25 i 26 amb una humitat que serà clarament més baixa. Vents febles amb una miqueta de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia amb cops moderats o forts al centre de la jornada, fent que la mar avui estigui moguda amb maror. Per demà esperem que el temps sigui més variable, sí que encara amb domini del sol, amb alguns intervals de núvols baixos al matí, que aniran a més a partir de migdia amb l'arribada d'un front que taparà el cel a la tarda, i demà, entre el vespre i la nit, esperem pluges i ruixats irregulars, localment d'una certa intensitat, i amb unes temperatures que aquesta nit es mouran entre els 18 i 19 de mínima, mentre que demà la màxima continuarà reculant una miqueta i ja no passarà als 25, amb una humitat una miqueta més alta que avui. Vents de garbí, febles en cops moderats al centre del dia i fent que la mar sigui moguda amb maror i àrees de forta maror al final del dia.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Cova.
1: Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
2: ¿Y qué le voy a hacer?
1: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.

0: Ràdio Cunit.
1: 107.0.
0: radiocunit.org.
2: Si vols escoltar a un artista, un grup, una orquestra, un estil o una època, has de sintonitzar en Ràdio Cunit el dijous a les 7 del matí. I si t'has perdut algun en detall, ho pots tornar a escoltar el dissabte a les 6 del matí. No t'ho perdis.
3: Això és música, amb Juan Buendía.
4: La música no fem, però sí en posem a través de la 107 de la FM. Cunit Sound DJs, des del Penedès. DJs, quilòmetre zero amb denominació d'origen.
5: Siempre innovando para todas las ondas de Cunit y alrededores. Vamos, que la vamos a liar.
3: Nos escucharás todos los jueves a las 8 de la mañana y en repetición los domingos a las 3 y media de la tarde.
5: Claro que sí, desde el Baix Penedès, en la 107 de tu FM. www.radiocunit.cat.
6: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
6: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
7: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí...
8: Cunit al dia.
7: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
8: Cunit al dia.
7: Amb Jaume Asens.
9: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
10: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
11: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
12: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
9: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
3: Ràdio Cunit presenta... A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
13: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.
14: Chinchín Costa Fleming
15: ha regresado.
16: Regresó algo con fuerza.
17: Más o menos, sí.
18: Soy María Román y os espero en la nueva temporada de Costa Fleming, el programa del humor.
19: Oiga, me parece que usted tiene mucho cachondeo, ¿eh?
18: De la belleza, del amor, y de la alegría y de la expansión personal.
20: Sí, hombre, ¿y qué más?
21: Costa Fleming.
22: Y lo hacemos el día jueves de 6 a 8.
3: No, no, María, de 5 a 7 de la tarde.
22: Pero menos guasa, ¿eh?
23: Y otra cosa que voy a decir, que esto es muy interesante. Cada sábado a la tarde, volvemos a poner programa.
15: Costa Fleming aquí.
3: ¡Hombre, bravo! ¡A Radio Cunit!
24: Porque eso no es una radio, eso es la alegría de la huerta.
25: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.
26: Soc Toni Camaro. I en trobareu cada dimecres de 12:31 a Sol d'hivern. El programa en el que cada setmana podeu conèixer diferents artistes quilòmetre zero, la seva història, els seus projectes, com senten, com viuen i el perquè de les seves cançons. Cançons que pots demanar a la web de la ràdio i gaudir dels premis per cortesia dels nostres patrocinadors, perquè jo soc d'hivern.
25: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.
0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Totes les setmanes tens una cita amb el programa Això és Música. Hi trobaràs un artista, un grup, una orquestra, un estil o una època. Agafa la bona sintonia del programa Això és Música en aquesta emissora.
2: Doncs això mateix, agafa la bona sintonia del programa Això és Música, que en aquest instant inicia. A mi mateix, en Joan Buendía, a la direcció, presentació i realització del programa. I què es posarem avui? Música, naturalment. Aquesta música té nom i cognom, anem a descobrir-ho. Es tracta de Mark Bolan, nom artístic de Mark Feld. Va néixer a Londres, Anglaterra, el 30 de setembre de 1947 i es va deixar a Barnes, a Londres, el 16 de setembre de 1977. Va ser un músic i cantant britànic i una de les figures més populars del glam rock durant la dècada dels 70. Va ser el líder del grup Tyrannosaurus Rex, nom posterior escurçat a T-Rex. Bé, doncs dit tot això, ja hem descobert. Ara anem a posar música. Metal Guru.

L'àlies Bolan és una contracció del nom del seu admirat, Bob Dylan, Bo Lan. Va néixer en Hackney, a l'est de Londres, el 30 de setembre de 1947, sent el fill d'un camioner. Quan tenia 15 anys, la seva família es va mudar de Hackney a Wimbledon, en el nord-est de Londres. Les seves primeres influències musicals van ser Jane Vincent i Chuck Berry. Es va convertir en un mood deixant-se veure pels llocs més emblemàtics del Soho. Als 15 anys deixa l'escola i entra a treballar com a model. Solid Gold AC Action.

Després de gravar diversos discos sota el nom de Toby Tyler, sonant molt folk, com els seus admirats Donovan i Bob Dylan, ingressa a la banda proto-punk i mod John's Children, la qual va semblar inicialment molt prometedora, sent molt aclamats en els seus recitals i arribant a realitzar alguns enregistraments. Una de les seves primeres grans cançons seria Desdemona, de 1967, escrita pel mateix Bolan, la qual va ser vetada per la BBC per les seves lletres comprometides. No tenim aquest tema, però sí aquest altre. 20th Century Boy.

Al costat del percussionista Steve Peregrine Toc, va fundar el 1967 la banda Tyrannosaurus Rex. Sota aquest nom van gravar tres àlbums: My People Were Fair, el 1968, Prophets, el 1968, i Unicorn, el 1969. Al començament dels anys 70, Bolan va fer fora a Tuck i es va unir amb Mike Fine per formar T-Rex. Els seus èxits més recordats són cançons com Children of the Revolution, Ride a White Swan, Hot Love i Get It On, les dues números 1 en el Regne Unit, així com Jepster i Cadillac. A mitjans d'anys dels anys 70, la popularitat de Mark Bolan va descendir, malgrat que T-Rex va continuar traient discos a la venda. Doncs anem a escoltar Children of the Revolution.

Va morir el 16 de setembre de 1977 en un accident de cotxe a Londres, a l'edat de 29 anys. Irònicament, Mark Bolan adorava els cotxes, com es pot observar en cançons com Cadillac o Jeepster, però alhora es tenia por i mai es va treure el carnet de conduir. La banda va desaparèixer un any més tard, el 1978. Doncs hem escoltat un d'aquests temes, Cadillac.

El 16 de setembre de 1977, Marc Bolan tornava a casa seva de Londres amb cotxe. La conductora era la seva núvia, la cantant Gloria Jones. De sobte, Jones va perdre el control de l'automòbil, un mini, i el cotxe va xocar contra un arbre en el districte de Barnes. Gloria Jones va sofrir ferides i Marc Bolan va morir. La causa oficial de l'accident va ser que un pneumàtic no estava amb la pressió correcta. Continuem. Teenage Dream,

0: Right on.
1: Estàs escoltant Això és Música.

Si vols escoltar un artista, un grup, una orquestra, un estil o una època, has de sintonitzar aquesta emissora totes les setmanes i escoltaràs Això és Música. Doncs això mateix, escoltaràs Això és Música, però en aquest moment ja la segona part del programa que tenim dedicat doncs, a Maren Boland, fundador de la banda Tyrannosaurus Rex. I continuem. Diu, actualment la localització de l'accident s'ha convertit en un lloc de peregrinació dels seguidors de l'artista, conegut en anglès com Boland's Rock Shrine, i es va edificar un petit bust de Mark Boland posat aquí pel seu fill, Roland, al 2002. Més música. Track on Dyke.

Curiosament, Mark Bolan mai va aprendre a conduir per temor a una mort prematura. Malgrat això, el tema esmentat en moltes de les seves cançons són els automòbils i components d'ells. També era amo de diversos vehicles, incloent un famós Rolls-Royce blanc que havia estat prestat per publicitat a la banda Haughtwind en la nit de la seva mort. Light of Love.

dos dels membres originals de T-Rex van morir en diverses circumstàncies. Steve Curry també va morir en un accident de trànsit a la ciutat portuguesa de Parra, a l'Algarve, a l'abril del 1981. En el 2003 va morir Mike Fine per problemes hepàtics generats per la seva addicció a l'alcohol en Croydon-Surrey, a l'edat de 55 anys. El bateria Bill Legend Fifield és l'últim membre supervivent de la banda original. És música New York City.

T-Rex va ser una banda de rock fundada a Londres al 1967 per Mark Bolan, denominant-se originalment com a Tyrannosaurus Rex. Sota aquest nom van llançar els seus primers quatre àlbums d'estudi, amb un so més proper al rock psicodèlic i folk and rock. A principis dels anys 70 i amb el nom reduït a T-Rex van aconseguir la fama mundial i es van convertir en la primera banda de glam rock de la història, corrent que posteriorment van seguir David Bowie, Sweet i Slade, entre d'altres agrupacions angleses. Més música, London Boys.

L'agrupació va deixar d'existir al 1977, després de la tràgica mort del vocalista i líder Mark Bolan, amb prou feines, 29 anys d'edat en un accident automobilístic. No obstant això, el seu llegat es manté amb el pas del temps, sent considerats com una de les grans influències pel hard rock, new wave, punk i rock alternatiu. A més, van ser una de les poques bandes dels principis dels 70 que van obtenir 10 senzills en el top 10 en el Regne Unit, dels quals van destacar èxits com Get It On, Children of the Revolution i 20th Century Boy, entre d'altres. Doncs anem a escoltar el tema que ens queda pendent, Get It On.

de compondre el seu propi material i actuar en diferents clubs de Londres, el duo va rebre una oportunitat del productor Tony Visconti de gravar un disc per a un segell subsidiari de EMI Records, després de veure'ls en una presentació en el UFO Club de la capital anglesa. Doncs temps per escoltar l'últim tema, I Love To Boogie.

Doncs bé, amics, ha arribat la nostra sintonia i això està indicant que el temps del dia d'avui doncs ja ha arribat a la fi. Ja hem consumit aquesta hora que tenim totes les setmanes aquí a la ràdio i avui l'hem aprofitat amb aquest personatge, Mark Bolan, fundador de la banda Tyrannosaurus Rex, o T-Rex. La setmana que ve no serà esta història, sinó serà una altra diferent que tindràs que descobrir quan passin 7 dies en el proper Això és Música. Això sí, amb mi, en Joan Buendía, a la direcció, presentació i realització del programa. Doncs ho dic, la setmana que ve tornem-hi.

Bienvenidos a Sound DJs Kilómetro Cero. Sound DJs Kilómetro Cero, el teu programa, aquest viatge musical de dues horetes de música electrònica cada setmana. Com sempre, a través de la vostra sintonia, aquí, a les Prades, a les Terres de l'Ebre, al Pirineu i on faci falta. I a més també per internet, ens pots escoltar arreu del món. Segueix-nos a les xarxes socials, clar que sí! Us saluda des de l'altre costat dels plats, de los deslizantes, de los discos, Juni Riba, José Anco DJ, DJ Jaumix, a través de la vostra sintonia, sessions en directe cada setmana. Això és Sound DJs, quilòmetre zero. Benvinguts, benvingudes a la vostra sintonia.

Bueno, ara ja està, eh? Ara ja comencem a fotre-li canya. Com ha de ser, eh? Treure's les leganyes dels ulls. I ja lo sabes. Arribar a dormilones, a levantarse los calzones, amb un turbinegas i aixecar-se les calcetes, clar que sí. La música no en fem, però si en posem a través de la vostra sintonia. Sintonitzes les sessions en directe de Sound DJs Quilòmetre Zero. Com sempre, des d'aquí, des de la teva ràdio.

quina millor manera que començar la jornada, començar el dia amb trampera matinera, com ha de ser. Són DJs Kilòmetre Zero. Escucha des del mundo entero. Des del mateix Baix Penedès, des de les Terres de l'Ebre, des dels Pirineus, des del Barcelonès i a tot el món. Fins a l'altra punta, fins a Austràlia. Des d'aquí saludos, Mike Castilla. Finlàndia, Àustria i on faci falta. Des d'aquí doncs saludem també a tots els nostres patrocinadors i a la gent que ens dona suport. I com no, també als establiments als quals hi estem. Com per exemple el Rodaví, la Diligència, la Bodegueta, l'Ocean, l'Olivo i com no, la Discoteca Lou. Juri Riba, Josh & Go DJ i DJ Jaumix, In Session per tots vosaltres des d'aquí. Som DJs Kilòmetre Zero.

viatjant a velocitat de creuer de megacicles per segon des d'aquí per tot el món. Segueix-nos a les xarxes per internet.

per acabar, clar que sí. Com sempre, som DJs Quilòmetre Zero.

Sound DJ, Esquilava de la Zero, Juni Riba, Josian Go DJ i DJ Soundmix, el qual ha sigut un plaer d'acompanyar-vos durant aquestes dues horetes de ràdio. I com no, doncs, també desitjar-vos un molt bon cap de setmana, molta festeta i el que faci falta. Clar que sí! Ens veiem, doncs, als locals de festa i, com no, doncs, també a la ràdio. A qualsevol hora, escolta, podcast també a les nostres xarxes socials In Underground. The Underground Addictive Seleda. I, com no, doncs, també des d'aquí saludem a tota la gent que ens està escoltant al llarg de tot el programa, a tots els locals i a tota la gent que ens dona suport. Clar que sí! Records desde aquí.

0: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El govern demana a Junts i al PP que votin a favor del nou model de finançament quan arribi al Congrés dels Diputats. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, els ha recordat que l'any 2001 aquestes formacions van proposar el nou model de finançament.
1: El 2001 el model de finançament va venir d'una proposta entre el Partit Popular i Convergència i Unió, el Majestic. I d'aquell acord polític va néixer el model de finançament que després es va aprovar al Congrés dels Diputats. Perquè en aquell moment es va pensar en el país, es va pensar amb generositat amb el que aportaria aquest nou model. I es va aprovar el 2001, venint de Catalunya, amb un acord entre el Partit Popular i Convergència i Unió, es va aprovar el 2009, venint de Catalunya, amb un govern progressista.
0: En el debat de les esmenes a la totalitat, Romero ha dit que Catalunya està infrafinançada i el nou model permetria tenir gairebé 4.700 milions d'euros més per als propers pressupostos. I pendents avui dels resultats de la consulta, cada avalar o bé rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació i el sindicat USTEC i professors de secundària, juntament amb Comissions Obreres i UGT. La votació es tanca a les 12 i els resultats es faran públics immediatament. El pacte actual preveu millores salarials de més de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, la recuperació dels sexennis i la incorporació de més de 6.000 professionals. Mentre USTEC defensa el sí a aquest acord, CGT, la Intersindical i COS fan encara campanya pel no i per tant mantenen les mobilitzacions avui en epicentre a Ponent i al Pirineu. I Nestlé ha reduït de 301 a 267 els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Tot i aquest ajust, els sindicats consideren insuficient la proposta i mantenen la pressió sobre la multinacional. Catalunya precisament concentra el gruix d'aquesta afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. Avui, coincidint amb el final del període de consultes, els treballadors han convocat una nova jornada de vaga i mobilitzacions per reclamar noves reduccions. I pel que fa a la mobilitat, continua tallada la GI-552 a Arbúcies en direcció a Hostalric per un accident que ha tingut lloc aquesta nit amb desviaments encara senyalitzats. Pel que fa a la resta, retencions habituals als accessos de Barcelona, a la 2 a Cornellà, a la C32 a Sant Boi i a la B23 al Papiol i a Sant Feliu. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dues persones mortes aquest dimecres a Ponent. Es tracta d'un home i una dona. Segons les primeres informacions, cap dels cossos presenta signes de criminalitat. La dona hauria mort el mateix dia, mentre que l'home estava ja en avançat estat de descomposició. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Ràdio Cunit. El 107.0.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
4: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

0: Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció de Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui, dijous, dia 4 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual s'ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Aquest dissabte passat vam celebrar una nova edició de la Volada d'Estels per l'Educació a la platja de l'estació de Cunit. Durant les setmanes prèvies, els infants de primer i segon de les escoles del municipi van construir els seus propis estels amb el suport de Barcelona Estels Club i dissabte el van fer volar al costat de les seves famílies i en una gran festa oberta a tothom. La jornada també va comptar amb la cercavila de les bandes escolars, les actuacions de les escoles de dansa L'Estudio Cunit i Dancing Cunit i els concerts de l'Escola Municipal de Música. Gràcies, doncs, a totes les famílies, infants, centres educatius, entitats participants i persones voluntàries que van fer possible aquesta quarta edició, a la qual en feia palesa en declaracions la regidora Yolanda Sánchez, a la que escoltem tot seguit a través dels micròfons de Ràdio Cunit.
1: Bon dia, estem aquí a la platja de Cunit, en el que és la quarta edició de la Volada d'Estels per l'Educació. És un acte que el que pretén és reivindicar una educació equitativa, justa i de qualitat pels nostres infants i joves. Com ho fem? Doncs aquest acte el fem amb la participació de les nostres escoles de primària i de les nostres llars d'infants. Es realitzen tallers en el que els infants construeixen un estel i s'organitza un dia com avui, un dissabte, en el que es fa una jornada familiar per tal de fer una volada d'estels amb tot allò que s'ha treballat a les escoles i a les llars. M'agradaria agrair la participació de l'Escola de Música, la qual farà actuacions aquí al Passeig Marítim, i les dues escoles de dansa del nostre municipi. Esperem passar un dia a la platja mirant el cel i fent volar estels.
0: Però encara tenim més notícies. La votació popular dels pressupostos participatius va tenir lloc entre l'11 i el 31 de maig, al qual es va escollir els projectes guanyadors. En aquesta quarta edició del procés de pressupostos participatius, la ciutadania empadronada major de 16 anys va poder escollir entre 15 propostes finalistes presentades pels veïns i veïnes, prioritzades en un fòrum ciutadà i finalment validades pels tècnics municipals. Un total de 425 persones van participar en la votació per decidir quines propostes ciutadanes s'executen. Les propostes han estat ordenades pel nombre de vots obtinguts, d'acord amb l'escrutini automàtic realitzat a través del portal cunit.decidimcatalunya.cat. Els resultats de la votació van ser els següents. En primer lloc, miralls de seguretat viària, amb 306 vots, amb un cost estimat de 2.600 euros. En segon lloc, la il·luminació de l'aparcament de l'estació de tren i voltants, amb 304 vots i amb un cost estimat de 49.500 euros. En tercer lloc, la instal·lació de càmeres de videovigilància, amb 294 vots i un cost estimat de 38.000 euros. En quarta posició, fons accessibles per a persones i mascotes, amb 270 vots i amb 36.000 euros de cost estimat. A la cinquena posició, la reposició de les palmeres del Passeig Marítim, amb 229 vots, amb 18.000 euros de cost estimat. En sisè lloc, la il·luminació de terreny a l'Avinguda de la Font amb 212 vots i amb 22.700 euros de cost estimat. A la setena posició, les casetes d'intercanvi de llibres amb 183 vots i 5.000 euros de cost estimat. En vuitena posició, millora del parc biosaludable amb 179 vots i 25.000 euros de cost estimat. I també en novena posició, l'adequació d'un espai d'esbarjo de gossos amb 174 vots i 20.000 euros de cost estimat. A la desena posició, millora del Correcada al Prat de Cunit amb 166 vots i amb 10.000 euros de cost estimat. I en onzena posició, la xarxa de punts d'alimentació per gats de carrer amb 166 vots amb uns 16.000 euros de cost estimat. Aquestes són, doncs, les 11 propostes que han quedat acceptades per tirar-les endavant, entenent, doncs, el número de vots rebuts i el límit de pressupost disponible de 300.000 euros, es podran realitzar aquestes 11 primeres propostes per un import total de 242.800 euros. Tot i ser la proposta següent més votada, l'ombreig de la terrassa del casal de la gent gran no s'inclou perquè, sumada amb les anteriors propostes més votades, accedeix al pressupost disponible de 300.000 euros i tal i com s'estableix a les bases reguladores del procés. Tampoc es poden incloure les propostes següents perquè també superen aquest límit màxim del pressupost. Per aquest motiu, l'import sobrant serà utilitzat en cas que el cost dels projectes seleccionats puguin tenir un increment sobre el cost estimat o bé es destinarà a la seva millora. El regidor de Participació Ciutadana, senyor José Manuel Cavada, agraeix la implicació de totes les persones que hi han pres part, tant proposant idees amb 209 propostes presentades, debatent, prioritzant i finalment votant perquè aquestes inversions es realitzin. També remarca que les propostes presentades per la ciutadania i les entitats que no estan, han estat seleccionades són una aportació important per l'Ajuntament i es tindran en compte per futures actuacions. El procés de pressupostos participatius continuarà ara amb la fase de retorn dels resultats i d'avaluació del procés. Per això podeu accedir al qüestionari a través de l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. I l'Ajuntament de Cunit ha celebrat una nova sessió de la Junta Local de Seguretat, una trobada de coordinació institucional que ha reunit els principals cossos i forces de seguretat que operen al municipi i per analitzar la situació de la seguretat ciutadana i reforçar les línies de treball conjuntes. Presidida per l'alcalde Jaume Casanyes, acompanyat del regidor de Seguretat Ciutadana Xavier Lorenzo i de Dolors Carreras, primera tinent d'alcaldia, la Junta Local de Seguretat de Cunit ha comptat amb la presència de la directora territorial de la Conselleria d'Interior i Seguretat Pública del Penedès, Lourdes Sánchez. La reunió ha comptat amb la participació de representants de la Guàrdia Civil, dels Mossos d'Esquadra i com a novetat destacada de la Policia Nacional, que s'incorpora per primera vegada a aquest òrgan de coordinació policial local. Durant la sessió es van analitzar les dades relatives a la seguretat del municipi en els darrers anys, sobretot entre el mes de maig de 2025 i el maig de 2026. L'elaboració dels diferents indicadors de delinqüència i les actuacions desenvolupades pels diferents cossos de policials. Així mateix s'han abordat aspectes relacionats amb la prevenció, la seguretat ciutadana, la convivència i la coordinació operativa entre administracions coincidint amb la proximitat dels mesos d'estiu. Pel que fa a les dades tractades, infraccions penals, es manté el mateix nombre de delictes, però incrementa amb un 4,7% l'eficàcia policial i es destaca un augment del 15% de persones detingudes tant pel cos de la policia local com els Mossos d'Esquadra. Els robatoris amb força a domicili disminueixen un 20% a Cunit en els darrers 12 mesos. Respecte a l'accidentalitat, en el període actual no hi ha hagut accidents mortals, hi ha hagut una disminució d'accidents greus i ferits d'un 80% menys. En aquest sentit, els atropellaments han disminuït un 26,5%, la gran majoria succeïts en passos de vianants de la C31. Ens constata un augment del 17,7% de requeriments de serveis policials, fet que posa en evidència l'augment poblacional del municipi. Per part del cos de la Guàrdia Civil, dins de l'àmbit de les seves competències, ha detectat 30 infraccions a Cunit, realitzant un total de 41 controls i inspeccions, en els quals s'han detectat 7 delictes i s'ha procedit a la detenció de 6 persones. Per part del cos de Policia Nacional, ha destacat la coordinació amb l'Ajuntament de Cunit en el servei d'expedició de DNI i passaport i diverses actuacions dins del seu àmbit competencial, relacionades amb delictes que tenen a veure amb estrangeria. Es destaca una operació conjunta amb Guàrdia Civil on es va realitzar 2 detinguts a Cunit en motiu d'una plantació de marihuana indoor. La incorporació de la Policia Nacional a la Junta Local de Seguretat permet ampliar els canals de col·laboració entre els diferents cossos i reforçar la coordinació en aquells àmbits en què comparteixen competències, contribuint a una resposta més eficaç davant les necessitats de la ciutadania. Des del consistori, el regidor Xavier Lorenzo, responsable de la regidoria de Seguretat Ciutadana, ha valorat molt positivament la celebració d'aquesta trobada, manifestant que consolida el treball conjunt entre les diferents forces de seguretat i reafirma el compromís de totes les institucions implicades per continuar garantint la seguretat, la convivència i el benestar dels veïns i veïnes de Cunit. La Junta Local de Seguretat es configura com un espai de coordinació essencial per a compartir informació, coordinar actuacions i establir estratègies comunes que permetin afrontar amb més eficàcia els reptes de seguretat presents i futurs del municipi. I també el Departament d'Interior ha anunciat la construcció d'una nova comissaria de Mossos d'Esquadra a Segur de Calafell amb l'objectiu de millorar la cobertura policial als municipis de Calafell i Cunit. La nova infraestructura respon a una reivindicació històrica del territori i pretén adaptar els recursos policials al creixement demogràfic i a l'augment de l'activitat durant els mesos d'estiu. L'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, celebra la futura comissaria ja que és una petició que vèiem fent a la Generalitat i permetrà oferir una resposta més àgil i propera a les necessitats de seguretat ciutadana dels dos municipis que sumen una població superior als 40.000 habitants i que experimenten un increment significatiu de residents i visitants durant la temporada turística. La ubicació de Segur de Calafell ha estat escollida per la seva situació estratègica i la seva bona connexió amb els principals nuclis urbans de la zona. Xavier Lorenzo, regidor de Seguretat Ciutadana, valora molt positivament l'anunci, considerant-lo una inversió necessària per garantir un servei policial més proper i eficaç. La futura comissaria de Segur de Calafell es convertirà així en un nou punt de referència per a la seguretat pública al Baix Penedès, amb la voluntat de reforçar la proximitat policial i millorar l'atenció a la ciutadania de Calafell i Cunit, i estarà ubicada previsiblement als voltants de l'Avinguda Catalunya. Una valoració que destacava el nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes.
2: Bon dia, cunitencs i cunitenques. Avui tenim una gran notícia per celebrar. Ahir al migdia, l'alcalde de Calafell em va informar de que la seva junta de seguretat, la consellera de seguretat, la consellera dels Mossos, va anunciar per fi una futura comissaria de Mossos compartida entre Calafell i el nostre municipi. És una gran notícia, és una notícia que esperàvem des de fa molt de temps i és una notícia fruit de la feina de fer pinya entre dos municipis i aquí, en clau de Cunit, de fer pinya entre els dos partits que estem al govern. Era una cosa important que teníem marcat en el nostre full de ruta. La seguretat de Cunit no podia estar només amb la policia local de Cunit, necessitàvem el reforç dels Mossos i aquesta acció és molt important. Me'n recordo fa molts anys, quan vam començar a moure el tema de la comissaria, hi havia gent que em deia que era impossible. Hi havia gent que se'n reia. Però estàs dient? Què estàs dient? Jo sempre ho tinc molt clar. Jo defenso els interessos de Cunit. No busco interessos partidistes. Busco sempre la qualitat de vida de la gent i l'interès dels cunitencs i cunitenques. Seguirem treballant per millorar la nostra qualitat de vida i aquesta gran notícia compartible entre tots. Moltes gràcies.
0: I seguim doncs amb més notícies que ens van arribant a través de la redacció del Cunit al Dia. I és que aquest dissabte, dia 13 de juny, Cunit tornarà a convertir-se en la capital del Serralú amb la celebració de la 14a xerralada popular, l'única festa dedicada a aquesta varietat vinícola amb el mar com a escenari privilegiat. El passeig marítim entre els carrers Les Sorres i Amílcar Barca serà novament el punt de trobada per totes les persones amants del vi, la gastronomia i la música en directe. Aquesta cita, consolidada com una de les més destacades del calendari enoturístic i gastronòmic del municipi, va néixer l'any 2012 impulsada per la sommelier cunitenca Carme Garcia, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, amb l'objectiu de promocionar els vins del Penedès i especialment la varietat Xarel·lo, una de les més representatives del territori. A partir de les 8 del vespre, el passeig marítim acollirà la tradicional mostra de xarel·los amb la participació de diversos bodeguers del territori que oferiran als assistents l'oportunitat de descobrir i degustar diferents expressions d'aquesta varietat emblemàtica. La proposta es complementarà amb una àmplia oferta gastronòmica de restauradors i pastissers locals. En aquesta edició hi participaran Restaurant La Rosseria, l'hotel-restaurant Àdia, Restaurant El Rodaví i Forn i Pastisseria Cases, que elaboraran tapes i postres especialment pensats per maridar amb els vins presents a la mostra. La música també serà, doncs, a càrrec d'una de les protagonistes de la vetllada. La programació musical començarà a les 8 del vespre amb DJ Andreu, continuarà a 2:15 de la nit amb l'actuació de Jero El Rumbo i culminarà a 2:15 de la nit amb el concert del grup Big Mothers en una nit que també comptarà amb servei de cocteleria. Recordeu, serà doncs el passeig marítim 57 a la platja de la Sorra, tiquet de la xarrelada 15 euros, el que inclou dos tastos de vi, dues tapes, un postre i una copa de regal. També es podran adquirir consumicions individuals amb tiquet de vi només per 3 euros, tiquet de tapa 3 euros, tiquet de postres 3 euros i el tiquet de còctel 5 euros. Amb aquesta activitat, Cunit continua apostant per la promoció del producte de proximitat, la gastronomia local i la identitat enoturística del territori. Una oportunitat única per gaudir dels millors xarel·los, descobrir els sabors del municipi i viure una nit d'estiu al costat del mar. D'altra banda, la llar d'infants del Trenet millorarà el seu confort i eficiència energètica amb una nova instal·lació de climatització finançada amb el Pla Impuls d'IPTA de la Diputació de Tarragona. L'Ajuntament ha impulsat el projecte de remodelació i instal·lació de la climatització de la llar d'infants municipal al Trenet, una actuació que permetrà millorar significativament el confort tèrmic dels infants, del personal educatiu i de totes les persones usuàries del centre. L'actuació, marcada en el programa de transició ecològica de la Diputació de Tarragona, contribueix a crear uns espais més saludables, sostenibles i adaptats a les necessitats actuals, alhora que afavorirà una major eficiència energètica de l'equipament municipal i una reducció del consum energètic. El projecte compta amb un finançament de 153.295 euros i ha estat finançat amb el Pla Impuls d'IPTA de la Diputació de Tarragona, que dona suport als municipis en el desenvolupament d'inversions i actuacions que milloren la qualitat de vida a la ciutadania. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament reafirma el seu compromís amb la sostenibilitat, la lluita contra el canvi climàtic i la millora dels equipaments públics destinats a l'educació i el benestar dels infants del municipi. I ja estan obertes les inscripcions per a poder participar en la tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, el que tenim ampliació del termini d'inscripcions per a aquesta tercera edició del Films Cunit. Un festival adreçat a potenciar el cinema i la realització de cinematogràfica entre el jovent, donant visibilitat a la creativitat, al talent i a la promoció de les seves obres. La tercera edició del festival presenta dues categories diferents, una secció per a obres de produccions escolars de cinema i una altra secció per a curtmetratges de produccions independents. Tota la informació relativa a la participació del festival la podeu trobar a les bases de participació, així com la resta del document d'inscripció. Ampliació del termini d'inscripcions fins al 14 de juny. Films Cunit comptarà amb la col·laboració de Carles Lázaro, realitzador audiovisual, Alejandro Matus, director de postproducció de l'estudi Moonlight de Barcelona, Octavio López, escriptor i crític de cinema, i Patricia Salvi, productora i actriu, com a jurats d'aquesta tercera edició. Enguany el festival ha decidit incorporar un nou membre al jurat que portarà una mirada des de la seva posició com a jove i participant de les dues anteriors edicions. Ivan Loma, estudiant de cinema, guanyador del primer premi en la primera edició de Films Cunit amb el curtmetratge 1976 i amb l'obra Ser, va obtenir esment especial en la segona edició, un talent jove que promet una carrera molt interessant. L'acte d'enguany, on es podran veure totes les obres audiovisuals finalment seleccionades, es celebrarà el pròxim dissabte 27 de juny a la plaça Jaume Vidal. I després de l'elevada demanda registrada en les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport a Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el proper 9 de juny de 9:45 del matí a 1:15 del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendrà a les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629 24 0039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit, habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data, es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I les obres dels túnels de Garraf avancen. Doncs es recorda que aquest dilluns, en teoria, començaran les marxes blanques. El secretari d'Estat d'Infraestructures avança que els treballs definitius podrien posar-se en marxa després de l'estiu d'aquest any que ve. Segons el diari de Tarragona, les obres dels túnels del Garraf s'avancen una setmana i a partir del dilluns començaran les marxes blanques per al restabliment del servei. Així ho avançà el secretari d'Estat d'Infraestructures, José Antonio Santano, aquest dimecres per la tarda es va desplaçar fins a un dels punts en què s'han intervingut acompanyats de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Després de l'experiència fallida, ni el Ministeri de Transports ni el Departament de Territori van voler anunciar una data per al restabliment de la circulació per a dues vies en aquest tram entre Sitges i Garraf. El dilluns es recepcionarà l'obra i a partir d'ara, d'aquesta data, d'aquest dilluns, començaran els viatges exploratoris per a comprovar l'estat de la infraestructura i que els maquinistes del CEMAF validin les proves. Això és el que fixa el protocol que es va acordar després de la borrasca Harry, a petició dels professionals del CEMAF. Aquesta entrada en servei gradual del sistema ha de facilitar que el dia en el que els trens de la R2 Sud de Rodalies i els regionals de Tarragona tornin a circular per aquest tram puguin fer-ho amb els mateixos horaris i expedicions que abans del tall. Així ho defensava la consellera Paneque, qui situava aquest restabliment en uns dies. Les obres es van posar en marxa el passat 16 de març i afectaven la zona de túnels entre Sitges i Garraf. De fet, la imatge dels viaductes apuntalats i amb un avançament estat de deteriorament dels pilars foren una de les imatges de la crisi ferroviària del principis d'any. Per aquest motiu, ara doncs els treballs estan a punt de finalitzar. Santano i Paneque van voler visitar un dels punts que simbolitzava l'abandonament d'una xarxa, segons paraules del secretari d'Estat. L'actuació ha suposat una inversió de més de 3 milions, el qual ha afectat a 3 punts. Es tracta del túnel 96 bis, en el que s'ha reforçat tota la infraestructura de pilars afectats per al salitre, a més dels sostres, el pont sobre la cala d'Aigua Dols, on s'han reforçat les cimentacions, i el viaducte del Garraf, on s'ha fet la restauració del pas inferior del carrer Sant Honrat de Sitges. Com a resultat final, es pretén doncs, aconseguir majors nivells de protecció i resiliència de les estructures enfront als efectes dels temporals costers i la corrosió marítima. Santano va voler agrair el treball del personal de DIF, que s'ha aconseguit doncs, avançar una setmana la financiació i la finalització dels treballs, tot i les dificultats accessible i de mobilitat pel personal. Les obres constitueixen l'avançada del gran projecte que té que fer fer-se més endavant i sobre el qual ahir Santano ja donava alguns detalls. I és que estava valorat en 280 milions i, segons apunta el Ministeri, en aquests moments està oberta la fase de diàleg amb la Generalitat per consensuar la millor solució. I és que l'actuació tindrà cert impacte pels viatgers, ja que els treballs podrien allargar-se diversos anys. Per aquest motiu, la consellera avança que tant Ifercat com la Direcció General de Transports estan treballant per mirar com abordar i quines fases poden fer-se perquè tinguin la menor implicació sobre el servei. L'obra final s'allargarà diversos anys i suposaria una inversió de 280 milions d'euros. I en aquest cas, l'actuació està vinculada a la seguretat d'una infraestructura construïda fa més d'un segle, ja que ara mateix no compleix amb els requisits que estableix Europa en quant a mesures de seguretat, sortides antiincendis i túnels d'evacuació. Per aquest motiu, els que volen doncs, fer-se és introduir aquestes mesures de seguretat i protecció de cara als viatgers per si es registra qualsevol incidència a l'interior dels túnels. Paneque coincidí que el projecte està gairebé aprovat i que la voluntat és que les modificacions puguin fer-se no comportin doncs, iniciar un nou projecte que ho retrasi tot. Com tot, Santano es va mostrar convençut de que si no sorgeix cap entrebanc, després de l'estiu de l'any que ve podrien iniciar-se els treballs. D'altra banda, Junts reclama una xarxa ferroviària integrada per connectar el Penedès. Montse Ortiz defensa al Parlament una proposta de país per superar les desconnexions ferroviàries del sud de Catalunya i avançar cap a un sistema pensat, decidit i gestionat des de Catalunya. El grup parlamentari de Junts ha defensat al Parlament la necessitat d'impulsar una nova xarxa ferroviària integrada de la Catalunya Sur que connecta de manera efectiva el Camp de Tarragona, el Penedès i les Terres de l'Ebre entre si i amb la resta del país. La diputada Montse Ortiz ha traslladat al govern una proposta de país construïda des del territori amb l'implicació d'alcaldes del món local, plataformes usuaris i agents socials. Ortiz ha denunciat que l'actual sistema ferroviari no està pensat per la gent que el fa servir i respon encara a una lògica radial i metropolitana centrada a Barcelona que deixa desconnectada una regió funcional de prop de 1.300.000 habitants. Quan una part del país queda desconnectada, qui perd no és només aquell territori, perd tot el país, ha advertit. Segons Eix Diari, Ortiz ha volgut constatar que les connexions entre el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Penedès són pràcticament inexistents. Consellera, des del Penedès no hi ha cap tren directe cap a Tarragona, només combinacions a Sant Vicenç de Calders. La diputada ha situat la crisi ferroviària actual com el resultat d'anys de deixadesa del govern espanyol i una manca estructural d'inversions a Catalunya. En aquest sentit, ha recordat que mentre a Madrid s'ha executat més del 120% de les inversions pressupostades, a Catalunya l'execució amb prou feines arribava al 60%. Segons Ortiz, aquestes dependències de Madrid han contribuït a una xarxa envellida, saturada i amb incidències constants. Davant d'aquesta situació, Junts planteja passar d'una suma de línies a una autèntica xarxa ferroviària territorial. La proposta preveu ampliar l'RT1 per unir Montblanc, Valls, Reus i Sitges, reordenant la RT2 per integrar millor les Terres de l'Ebre amb el Camp de Tarragona, impulsar una nova RT3 que reforci la mobilitat interior fins a la de Sant Vicenç de Calders, recuperar la línia Reus-Roda de Barà mitjançant una nova RT4, integrar les línies R13, R14, R15, R16 i R17 dins d'una mateixa lògica territorial. La solució no és esperar 20 anys, sinó aprofitar millor les infraestructures que ja existeixen i fer-les funcionar com una xarxa, ha afirmat Ortiz. La diputada també ha reclamat el perllongament de la R8 fins al Penedès per connectar directament al sud del país amb el Vallès, així com l'estudi d'alternatives com un bypass ferroviari al Vendrell per millorar les connexions entre el Penedès i el Garraf. Ortiz ha remarcat que la proposta va més enllà del mapa de línies i implica també un canvi de governança. Un país en xarxa necessita una governança en xarxa, ha defensat, tot reclamant que les vegueries tenen més capacitat de decisió sobre la mobilitat, les infraestructures i la planificació territorial. En aquest sentit, la diputada ha obert el debat sobre el paper de Ferrocarrils de la Generalitat a la gestió d'aquest nou model ferroviari. Ferrocarrils ha demostrat que quan les decisions es prenen des de Catalunya, els resultats són millors, ha afirmat. Per això, Junts defensa avançar cap a un sistema ferroviari pensat des de Catalunya, decidit des de Catalunya i gestionat des de Catalunya. Finalment, Ortiz ha interpel·lat el govern a liderar el canvi que reclama el territori i a la construir amplis consensos polítics i institucionals. No ens valen pedaços, cal una transformació real perquè el sistema no funciona, ha conclòs. I l'eliminació del port de la tèrmica de Cubelles ha d'estabilitzar les platges de Cunit i Calafell. Endesa assenyala que no hi haurà zones de demanda i de pèrdua de sorra. La intervenció en el que està el port de la tèrmica de Cubelles tindrà efectes per les platges de Cunit i Calafell. Una notícia que ampliarem en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Però també recordem, que avui dijous, a 6:15 de la tarda, a l'Espai Jove moldeja i dona forma a l'argila per aconseguir crear la teva peça de ceràmica. Una activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 5:15 de la tarda a 9:15 del vespre. I aquest dissabte, si tens traça per la cuina o simplement vols passar una bona estona divertida, participa en el concurs Chef Joves i demostra els teus dots culinaris. Per grups, se'ls facilitarà una recepta que vosaltres haureu d'elaborar seguint els passos indicats. Serà la teva la millor recepta? Recorda, 6 de juny, 6:15 de la tarda, a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions, pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 5:15 de la tarda a 9:15 del vespre. I recordem el nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny. Aquest mes de juny, les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre, activitat gratuïta, sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I aquest proper dilluns, també a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec d'Alpi Paper, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també recordem que si vols personalitzar la teva pròpia tote bag, bossa de tela, de colors i estampats amb el teu disseny exclusiu, el proper divendres 12 de juny a 6:15 de la tarda vine a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Més informació a l'Espai Jove de Cunit. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Més notícies en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Ara, per això, a continuació, us deixem amb el temps, amb en Josep Miró. Endavant! El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable amb domini del cel ennuvolat, com ha estat a primera hora del matí. A hores d'ara sí que tímidament es vol obrir alguna clariana, com a molt hi pot haver alguna ullada de sol fins a mig matí o a tot estirar fins a migdia, però a partir de migdia esperem un canvi de temps amb l'arribada d'un front que ve acompanyat d'aire fred en alçada, i això portarà un canvi notable amb el temps en cel tapat a la tarda i amb pluges o ruixats al vespre i a la nit, que localment poden tenir una certa intensitat i acompanyades de tempesta, amb una temperatura que ha tornat a pujar molt de nit. Si ahir l'ambient era fresquet, amb una mínima de 18 graus, avui hem tornat a tenir una nit tropical i la més alta del que portem d'any, amb 21 graus i mig de mínima, mentre que la màxima sí que recularà una mica i estarà entre els 24 i 25, amb una humitat alta, vent de garbí feble en cos moderat al migdia i a la tarda i fent que la mar estigui alterada amb maror. Demà el temps quedarà variable, encara amb pluja residual fins a primera hora del matí i cel ennuvolat, però aclarint-se a partir de mig matí, imposant-se el sol a la tarda amb alguns núvols alts. La temperatura baixarà de manera clara tant de nit com de dia i es mourà entre els 17 o 18 de mínima i no passarem dels 22 de màxima, amb una humitat una mica més baixa. Vent feble de garbí amb cos moderat al migdia i a la tarda i fent que la mar estigui alterada amb maror tot el dia. De cara al cap de setmana el temps seria variable, amb sol i núvols, més sol i cel més clar diumenge a la tarda i amb unes temperatures agradables i a ratll de dissabte i un altre cop més altes diumenge.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
2: Cunit al dia.
1: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
2: Cunit al dia.
1: Amb Jaume Asens.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
4: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
5: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
6: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
7: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
8: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
5: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
4: Ràdio Cunit presenta... A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
9: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.
10: Chinchín Costa Fleming
11: ha regresado.
12: He regresado con fuerza.
13: Más o menos, sí.
14: Soy María Román y os espero en la nueva temporada de Costa Fleming, el programa del humor.
15: Oiga, me parece que usted tiene mucho cachondeo, ¿eh?
14: De la belleza, del amor, ay, de la alegría y de la expansión personal.
16: Sí, hombre, ¿y qué más?
17: Costa Fleming.
18: Y lo hacemos el... ¿qué día? Jueves de 6 a 8.
4: No, no, María, de 5 a 7 de la tarde.
18: Pero menos guasa, ¿eh?
19: Y otra cosa que voy a decir, que esto es muy interesante. Cada sábado a la tarde, volvemos a poner programa.
11: Costa Fleming aquí.
4: ¡Hombre, bravo!
11: ¡Bien! Radio Cunit.
20: Porque eso no es una radio, eso es la alegría de la huerta.
21: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.
22: Soc Toni Camaro i en trobareu cada dimecres de 12:31 a Sol d'hivern, el programa en el que cada setmana podeu conèixer diferents artistes quilòmetre zero, la seva història, els seus projectes, com senten, com viuen i el perquè de les seves cançons. Cançons que pots demanar a la web de la ràdio i gaudir dels premis per cortesia dels nostres patrocinadors, perquè jo soc d'hivern.
21: Sol d'hivern amb Toni Camaro.
23: Bona tarda, estimats i estimades oients. Aquest és el programa Diversitat i jo sóc l'Asma Awata.
4: Un programa que parla de la diversitat, dirigit i presentat per Asma Awata. Tots els dijous, escolta Diversitat. A partir de 7:45 del vespre.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 7:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Escolta 100% Romàntics, un programa on podràs disfrutar de la millor música romàntica.
2: 100% Romàntics, amb Nadia El Farhi.
1: Tots els dijous a les 9 de la nit, us espero.
3: Hola, amics i amigues. Soc Ivan Uriach, DJ Ivanur, i us vull recordar que tots els divendres de 8 del matí a 10 no pots perdre Espais Energy, un programa creat per remixos, creat per la bona música des dels 80, 90, 2000. Per això sí, tot remesclat com té que ser. També música d'actualitat, com no. No t'ho pots perdre. 2 hores a la setmana, Espais Energy. Aquí es veiem a Ràdio Cunit, on si no. Ràdio Cunit, Espais Energy.
4: Cuplejant.
5: Som a tot el país.
4: Cuplejant.cat.
5: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
4: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Tots els divendres, a partir de les 7 del matí, i en repetició, els dissabtes a les 9 del matí.
1: Ràdio Cunit, el 107.0. Cunit al dia.
2: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
1: Cunit al dia.
6: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Cunit al dia, quan són les 10 i 40 minutets des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les 3w.radiocunit.cat. Què tal esteu? Esperem que bé, eh? Doncs nosaltres ja a punt de tocar del cap de setmana, tot i que tenim un dia tapadot, un dia grisot, un dia... Però bueno, intentarem des d'aquí, des de les nostres ones arcianes, fer despejar, doncs fer marxar tots aquests nubarrots que ens tapen el nostre sol de Cunit, i com no, doncs des d'aquí posar una miqueta de llum a la foscor i de color al dia, perquè pretenem ser la banda sonora de les vostres vides, perquè a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes, perquè teniu unes vies de comunicació directa les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i com no, doncs també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa!
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918, 4918.
7: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
6: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com no, doncs també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant murchat o també missatge privat.
7: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
6: Busca'ns, posa't en contacte amb nosaltres. Contacta, contacta, www.radiocunit.cat, contacta, i també el nostre chat, eh? Ai, què més es pot demanar? Déu-n'hi-do, eh? Des d'aquí doncs també agraïm a tota la gent que participa, a tota la gent que ens sintonitza des d'ara i fins a 2:45 del migdia en versió magazine, per empalmar amb la versió informatiu gairebé fins a les 3 de la tarda, tant de dia com de nit, des d'aquí, des de Ràdio Cunit, on agraïment a la vostra participació, us endureu un numeret del qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, dels quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport. Com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero. Des d'aquí donant la benvinguda també a tota la gent que ens sintonitza per FM, per internet, des del mateix casc antic del nostre poble i fins a l'altra punta de món, i com no, doncs, també tota la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció, tenim a Susana González, Clàudia García, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, a Anabel Arévalo, a la Peli Fantasma, Jordi Mauri, a la Once, Juan Coma, a la Cançó del Dia, Núria Ruiz, i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem ara a passar a la nostra sumari de continguts d'avui dijous, ja 4 de juny de 2026. Des dels controls tècnics i locució us saluda un servidor, Jaume Asens. Com sempre, des d'aquí, tot a punt i preparat. Des d'aquí, des del Cunit del Dia, aquesta és la teva sintonia, tant de dia com de nit, des de Ràdio Cunit. Així comença el nostre programa. Benvinguts i benvingudes a la vostra sintonia.
8: Sumari.
6: I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar, doncs, tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que, posteriori, a les dues, ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà, doncs, de Marta Pardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però també, a mitjoret abans, tindrem doncs, la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit del Dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Com no, també tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies a Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments a la nostra línia, com a la resta de serveis de Rodalies i regionals, eh? La previsió ferroviària. I subratllem la paraula previsió, perquè mai se sap què passarà, eh? A més, també, com no, connectarem amb els companys de la 11 per conèixer també les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Cecs, a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. I no contents amb tot això, també, com no, doncs esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. Ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. Aprendrem a parlar bé el català amb el català correcte. Tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni, l'agenda d'actes del nostre municipi. I a més també, doncs, com no, tindrem el que seria, doncs, les efemèrides per contextualitzar-nos, per saber què va passar tal dia com avui, un 4 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. A més, també, avui, recordem, és dijous, dia de Mercadillo Municipal al nostre poble, i connectarem amb la nostra reportera Marti Xalatxera, amb Agustina Lamorda, a la que ja es troba en el nostre Mercadillo, al qual, com sempre, ens copsa tot el que ens podem trobar, tots els productes, totes les paradetes, a l'ambient que respira a la nostra Mercadillo Municipal, com també les ofertes del dia, la cuina de mercat, la cuina de l'Agustina, els seus consells, com sempre, des del mateix Mercadillo Municipal, situat aquí al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren, entre l'avinguda de la Font i la comissaria de policia, el qual està obert fins a les dues del migdia, tot i que a partir de 2:15 ja comencin a tancar la paradeta. O sigui que ja ho saps, eh? Vine al Mercat Reina, clar que sí, que encara belluga! Com es belluga, Agustina la Morda. A més, tindrem també a l'espai poètic de la mà d'Evaristo Hernández, el Tot Natura, totes les activitats programades per a cada els pròxims dies de la mà de Josep Miró. I si Déu vol, també connectarem amb la Biblioteca Municipal de Cunit, com no, perquè doncs ens ofereixin també les activitats, tallers i novetats que tenen per de cara aquest mes des de la mateixa Biblioteca Municipal Marta Mata de Cunit. A més, també, com no, tindrem el Santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, truca i participa, posa't en contacte amb nosaltres a les vies de comunicació directes, les quals us hem facilitat anteriorment i que a posteriori tornarem a recordar, ja ho sabeu, eh? Telèfon, chat, web, també tenim, doncs, el Facebook, l'Instagram, on faci falta, per terra, mar i aire. Nosaltres agafarem el vostre encàrrec, ens posarem en contacte amb la persona que vulguis. Podem fer, doncs, felicitacions, dedicatòries musicals, homenatges, recordatoris, agraïments, bromes telefòniques, declaracions d'amor, el que faci falta. I nosaltres ho facilitarem. Us posarem tots aquells temes musicals que més us agradin, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures. Aquí te les posem totes i a sobre t'emportes numeret, al qual entres al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com, per exemple, la Casa de l'Oro, que que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 i 20 euros. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal. També saludem Alma Music amb la seva classe de cant o de guitarra gratuïta. Bemol Nou, també classe de guitarra, piano baix o producció musical. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit, ens ofereix el seu llibre Mi Montaña Russa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa. Sami Scalafell, dues consumicions normals no premium. La Perruqueria Harmony, un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona. Doner Pita Palace 2, un fantàstic durum kebab. La Marina, tenim els seus dos esmorzars, com també els esmorzars del bar La Pinya. Els vermuts de l'Olivo, Restaurant Lounge. També els vermutacos de la Bodegueta, amb el seu pinxo del dia de dimarts a divendres, eh? Aquí a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recobre directe, al ladito de la diligència. La diligència que també ens ofereix dos vermuts. I no et perdis la revetlla de Sant Joan, eh? A més, també tenim la peixateria Cunit, que ens ofereix cues de ràpia, ampolla de caldo. La xurreria Velo ens ofereix un suís amb xocolata, amb nata, amb xurros o poles per dues persones. Xurreria Velo, al carrer Conca de Barberà, número 13. Xurreria Velo, davant mateix de la policia local. Xurreria Velo. També a Nanda Yoga Studio Cunit ens ofereix una sessió de ioga o massatge. La braseria i pica de Cubelles, vermut braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions. I la carnisseria Jaguara, mig cru de carn picada. Pollo a la brasa al sol, un pollastre a la brasa dissabte o diumenge. La cova del Gorka, dos vermuts. Local social al castell, també un sopar per dues persones. Bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres. La pizzeria Nanà, una pizza per dues persones. La cafeteria Panaderia Núria, un esmorzar per dues persones. La penya bètica de Comarruga, un sopar per dues persones. La pizzeria La Góndola de Cubelles, un sopar per dues persones. El Saborea, un esmorzar per dues persones. El Pollo Loco, un fantàstic lot corresponent amb pollastre last, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli. A més, amb consumició gratuïta mentre esperes la comanda del Pollo Loco. La discoteca Lou de Segura, que la feia una invitació amb consumició per dues persones. I la Giralda de l'Arbós, una invitació per dues persones. I a més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la Setmana, l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant de banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig d'un fantàstic lot de regals consistents en una consumició més tapa gratuïta, cortesia del Racó Dolç de Cunit. També tenim aquest esmorzar per dues persones del Rincón del Tapeo 2. Aquests 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs de Dinàmica Club Atletisme de Vilanova. I aquest mega menú per dues persones de l'Hotel Àdia. Com també la invitació per dues persones al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes algú millor, sintonitza-ho. Però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home!
9: Un cop d'ull als diaris.
6: I ràpidament anem a desgranar-nos tota l'actualitat que reflexen els diversos rotatius del dia d'avui, dijous, dia 4 de juny de 2026. Començarem pel Diari de Tarragona, que enceta portada amb el següent titular. Els acomiadaments en Dou també arriben a Tarragona. Pel que fa a laboral, a Espanya afectarà 138 llocs de treball, la majoria a Tarragona. La multinacional ja hauria anunciat una retallada del 13% de la seva plantilla. Pel que fa a les reaccions, les institucions amb el govern al cap mostren la seva solidaritat amb els treballadors i les plantes de Tarragona. En fotografia de portada tenim el Papa, la polèmica, Planelles intervé i la Torre de Jesús també serà beneïda en català. L'arxidiòcesi de Barcelona plantejava una cerimònia només en castellà i en llatí. A més, pel que fa a sanitat, les protestes dels metges aplacen operacions i visites. Denuncien esgotament per les guàrdies de 24 hores. Pel que fa a educació, avui se sabrà si els professionals avalen a l'acord. A Rodalies, els túnels del Garraf a punt per reprendre el trànsit. I a Reus, els 48 pisos públics del complex Riera el 19 de juny. Deixem el Diari de Tarragona i ens endinsem amb el Diari Ara, el que enceta portada amb aquest setge al PSOE. La UCO sosté que l'Eire Díez volia protegir els interessos de Sánchez i pressionar Marchena per l'amnistia. Sánchez posa en marxa els pressupostos en plena tempesta judicial. El president espanyol anuncia al Cercle d'Economia els comptes del 2027 i obvia els casos de corrupció. Page reclama al líder socialista que se sotmeti a una qüestió de confiança o convoqui eleccions. I pel que fa a fotografia de portada, observem a Grífols. primera pedra de Grífols. El president espanyol Pedro Sánchez va assistir ahir a l'inici de les obres de la nova planta de Grífols a Lliçà de Vall i a l'arrencada de Seat a Martorell, els cotxes elèctrics Cupra Raval i Volkswagen ID Polo. Més titulars. Ucraïna ataca Sant Petersburg en l'inici del Fòrum Econòmic Rus. Els convidats de Putin arriben a la cita enmig de columnes de fum. Malià segueix a Cuba els passos d'Iberostar i abandona 15 hotels. La decisió arriba forçada per l'amenaça de sancions dels Estats Units d'Amèrica. I prolifera el lloguer de balcons a Wallapop per veure el papa. També hi ha veïns que anuncien pàrquings i s'ofereixen de guies. Deixem el diari Ara i ens endinsem amb el Punt Avui, el qual ens ha de portada amb aquest gran llaç groc.

independentistes criden a rebre'l el 6 de juny amb estelades després de la polèmica amb la llengua. Pel que fa a la crònica, tenim a Pere Bosch i Cuenca. El temps s'esvaeix. També crònica de Mireia Raurera. El català, el papa, Lleó i Cristina Hinojés. I pel que fa a l'esportiu, tenim a Condé. Tinc contracte fins al 2030 i espero continuar. El defensa francès expressa la voluntat de quedar-se al Barça. Però encara tenim més articles signats en diversos periodistes, com per exemple Marta Alós, titulat Lleida i l'informe Fènix. Rosa Maria Bravo, selectivitat en pau. Tian Riba, les homilies d'Organyà. Teresa Márquez, el sentit de llegir. Anna Serrano, refugis climàtics. Montse Verderí, aprendre a llegir llibres gruixuts. I Josep Gisbert, tancament de caixes. A la capçalera tenim un reportatge per Carles Sabater. Botiga.elpuntavui.cat. El Punt Avui engega la venda electrònica dels seus productes a través del digital i amb pagaments mitjançant targeta de crèdit. I pel que fa referència a l'Observatori Municipal, marxem a Tortosa. Entre l'herència i un nou guió. Entrevistes a l'alcaldessa Mar Lleixà i a la cap de l'oposició Meritxell Roger. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem ara a passar a La Vanguardia. Canceta portada amb les jornades del Cercle d'Economia. Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any. El president llença un missatge de continuïtat i demana generositat a Junts i a Esquerra Republicana per culminar la legislatura amb l'amnistia aplicada i seguir pactant. La OCDE subratlla el creixement d'Espanya a Europa. En fotografia de portada observem la Seat Cupra, el que entra de ple a l'era elèctrica. La planta de Martorell va començar ahir a produir cotxes 100% elèctrics amb l'objectiu de posar al mercat uns 70.000 vehicles el primer any dels models Cupra, Rival i Volkswagen ID Polo. Pedro Sánchez es va reunir ahir amb la cúpula del grup. En fotografia de portada observem el president amb Marcus Haupt de Seat Cupra, Salvador Illa, Thomas Schaffer i Oliver Blum de Volkswagen. D'altra banda, els agents assenyalen a Cerdán com a cap d'una trama per salvar el president. La UCO apunta maniobres de Leire Díez amb Villarejo per buscar draps bruts d'investigacions o de jutges com Marchena. I la lampista es va veure amb el cap de Guàrdia Civil. La lampista del PSOE. D'altra banda, tenim Ucraïna que ataca Rússia en l'inici del fòrum de Putin per captar inversions. La mort d'una jove després d'un error policial alenta els ultres britànics. I la setmana pròxima tenim el tren que podria tornar a passar pels túnels del Garraf. Millor adaptats sobre l'umbral d'alerta per calor a Espanya. I pel que fa a dades a Espanya, la pobresa s'enquista i creix entre els nens. Deixem La Vanguardia i ens endinsem amb el Periódico de Catalunya, que enceta portada amb l'informe que confirma trobades amb la directora de la Guàrdia Civil. La UCO acredita una trama al PSOE per rescatar Sánchez. Els agents afirmen que l'actuació de la xarxa que dirigien Santos Cerdán i Leire Díaz buscava protegir el PSOE, el govern o el seu president dels casos de corrupció. En fotografia de portada ho sabem a Sánchez i a Salvador Illa a la clausura de les jornades del Cercle en el dia d'ahir. Els pressupostos del 2027 en marxa. Sánchez anuncia en les jornades del Cercle que activa la tramitació d'uns comptes que inclouran la més gran inversió pública en habitatge. I la jutge investigada, doncs, la influència de la psicòloga d'Andic en els fets i la citarà a declarar. Creu que l'acusat es va desfer del mòbil perquè va desactivar l'aplicació de comptar passos abans d'anar a l'Equador. A més, el Partit Popular i Vox tanquen el seu acord de govern per Castella i Lleó. Melià segueix Iberostar i abandona la gestió de 15 hotels a Cuba. El gran aperitiu gratuït del Primavera Sound fa vibrar el fòrum. I Leo Messi, reconegut amb el Princesa d'Astúries dels Esports. A la capçalera tenim European Bridge. A Catalunya es mobilitza per desenvolupar i fabricar xips. I deixem el Periódico de Catalunya i acabem amb El País. La investigació sobre el boicot a causes judicials enceta portada amb el cas Leire, que colpeja

0: de la directora de la Guàrdia Civil. La UCO diu que González es va reunir tres vegades amb l'exmilitant del PSOE. Els agents afirmen que l'operació buscava protegir els interessos del president. Un mando diu que un cap el va instar a punt a posar-se de perfil en casos vinculats a la política. I en fotografia de portada observem la columna de fum a Sant Petersburg ahir després de l'atac d'Ucraïna amb drons. Ucraïna ataca el cor de Rússia en un clar desafiament a Putin. A més, Vox imposa al Partit Popular les seves principals banderes a Castella i Lleó. Els populars assumeixen la prioritat nacional a les ajudes públiques. La UCO afirma que la plaça de David Sánchez estava predeterminada. I pel que fa a turisme, la cadena Melià cedeix a la pressió de Trump i abandona la gestió de 15 hotels a Cuba. Pel que fa a tribunals, la jutja investigada si hi ha més implicats a la mort d'Isaac Andic. I a la capçalera del país marxem amb esports. El Princesa d'Astúries premia l'excepcional trajectòria de Messi. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris de casa nostra, com també d'àmbit general, edicions totes elles d'avui dijous, dia 4 de juny de 2026. Ara és moment de refrescar tota aquesta informació d'àmbit general amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, quan ja són les 11 del matí a Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui dels resultats de la consulta, cada avalar o bé rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació, els sindicats USTEC i professors de secundària juntament amb Comissions Obreres i UGT. Mentre USTEC defensa el sí, CGT, la Intersindical i COS fan encara campanya pel no i de fet mantenen les mobilitzacions amb noves vagues avui convocades a Ponent i al Pirineu. De fet, anem ara fins a Tàrrega, on té lloc la manifestació d'aquest territori. Allà hi tenim el nostre company, l'Oriol Gordillo. Oriol, com va tot plegat? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs des de fa tot just 10 minuts i contra tot pronòstic, prop de 200 mestres i professors tallen una de les sortides de Tàrrega cap a l'autovia A2. Prop de 200 mestres i professors s'han mobilitzat aquest matí a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga convocada al sector educatiu. La protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de trens, des d'on els manifestants han iniciat una marxa lenta fins a la rotonda d'accés més propera a l'A2. Una de les principals portes d'entrada del municipi, que ha estat blocada gairebé 3/4 d'hora. Amb música reivindicativa, pancartes i proclames de Niubó dimissió, els convocants denuncien la sobrecàrrega laboral, la manca de recursos i l'augment de les necessitats educatives als centres. Els sindicats asseguren que el malestar és generalitzat i reclamen més inversió, reducció de ràtios i estabilitat per al personal docent. Sentim Carlos Vilchez d'Intersindical i Emili Llorente de CGT.
4: Com a intersindical hem apostat per demanar el vot al no, perquè entenem doncs, que aquest preacord, tot i que té alguns avenços, evidentment, no és suficient per al pla de xoc que necessita l'educació en aquest país.
5: Des de CGT tenim clar que aquest preacord no soluciona l'emergència educativa del país i, per tant, també tenim clar que no firmarem i que continuarem la mobilització.
3: D'aquí tot just una hora, a les 12 del migdia, estarem atents a la resposta in situ i a la reacció d'aquesta munió de mestres i professors al preacord que han de tancar govern i sindicats majoritaris.
2: Així és, Oriol, estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I Nestlé ha reduït de 301 a 267 els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Catalunya concentra precisament el gruix de l'afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. I el ple del Parlament acull avui el debat de la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra i també els comuns. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: pollo a la brasa El Sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa El Sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. A fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
1: Xurreria Velo.
2: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la Ràdio de Cunit. La xurreria
1: Velo.
2: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
1: Velo.
2: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
1: Velo.
2: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
1: Velo.
0: Pizzería Naná, auténtica cocina napolitana. Prueba nuestras provolones, pizzas, pastas y todo tipo de platos, como nuestro entrecot, entre muchísimos otros. Grandes menús. Frente al mar, Pizzería Naná. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit.
2: Carnicería Yaguara en Cunit, a pie de carretera, te ofrece de lunes a lunes, en horario de 9 de la mañana a las 10 de la noche, te ofrece carnes, verduras, refrescos. Carnicería Yaguara en Cunit, la carnicería de tu vida está en la Avenida Barcelona 185. La Marina
0: está morena. Peixateria Cunit, ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit, peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Peña Bética de Comarruga. Prueba nuestra carne mechada, gambas de Huelva, tapas, bocadillos fríos y calientes. Consulta nuestras ofertas. Peña Bética de Comarruga.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Ràdio Cunit, el 107.0.
2: I arribats a aquest punt del programa, és el moment de fer la previsió, i com sempre subratllem la paraula previsió, del que seria l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la nostra línia i la resta de serveis de rodalies i regionals. Com bé sempre diem, la nostra línia segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia en condicions normals. Però, deguts als treballs de millora entre Garraf i Sitges, es reprograma l'oferta des de Sitges i Vilanova i la Geltrú a dos trens per hora i sentit, tot i que diuen que a partir de la setmana vinent podria ja començar a restablir-se la normalitat entre cometes. Pel que fa a la R3, a servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, on deguts als treballs de millores manté el servei alternatiu actual per carretera a tota la línia. A la R7, sense servei amb motiu de les obres a Montcada Bifurcació i servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R8, deguts als treballs de millora, servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vall Honrat, amb servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vall Honrat i Martorell Central, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R13, motiu dels treballs de millora, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, servei alternatiu per carretera entre la plana Picamoixons, Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar amb la saturada R2 Sud. A la R14, amb motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat per enllaçar amb el servei de la línia R2, una incidència que afecta la R13, R14, R15, R16 i R17. I ha destacat també la R16, que amb motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, la R15, servei ferroviari entre Reus i Móra la Nova. Deguts als treballs de millora, es manté un servei alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre, i entre també Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar els serveis amb la saturada R2 Sud. I fins aquí, doncs, el que seria l'actualitat ferroviària de rodalies i regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable amb domini del cel ennuvolat, com ha estat a primera hora del matí. A hores d'ara sí que tímidament es vol obrir alguna clariana, com a molt hi pot haver alguna ullada de sol fins a mig matí o a tot estirar fins a migdia, però a partir de migdia esperem un canvi de temps amb l'arribada d'un front que ve acompanyat d'aire fred en alçada, i això portarà un canvi notable amb el temps en cel tapat a la tarda i amb pluges o ruixats al vespre i a la nit, que localment poden tenir una certa intensitat i acompanyades de tempesta, amb una temperatura que ha tornat a pujar molt de nit. Si ahir l'ambient era fresquet, amb una mínima de 18 graus, avui hem tornat a tenir una nit tropical i la més alta del que portem d'any, amb 21 graus i mig de mínima, mentre que la màxima sí que recularà una mica i estarà entre els 24 i 25, amb una humitat alta. Vent de garbí feble en cots moderats al migdia i a la tarda, i fent que la mar estigui alterada amb maror. Demà el temps quedarà variable, encara amb pluja residual fins a primera hora del matí, i cel ennuvolat, però aclarint-se a partir de mig matí, imposant-se el sol a la tarda amb alguns núvols alts. La temperatura baixarà de manera clara tant de nit com de dia i es mourà entre els 17 o 18 de mínima, i no passarem dels 22 de màxima, amb una humitat una mica més baixa. Vent feble de garbí amb cos moderat al migdia i a la tarda, i fent que la mar estigui alterada amb maror tot el dia. De cara al cap de setmana el temps seria variable, amb sol i núvols, més sol i cel més clar diumenge a la tarda, i amb unes temperatures agradables i a ratlla dissabte, i un altre cop més altes diumenge.

0: ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume. Bon dia a tothom. Com esteu?
0: Bé? Dia una miqueta, doncs, grisot, tapadot, però bueno, intentarem il·luminar-lo i posar-li color amb les cançons que, com sempre, ens proposes.
1: Sí, avui ho fem amb les Satàriques Majestats.
0: Ah.
1: Amb els Rolling Stones.
0: Bueno, mítics, també, déu-n'hi-do, I encara corren, sí. Pel món.
1: Sí, sí, sí, ja m'agradaria a mi arribar a l'edat d'ells i continuar fent concerts,
0: I tant, I per molts anys, tu, déu-n'hi-do.
1: Doncs avui anem a sentir un dels seus clàssics.
0: Sí.
1: Que és el Sympathy of the Devil.
0: Mm.
1: Que és justament avui, fa anys, que van començar a gravar-lo.
0: Ah, mira. Bueno, doncs estem d'aniversari. Doncs amb aquest tema intentarem posar llum a la foscor, i doncs que s'esveixin els núvols d'aquí de Cunit i refrescar-nos amb aquest tema musical. Doncs, Núria, moltíssimes gràcies. Que vagi de molt bé, si Déu vol. Ens escoltem demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Perfecte, demà més. Moltes gràcies. Un petonarro.
0: Petons i abraçades. Adéu-siau, bon dia.
1: Adéu.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar doncs, a desenar, doncs, a repassar les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe a la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. I comencem pel cupó diari, on el número premiat és el 70.674, 70674 de la sèrie 39. Pel que fa referència a la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 4, 6, 8, 11, 15, 16, 26, 39, 42, 47, 52, 53, 54, 57, 58, 62, 65, 74, 78 i 83. Pel que fa referència al triplex de la 11, el número premiat és el 482, 482. La dupla de la 11, el 08. I al sorteig mídia, la data premiada ha estat la del 31 d'octubre de 2023 amb l'1 de trèvols. Aquestes han sigut les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe a la ONCE. Informació que, com sempre, ens facilita Juan Coma des de Tarragona.
1: Correcte, amb Bruguer Jardí i Gemma Genó.
2: En català hi ha paraules amb doble gènere, això vol dir que poden ser masculines i femenines alhora. Ara bé, el significat del mot femení és diferent del significat del mot masculí. Tot seguit en teniu uns quants exemples.
3: L'ordre masculí contrari a desordre, tot ben posat i ben classificat.
2: L'ordre femení, el manament d'un jutge o d'una autoritat, una ordre d'allunyament.
3: El planeta masculí, l'astre.
2: La planeta femení, el destí d'una persona.
3: El vall masculí, excavació en un fossat.
2: La vall femení, depressió entre muntanyes.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dijous 4 de juny de 2026 i comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Montaner, situada al passeig Narcís Bardagí número 10 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 0703. Repetim, 93 895 0703. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Fornàs Andreu, situada a la carretera de Barcelona 95 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977 16 13 50. Repetim, 977 16 13 50.

0: notícies que...
1: Una curiositat molt interessant és que el teu esquelet es renova gairebé completament al llarg de la vida. Encara que els ossos semblen estructures rígides i permanents, en realitat són teixits vius que canvien constantment. Dins dels ossos hi treballen dos tipus principals de cèl·lules: els osteoclasts, que descomponen els ossos vells, i els osteoblasts, que construeixen os nou. Aquest procés s'anomena remodelació òssia i serveix per reparar petits danys, adaptar els ossos a les càrregues que suporten i mantenir l'equilibri de minerals com el calci i el fòsfor. Gràcies a aquest sistema, gran part del teu esquelet es reemplaça gradualment. En adults, molts ossos poden renovar-se gairebé del tot en un període d'uns 10 anys, tot i que algunes parts ho fan més ràpidament que altres. Això vol dir que l'os que tens avui no és el mateix que tenies fa una dècada. És com si el teu cos estigués reconstruint silenciosament la teva pròpia arquitectura interna.

Εφεμέριδες. Y ahora sí, arriba tres puntos por una más. Al momento de comenzar, vamos a repasar las noticias más destacadas que van a suceder tal día como hoy. Un 4 de juny d'altres anys a les nostres efemèrides. I comencem a l'any 1038, a Sant Salvador de Breda, on Guerau I de Cabrera i la seva muller, Ermessenda de Montsoriu, funden el monestir benedictí de Sant Salvador de Breda. A partir d'aquí comencem avançant, arribant al 1355, a València, amb la primera processó de Corpus a València. I el 1610, Felip III d'Espanya prohibeix publicar llibres espanyols a l'estranger. Seguim avançant i arribem al 1784, a Lió, a França, on Elisabeth Thribble és la primera dona que puja a un globus aerostàtic. Arribant ja al 1814, doncs al segle XIX, on a França el rei Lluís XVIII atorga la carta de 1814 en què concedeix alguns dels drets originals de la Declaració dels Drets Humans del Ciutadà als seus súbdits. I el 1859, a Magenta, la batalla de Magenta, la batalla de Segona Guerra de la Independència Italiana entre l'Imperi Austríac i el Regne de Sardenya a Piemont, amb el seu aliat, el Segon Imperi Francès, sota Napoleó III. A més, el 1867, a Madrid, s'estrena Un drama nuevo, obra de teatre de Manuel Tamayo Baus. I ja al segle XX, el 1919, a Washington, el Senat aprova la 19a esmena constitucional que permet el vot femení als Estats Units. S'adopta l'agost de 1920, quan l'últim estat la ratifica. A més, el 1920, els aliats i Hongria signen el Tractat de Trianon. I el 1922 a Barcelona es produeix la Fundació d'Acció Catalana, moviment polític nacionalista. Tal dia com avui de l'any 1940, completada l'evacuació de Dunkerque a França amb l'evacuació de 300.000 soldats aliats durant la Segona Guerra Mundial. I dos anys més tard, el 1942, comença la batalla de Midway amb un atac massiu de les forces imperials japoneses sobre l'atol de Midway. Dos anys més tard, també el 1944, a Roma, és alliberada per les forces aliades. I el 1977, a Palma de Mallorca, s'assigna el Pacte Autonòmic de les Illes Balears. El mateix any, també a Netherland, a Colorado, a Supertramp, graven a Caribus Studios Even the Kids Moments, que conté el seu èxit Give a Little Bit. El 1982 tenim la invasió del Líban per part d'Israel i el 1989 a Pequín, seguint ordres de Li Peng, una columna de carros de combat entra a la plaça de Tiananmen, on hi havia concentrats milers de ciutadans, la majoria estudiants, que demanaven l'obertura del règim comunista. Entre 3.000 i 5.000 van resultar morts, 10.000 van ser ferits i centenars d'arrestats. I amb aquestes que arribem ja acabant, vaja, al segle XXI i més concretament a l'any 2004. A l'Iraq, el que hi mor el soldat nord-americà número 600 mentre creixen les crítiques contra Bush. I ara sí, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 4 de juny d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pizzería Naná, auténtica cocina napolitana. Prueba nuestras provolones, pizzas, pastas y todo tipo de platos como nuestro entrecot, entre muchísimos otros. Grandes menús. Frente al mar, Pizzería Naná, en la avenida San Joan de Déu número 21 de Calafell. Teléfono de reservas al 645-47-98-56, 645-47-98-56.
2: Churrería Velo.
3: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La Churrería
2: Velo.
3: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Churrería com?
2: Velo.
3: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Churrería
2: Velo.
1: Descubre la belleza interior de la Giralda del Arbós. Reapertura del Palacete de Arte Andalusí. Arquitectura árabe modernista. Visitas guiadas y eventos privados. Déjate llevar por un universo de detalles únicos y mágicos. Visitas concertadas y más información a turisma@arbosenc.cat. La Giralda del Arbós. Nos encontrarás en la avenida Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arbós, Baix Penedès.
4: Estàs escoltant
5: Ràdio Cunit.
4: Al 107.0.
5: radiocunit.org.

I fins aquí doncs l'espai poètic, que com cada dijous ens arriba de la mà d'Evaristo Hernández. I tot seguit connectem ara amb Agustina Lamorda. No canvieu de dial.

0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 12 del migdia i és moment de connectar amb el nostre mercadillo municipal situat aquí al carrer Joaquim Mir per veure les vies del tren entre l'avinguda de la Font i la comissaria de policia, el qual està obert fins a les 2 del migdia, tot i que a partir de 2 quarts ja comencin a tancar la paradeta. O sigui que ja ho saps, eh? Vine a marcar reina, clar que sí, que encara belluga! Com es belluga Agustina la Morda amb tota l'actualitat del nostre mercadillo, perquè hem de fer poble, hem de fer comerç, eh? I des d'aquí doncs volem promocionar el nostre comerç local i de proximitat. I per això doncs ens explica tot el que es copsa en aquest mercadillo, les ofertes del dia, la cuina de mercat, la cuina de l'Agustina i els seus consells, com sempre, a la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Agustina, què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia. Una miqueta constipada, però bueno, és el temps.
0: Ah, i això és els canvis de temperatura, eh?
1: Sí, sí, ha canviat i de seguida... Bueno, jo en tot l'hivern m'he constipat, eh?
0: Mm-hmm.
1: I ara mira, ara m'he constipat, però bueno... Sí, sí. El mecadillo estava molt maco avui, eh? Molt maco.
0: Sí.
1: Una miqueta triste, sí, una miqueta tristosa per el dia, no? Al millor, però bueno, havia molta cosa, molta roba, molta fruita, molta verdura, molt de tot. Perdona, oi, fill meu. I bueno, i estava bé, estava bé. Me sembla que plourà, eh?
0: Mm. Bueno, a veure, segurament cap al vespre. I podria haver alguna altra tormenta a la nit, eh?
1: Sí. El temps està fotut, com deia el meu marit.
0: Bueno, una remulladeta no aniria malament per refrescar una miqueta l'ambient, eh?
1: I tant, una mica de ploure, que plouri, i anirà molt bé, molt bé. Neteixarà tot neteixarà.
0: Clar que sí.
1: Estava molt bé, el mercadillo, molt bé. Havia poqueta gent, però a lo millor després ja s'ha animat una miqueta més.
0: Mm-hmm.
1: De roba, molta roba ja per l'estiu, havia de tot. Havia tovallola molt maca, havia banyadors, biquinis, de tot havia, bragas, sostens, a veure, és que havia de tot, casotets.
0: Caram, tangas, no? Tangas també.
1: Tanga molt maco,
0: molt
1: també
0: bé.
1: Tot, molt comprometiu, eh? Sí, només una miqueta de tanga i ja està.
0: Déu-n'hi-do.
1: I prou.
0: Per anar refrescats, l'únic que ara potser poden que baixin una mica de les temperatures, però bueno, en fi, el que sí que també podem trobar doncs, és també la fruita de temporada, no? Hi hauria síndria també, per exemple, no? Ja ho deien, a la rica sandia se come, se bebe i se lava la cara.
1: Quina sandia? Això no són sandia, són, jo que sé, grans. Menos mal que lo fan a tots i se vende així, perquè si no la gent no comprava aquestes cintes.
0: Perquè pesa molt.
1: Pesa molt, que és molt gran.
0: Mm-hmm.
1: I te duraria una setmana i mitja, almenys en la meva casa.
0: Déu-n'hi-do. Per cert, hi ha cireres i fresons o no?
1: Fresons no he vist jo, no he vist.
0: És que els fresons és a la primavera, no sé si encara en deuen haver-hi o no, per això preguntava.
1: Havia raïm, fixa tu, encara el raïm.
0: El raïm,
1: havia,
0: ja?
1: Caram. Sí, havia raïm, sí, que m'ha ensenyat una mica.
0: Sí, sí.
1: El temps està adelantado como las personas, cariño.
0: Sí, oi?
1: Está muy adelantado.
0: Déu-n'hi-do. I amb tot això, què farem avui per dinar?
1: Pues mira, avui faré lenties, que nos agrada molt.
0: Lentejas, que te las comes o te las dejas, no?
1: Sí, se las deja. Un buen plat de lentejas y una bona manita. Sí,
0: com fas les llenties? Com les fas? Com les cuines?
1: Pues mira, pos una mica de tot, de cansalada, de costella, de
0: tita de gos?
1: Gasilé, no. Com ho dius tu, com?
0: A cigaleta de gos dius tu, val.
1: Poso de tot una mica, de tot. Una ceba, tomaca, de tot.
0: Ui, que bo.
1: I després, quan està suficient ben fet, amb tu marca, tot això poso les lenties i està boníssima.
0: Mm-hmm.
1: I avui apeteix, eh? Avui sí que són bones. Avui donen ganes de menjar un plat calent.
0: Sí, perquè amb el temps el que fa i cada cop s'està tapant més, o sigui que...
1: Sí. I una bona manida que farem de tot una mica, d'oliva, d'espàrregos, d'ous bullit...
0: Molt bé.
1: Com un segon plat.
0: Ai, té que bé.
1: El postre, lo que sigui.
0: Sí.
1: Un plàtano, o lo que sigui. Un iogurt, una... com se diu això? també tenim tronxes, també tenim...
0: Ah, molt bé.
1: Tenim una mica de tot.
0: Déu-n'hi-do. Eh?
1: Sí,
0: sí.
1: Això és el dia d'avui.
0: Molt bé, i el consell, del dia quin és? El consell del dia d'avui.
1: Bueno, pues que, a ver... ¿Qué te diría yo, Jaume? Que se acabe todo este lío que hay de toda esta gente, que uno viene, otro va, otro roba, otro no roba, el presidente...

0: ha tingut lloc avui al matí.
1: Sí, ha mort d'una persona també, eh?
0: Uh-huh. Sí, sí. Però bueno, hem d'acabar amb positivitat, eh? Que no podem acabar com el temps que es va posar més negre. Hem de posar llum a la foscor, eh? Agustina?
1: Vale, llama. Sí, mira, que tu estaràs allí el dia 18, no? 18, para nosotros, para la gent gran.
0: Sí, el casal de la gent gran, sí, recordem que tindrem... Mira, ja de pas recordem que el dia 17 de juny hi haurà el ple municipal especial de la infància, que com cada any es realitza des de la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, el qual també estarà present Ràdio Cunit. També el dijous, dia 18, també tindrem el fi de curs del casal de la gent gran, el dijous, dia 18 de juny, el fi de curs del casal de la gent gran de Cunit, el qual també estarà Ràdio Cunit. I el 19 també tindrem el fi de curs dels centres cívics de Cunit, al qual també estarem, com sempre, doncs, també celebrant aquesta fi de temporada, fent clausura de temporada en tot aquest seguit d'actes que també hi és present Ràdio Cunit, eh?
1: Sí, senyor. L'altre dia vam parlar amb la... com se diu, la...
0: La Maya.
1: Diu, bueno, nosotros no que hagamos publicidad, que para eso ya tenim el Jaume, eh? El Jaume es un fato.
0: Clar que sí.
1: Si vaig guapa, si vaig fea, el culo, que sí. Això no cal que no...
0: Molt bé, Agustina. Ho tenim que deixar aquí, se'ls tirarà el temps a sobre. Hem d'escoltar les cançons. Agustina, anuncia-les.
1: Una de Nino Bravo, me sembla que t'he dit.
0: Sí.
1: I la de la sardana de les nenes.
0: Perfecte,
1: doncs... Nino Bravo, la que t'agradi a tu, perquè el que t'agrada a tu...
0: La que està sonant ara, de Libre. A qui li vols dedicar?
1: Sí, al Vicenç, sempre al Vicenç.
0: Clar que sí. Doncs des d'aquí aquest tema musical i després també les sardanes amb els petits dansaires de Cunit, eh?
1: Sí, avui estic una miqueta constipada i...
0: Bueno, doncs a millorar-se, Agustina. Ara, a menjar llenties ben calentes, a fer bondat i a recuperar-se, eh?
1: Sí, a recuperar-se.
0: Vale, crec que sí. I endavant les atxes. Sí, sí. Petons i abraçades. Adéu-siau, bon dia.
1: Ara, tu saps que és un gruguet? Tu no saps?
0: Com?
1: Un llonguet, tu no saps?
0: Un llonguet, sí, és un pa petit, no? Bueno.
1: A mi m'agrada, doncs ara faig una tostada com mantequilla d'un llonguet.
0: Perfecte, doncs a cuidar-se, Agustina. Petons abraçades. Adéu-siau, bon dia.
1: Que bueno era el llonguet, la gent no sap.
0: Ai, que bo.

0: Amb aquest tema musical també aprofitem per donar numerets, eh? Amb el 166 d'Abril Llull, 167 Alicia Santa Cruz, 168 Eva Carutzova, 169 Lluïsa Tomar, 170 Paula Porto, 171 Estefania González, 172 Mònica García, 173 Sílvia Calafell, 174 Anna Matas, 175 Bruna Plàcides, amb el 176 Nadia Alfargi, 177 Mari Carme García, 178 Isabel Carrasco, 179 Ruth Anglès i amb el 180 Begoña Casas.
1: Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
0: Libre, Nino Bravo.

I abans de donar pas ja a l'informatiu de les 12 del migdia, ho farem també amb aquest tema que ens havia demanat de predicar-hi als petits ensaies de Cunit, que com sempre acomiadem la secció amb la Santa Espina. Tony Flanger, Franklin de Frillis i DJ Jaumix. I que sona d'aquesta manera. Ahí està. Aprofitarem també per donar numeret amb el 181 Begoña Jiménez, 182 Ruth Rivero, 183 Susana Flores, 184 Diana García, 185 Cristina Navarrete, 186 Inma Cross, 187 Montse Trisant, 188 Isabel Garraló, 189 Sara Pascual, 190 Lourdes Ramos, 191 Gina Fàbregas, 192 Maria Moreno, 193 Cèlia Ciurana, amb el 194 Xeni Amat i amb el 195 Pilar Domecq. La Santa Espina. En aquest tema arribem al punt horari

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments dels resultats de la consulta, cada Balau ve rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària juntament amb Comissions Obreres i UGT. Una consulta que tot just ha finalitzat ara i de la que en sabrem imminentment el resultat. Recordem que l'acord preveu millores salarials de més de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, la recuperació dels sexenis i també la incorporació de més de 6.000 professionals al sistema educatiu. Actualment, en aquests moments, prop de 60.000 vots han estat emesos d'un cens total d'uns 99.200. Com dèiem, seguim pendents d'aquests resultats, d'aquesta consulta que fins ara ha rebut al voltant del 61% de la participació. I Nestlé ha reduït de 301 a 267 els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Tot i aquest ajust, els sindicats consideren insuficient la proposta i mantenen la pressió sobre la multinacional. Catalunya concentra el gruix de l'afectació, precisament amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. Avui, coincidint amb el final del període de consultes, els treballadors han convocat també una nova jornada de vaga i mobilitzacions per reclamar noves reduccions. I el ple del Parlament acull avui el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i també comuns en matèries com ara salut, educació, habitatge i també drets socials. La votació final està prevista pel proper 2 de juliol. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dues persones mortes aquest dimecres a Ponent. Es tracta d'un home i una dona. Segons les primeres informacions, cap dels cossos presenta signes de violència. La dona hauria mort el mateix dia, mentre que l'home estava ja en avançat estat de descomposició. La policia també avisa de les denúncies de desaparició per tal de comprovar possibles coincidències, volíem dir, amb els cossos. I pel que fa al temps, avui el temps farà un gir radical amb retorn dels ruixats i les tempestes a bona part del país. Les primeres precipitacions arribaran al migdia, al Pirineu, Prepirineu i també a la serralada prelitoral, i s'estendran després cap a la Catalunya central i també al litoral. I recordem que a hores d'ara continuem pendents, no han sortit encara aquests resultats d'aquesta consulta del sector educatiu, que ha d'avalar o bé rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC, professors de secundària, Comissions Obreres i UGT. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: el Santoral i aniversaris.
1: I ara sí, és el moment de començar a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, xato, xatas, el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, un mossèn Lleó 14, que el tenim la setmana que ve. Ens facilita, doncs, els sants a felicitar, vaja, va la redundància, en el dia d'avui, avui dijous, dia 4 de juny de 2026. I escolta'm, el que diu ell, va a missa. Per tant, farem el santoral, repassarem els aniversaris dels famosetes i, com no, també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, truca, truca i participa.
2: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-67-49-18, 977-67-49-18.
3: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
1: També tenim la nostra web renovada, doncs www.radiocunit.cat, on trobaràs el formulari que podreu trobar en el punt de contacte i també el nostre chat intel·ligent, eh? I com no, també podeu posar-vos en contacte per les xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules i moltes altres opcions més.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
1: Busca'ns i aquí ens trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia, al Cunit al dia, que, com sempre, tu ets el protagonista. En agraïment a la vostra participació, us en doneu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com, per exemple, la Casa de l'Oro, amb el seu sobre sorpresa. També tenim la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra d'Alma Music, la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bemol Nou, el llibre Mi Montaña Russa de Vanessa Sánchez i de l'editorial Círculo Rojo de Ràdio Cunit. També el detall sorpresa de la joieria Castillo, les dues consumicions normals no premium de Sam i Scalafell, els talls de cabell per home ornatat i marcat amb sacat de proteïna per a dona de la perruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Palace 2, els dos esmorzars de la Marina, del bar La Pinya, també tenim el vermut per dues persones de l'Olivo, també els vermutacos més pinxo del dia de dimarts i divendres a la Bodegueta, també, com no, els dos vermuts de la Diligència, a les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Passaderia Cunit. També tenim aquest suís amb xocolata amb nata amb xurros o pores per dues persones de la xureria Velo. També tenim aquesta sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio, la vermuta i les braves per dues persones de la braceria i picada Cubelles en visita a les seves instal·lacions. També el mig quilo de carn picada de la carnisseria Jaguara, el pollastre a la brasa de pollo a la brasa al sol els dissabtes o diumenges, la cova del Gorka, que ens ofereix un vermut per dues persones. També tenim aquest sopar per dues persones del local social al Castell i, com no, aquest menú per dues persones de dimarts a divendres al bar Casa Carminya de Castanyeira. A més, tenim una pizza per dues persones de la pizzeria Nanà i a l'esmorzar per dues persones a la cafeteria Panaderia Núria. També tenim un sopar per dues persones a la penya bètica de Comarruga i, com no, un sopar també per dues persones de dijous a diumenge a la pizzeria La Góndola de Cubelles. També a l'esmorzar per dues persones del Saborea, al megalot de pollastre a l'as, més patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli, al Pollo Loco. A més, pots prendre-te una consumició gratuïta mentre esperes la teva comanda. I la discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones. No et perdis les sessions de Sound DJs quilòmetre zero, eh? I també, com no, la invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós. Déu-n'hi-do, eh? Bé, ara sí, sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre santoral d'avui dijous, dia 4 de juny de 2026. I volem felicitar Sant Alejandro, Alonio, Aresi, Lateo, Cuidano, Dagano, Dociano, Guaitero, Medano, Metrófenes, Nicolau, Petro, Quirí, Ruth, Rútil, Saturnina, Sofia i Trano. Doncs moltíssimes felicitats, eh? Com també volem felicitar tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, eh? A destacar Angelina Jolie, que avui en fa 51, i ben posats, eh? Nascuda a Los Angeles, tal dia com avui, de l'any 1975, famosa actriu, model i filàntropa nord-americana, ha obtingut un Oscar i 3 Globus d'Or en reconeixement a la seva carrera. Famosa mundialment pel seu paper de Lara Croft a Tomb Raider el 2001 i el 2003, i a més de Lara Croft ha destacat en les següents pel·lícules: Zeeborg 2, a l'any 93, Hackers, a l'any 1985, Girl Interrupted, del 1999, 60 Seconds, el 2000, Mr. and Mrs. Smith, el 2005, Maleficent, el 2014, o Eternals, el 2021. Com a curiositats, va rebre un Oscar a la millor actriu de repartiment en Girl Interrupted, el 1999. El 2003 fou nomenada ambaixadora de bona voluntat d'ACNUR. El 2022, la seva fortuna estava estimada en 160 milions de dòlars. I és filla de John Boyd, qui casualment va interpretar el paper de pare de Lara Croft. Bé, doncs, moltíssimes felicitats, com també volem felicitar tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, clar que sí, home! I ho farem, doncs, amb les peticions dels nostres oients que, com sempre, ens van arribant i a les que, com sempre, doncs, punxem per tots vosaltres. Aquí ens arriba el primer tema de Bat, Parada de tetes. Un tema de l'any 97 i que reversiona aquest any.
4: De izquierda a derecha bailaremos toda la noche.
1: Toma ya. Aprofitem per donar numeret amb el 196 a Auris Ramírez, 197 Javi Rodríguez, 198 Montse Cubellas, 199 Sara de las Heras, amb el 200 Eva de la Peña, 201 Zoe Gómez, 202 Fernando Gómez, 203 Encana Silaga, 204 Juan Pablo Muñoz, amb el 205 Natalia Alba, 206 África San Martín, 207 Lourdes Marín, 208 Aitor Escardó, 209 Blanca Martínez, i amb el 210 Josep Macià.

I seguim, doncs, amb més temes musicals, amb més peticions dels nostres oients. Ara ens arriba aquest tema musical dels 80. Hey, hey, hey, de Ken Laszlo, i que sona d'aquesta manera. La reversió remix, a la que a continuació comença a sonar per a tots vosaltres. Aprofitem per donar un numeret, atenció, amb el 211, no, 212, Cristina Navarrete, 213, Francesc Navarrete, 214, Jordi Moreno, 215, Marta Moreno, 216, Elio Montiel, el 217, Armando Perú, 218, Edwin Salamanca, 219, Marita Domínguez, 220, Juan Carlos Domínguez, 221, Mari Navarrete, 222, Mercè Navarrete, 223, José Mandil, 224, Paula Mandil, i amb el 225, Xos Molina.

6 minuts i seran ja 2:15 de la migdia des de la vostra sintonia aquí al Cunit del Dia. I ja ens arriba aquest tema musical de Duke Lake, Dance Tonight, amb aquesta reversió, a la que aprofitem també per donar numeret amb el 225 Aina d'Aigua, 226 Juliana Alciaturi, 227 Lina Zarra, 228 Auris Ramírez, amb el 229 Emilia Oliva, no, Coliva, perdó, 230 Jaime Fernández, i amb el 238 Abad de la Peña, 232 Zoe Gómez, 233 Fernando Gómez, 234 Encana Arcilaga i amb el 235 Juan Pablo Rodríguez. Duke Lake. Dance Tonight.

com ens agraden els 80. Recorda que aquí de música no en fem, però si en posem, si aquest, aquest tema que sona no t'agrada, truca i demana un altre. Com ens ha realitzat i ens ha fet cas, doncs, el que seria Josep Macià, el que s'endú el 236. I també aprofitem per donar numeret amb el 237 de Joana Paredes, 238 Sergio Palacios, amb el 239 Imma Cross, 240 Natàlia Alba, 241 Àfrica Sant Martín, 242 Mercedes Rubio i amb el 243 Ana Maria Paredes. Així sona tot el toli. Oriental Acupuncture. Total Oriental Mix.

I seguim amb més temes musicals, com aquest que ens arriba. Aquest tema que escoltàvem, que ja fa uns 40 anys que sonava per antena, i ara ens arriba un altre, en aquest cas de fa 30 anys enrere. I no, no tants, no tants, eh? Procedent de 49 Years. Tia Valkyrie, La Valkyria, Clubhouse Mix. Estiu de l'any 1988.

Amb aquest tema musical aprofitem per demanar numerets. Amb el 246, Paquita Díaz, 247, Mari Carmen Cortés, 248, Javi Altavinano, 249, Josep Peris, 250, Pepi Rey, 251, Juana Jiménez, 252, Victoria HM, 253, Dani GH, 254, Rose Mauri. Amb el 255, Carles Mauri, 256, Maria Maldonado, amb el 257, Adolfo Andreu.

I anem a parlar l'última petició musical del dia. I no ens movem pas d'aquesta fantàstica dècada. Ens arriba, doncs, el Yeki Yeki, una reversió, I'm a Man, el que, doncs, també aprofitarem per donar numeret, també, amb el 258, Amador Sánchez, 259, Jordi Martínez, amb el 260, Dori Solís, 261, Toni Capdevila, 262, Àngels Lorca, 263, Ismael Hamhane, 264, Abdullah Hamhane, 265, Sofia Virginia, 266, Loli Sánchez, 267, Dori Caballero. Que li encanta aquest tema musical. Pues vamos a ello. També donem numeret amb el 268 a Pola Cubé i amb el 269 a Vanessa López. Passen dos minuts a dos quarts d'una de migdia i aquesta és la teva sintonia. A través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com afec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
2: Lasciatemi cantare.
1: Pizzeria La Góndola de Cubellas. Ven y disfruta de nuestras comidas y cenas. También puedes llevarte tu comida a casa. Pizzería La Góndola de Cubellas. No solo nos apasionan las pizzas caseras, sino que también nos encanta recibirte y que puedas probar nuestra carta de hamburguesas, tapas y menús caseros. Ahora también calzutadas. Somos próximos y cercanos y queremos plasmarlo en nuestra oferta. Repetirás. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
3: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Ràdio Cunit.
1: El 107.0.
2: Ens separen ja 20 minuts per arribar al punt horari de la una del migdia i seguim doncs amb més continguts com sempre des d'aquí, des del Cunit del Dia, a través de la 107 de la FM i 3w.radiocunit.cat. Com havíem anunciat a la nostra sumari, doncs fem la nostra connexió mensual amb la biblioteca Marta Mata de Cunit, a la qual com sempre ens ofereixen doncs totes les activitats a les quals tenen programades per acabar els pròxims dies, com tallers, també esdeveniments als quals realitzin o d'altres novetats a les quals com sempre ofereix la nostra biblioteca municipal Marta Mata de Cunit, on avui tenim a l'altre costat del fil telefònic a l'Encarna. Què tal estem? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Què tal? Com va la cosa per aquí, per la biblioteca? Tot bé?
3: Molt bé. Doncs mira, ben enfeinades, molt de jovent estudiant, que deuen tindre exàmens ben aviat, i gent fent consultes, treballant. Bé, molt bé, estem animades.
2: A més, també és un refugi, com diuen, un oasi climàtic, perquè també aquí doncs, la gent pot disfrutar ben fresquet per culturitzar-se, per potenciar la cultura aquí també del nostre poble, i com no, des d'aquí doncs, també doncs, agraïm la gran tasca que realitzeu aquí en el nostre, municipi. Quines activitats podreu destacar per de cara als pròxims dies?
3: Doncs mira, ara d'aquest mes de juny, que és un mes en què hi ha molts finals de curs, tenim poqueta programació, només ens queda una activitat, ja n'hem fet. I mira que estem a principis de mes. Ens queda el proper dilluns un taller de manualitats, però sí que podem destacar que la primera activitat que vam fer ara al mes de juny va ser un contacontes que està dintre d'una petita programació que dediquem a la Marta Mata, que és doncs, el nom que portem a la nostra biblioteca. Enguany es celebra el centenari del naixement d'aquesta pedagoga, d'aquesta escriptora, que era d'aquí del Baix Penedès, i llavors, doncs, per això li retem una mica d'homenatge, i vam iniciar les activitats amb un contacontes, que el va explicar la Laia Floret, que ha vingut doncs, altres vegades també a la biblioteca.
2: I tant, i també era col·laboradora d'aquí de Ràdio Cunit, també locutora de Ràdio Cunit.
3: D'acord, sí, sí, cert.
2: Una crac.
3: Doncs la Laia ens va explicar el conte del País de les 100 paraules, que és un conte que va escriure la Marta Mata doncs, fa força temps. Aquesta és la primera activitat, llavors ja fins a l'octubre no continuarem fent activitats relacionats amb el centenari del naixement, que serà una exposició i una xerrada, conferència també, per conèixer doncs, qui era aquest personatge, perquè portem el nom d'ella. Serà molt interessant,
2: sí,
3: a l'octubre.
2: Molt bé, doncs en parlem bona nota, clar que sí.
3: Sí, i per ara tenim aquestes activitats, perquè com bé sabem, aquest mes de juny doncs, se van acabant totes les coses, per dir-ho d'alguna manera, no? No només el curs escolar. A finals de maig vam acabar ja els clubs de lectura, els diferents clubs de lectura que fem durant l'any. Enguany vam fer doncs, d'anglès, de francès, català i de creixement personal. A partir de setembre-octubre posarem en marxa els nous. I llavors, doncs, bé, comentar que a finals d'aquest mes de juny, principis de juliol, doncs, donarem a conèixer els clubs de lectura que farem, que la gent estigui atenta, a les nostres xarxes socials, al web de l'Ajuntament també, i bueno, anirem anunciant què és el que farem i com poder-se apuntar.
2: Molt bé, perfecte. Doncs ja estarem pendents de tot plegat. Ara que ja estem ja gairebé, o no, ja estem a les portes de l'estiu, modifiqueu horaris, tanqueu per vacances, com
3: no,
2: ho fareu?
3: De tancar no tanquem, la biblioteca sempre està oberta. Però sí que modifiquem horaris. Tant aquestes dues primeres setmanes de juny, fem dilluns, dimarts, dimecres, només obrim per les tardes, el matí està tancat. Dijous i divendres obrim pels matins. Molt però bé. A partir del dia 15 ja comencem l'horari d'estiu ja total, que només són els matins, de dilluns a divendres, de 9 a 2.
2: Molt bé.
3: Igualment, a les xarxes socials està anunciat, ho anirem doncs, donant a conèixer i repetint, perquè bé, doncs, a vegades no, tenim el costum de vindre amb la mateixa hora sempre, doncs ara que hi ha aquest petit canvi, vinga, estem de les portes de l'estiu, doncs també canviem l'horari, però no tanquem.
2: Molt bé, perfecte. Abans d'acomiadar-nos, recordem l'adreça i també doncs, els punts de contacte per si la gent vol més informació.
3: Bé, doncs mira, ens poden seguir les xarxes socials, tant al Facebook com a Instagram. Aquí anem penjant totes les nostres notícies, què és el que fem i què és el que farem. Poden vindre'ns a veure en persona al carrer de la Creueta 17. I bé, a la pàgina web de l'Ajuntament també doncs, hi ha informació de la biblioteca.
2: Sí.
3: I no ho sé.
2: Perfecte. Home, doncs Déu-n'hi-do, eh? Bueno, doncs escolta'm, moltíssimes gràcies. Com sempre, agrair la gran tasca que realitzeu aquí a la Biblioteca Municipal Marta Mata de Cunit i estarem pendents de cara, doncs ja potser farem l'última connexió, potser al mes vinent ja l'última abans de aquí tancar està. També nosaltres.
3: Amb les activitats d'estiu, que les anunciarem més endavant, encara no les tenim en marxa, però...
2: Molt bé.
3: Però bé, doncs, com sempre, també hi haurà activitats a l'estiu, la gent doncs, que estigui atenta per poder-se apuntar, i aquí estem.
2: Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Encarna, que vagi tot molt bé, i si de vol ens tornem a connectar dintre d'un mes, si fa no fa, d'acord?
3: Molt rebé.
2: Una abraçada.
3: Sí, igualment.
2: Adéu-siau, bon dia.
3: Adéu-siau.
2: Passen ja gairebé 2 minuts de 3/4 d'1 del migdia i seguim encara amb més seccions que, com sempre, ens van arribant a través de la redacció del Cunit del Dia. Ara, amb el nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, amb el nostre company, en Josep Miró, que, com sempre, cada dijous ens ofereix el Tot Natura.

0: ara sí, a l'escoltar aquesta sintonia, és el torn de tornar amb el Tot Natura, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, de la nostra companya, en Josep Miró. Què tal, estem? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, doncs, com es preveu el Tot Natura per de cara aquests pròxims dies?
1: Bé, tornem a tenir sortida després de la pausa que vam fer la setmana passada. Aquesta setmana tornem a tenir sortida i anem cap a zones del Pirineu, pràcticament el que és el Pirineu de Barcelona, a l'Alt Berguedà, amb una travessa de baixada. Començarem alts, per tant no tindrem problemes de calor aquest cap de setmana, i fem una travessa molt atractiva que surt del Coll de Pal entre la Bagà i la Molina, i baixarem fins a una masia de molt singular i coneguda de Bagà, que es diu l'Hospitalet de Roca Sansa. Partirem el grup, farem dues rutes, una en què anirem per zones més altes i l'altra molt atractiva també per un terreny una miqueta més dolç i amb menys desnivell. Així, la primera serà una travessa que, sortint de Coll de Pal, pujarem al Coll de Comafloriu i al Roc de Canells, 2.350 metres. Després anirem pel camí de la mina fins a tocar el refugi de la Tosa d'Alt, del Niu de l'Àliga, i llavors seguirem la carena pels camins de Canals del Vent fins al Coll de Jou, per on baixarem passant per la Roca Sansa, que és una roca amb inscripcions medievals, perquè era un lloc, doncs, de peregrinatge i de pas pel camí ral que unia el Berguedà amb la Cerdanya pel Coll de Jou, i baixarem fins ara a aquesta masia que tenia funció d'hospedatge, per això es diu l'Hospitalet de Roca Sansa, i ha documentat a l'edat mitjana a partir del segle XV. I finalitzarem la ruta en aquesta, a la carretera de Coll de Pal, on hi ha aquesta masia. Després, amb l'autocar, ens recollirà, farem el cafè a Bagà i tornarem cap als llocs de destinació. L'altre recorregut, també molt atractiu, també puja fins al Roc de Canells i al Coll de Comafloriu, però llavors segueix el camí de Cavalls del Vent per baix, no per la carena, i en direcció cap a les muntanyetes per anar a visitar una singular bauma i foradada alhora, la Cova de l'Arcada, que és una cova, una bauma, però que dintre seu té una arcada en què li entra la llum pel darrere. És molt singular. Després, amb un camí molt agradable entre prats i boscos, baixarem cap a les runes del Mas del Claper i d'allà cap al Tiler del Claper i també cap a l'Hospitalet de Roca Sansa, on finalitzarà també aquesta travessa. Per tant, recorregut molt atractiu. Lloc de sortida de Cunit a les 7 del matí, hora d'arribada sobre quarts de 8 de la tarda. Cal portar esmorzar, dinar i aigua, tot i que, com dèiem, no esperem un dia excessivament calorós i tampoc esperem precipitacions. Dia agradable per caminar, amb una travessa molt agradable i molt panoràmica, amb vistes des del Puigmal fins a la Tosa de Plana de Llet i sempre amb el Cadí i el Pedrafort cada davant nostre.
0: Molt bé, perfecte. En farem una nota. Recordem, doncs, les vies de contacte per si la gent es vol apuntar.
1: Sí, aquesta vegada hi ha places disponibles. Poques, però tenim places disponibles. Per tant, si hi ha algú interessat, pot fer-ho trucant al telèfon de l'Ajuntament, a la centraleta, al 977-67-40-80, i demanant per Medi Ambient en què els informaran. I si no, doncs directament per correu electrònic a mediambient@cunit.cat.
0: Molt bé, perfecte, doncs en prenem bona nota de tot plegat. Doncs, Josep Miró, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé, si Déu vol, ens tornem escoltant aquest mateix espai la setmana vinent, d'acord?
1: Molt bé, fins la setmana vinent, que vagi bé, bona caminada.
0: Una abraçada, adéu-siau, bon dia. I fins aquí el Tot Natura, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, amb el suport de l'Ajuntament de Cunit i Ràdio Cunit.

Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist. Benvinguda una setmana més a Menja't la vida. Què tal? Com estàs?
2: Hola, què tal?
1: Avui de ruta.
2: Avui de ruta, sí, estic aquí esperant per entrar a la fira alimentària.
1: Ja has anat altres vegades o és la primera vegada que hi vas?
2: No, ja fa que hi vaig des del 2016, cada dos anys, i vinc sempre que puc.
1: Bueno,
2: he vingut tots els anys, vaja. Sí. La fa ja cada dos anys.
1: Per què? Per què és important a la fira alimentària per tu, Naila?
2: Doncs per a mi és per veure noves tendències. Al final és com anar a una fira de moda, no? Veure quines són les tendències amb alimentació, veure què és el que trobarem als supermercats, veure també com es treballa a les cuines de restauració col·lectiva. És una mica estar al dia, no?, de com està funcionant la indústria i veure quines, doncs això, seran les tendències en alimentació.
1: Per tant, encara estàs amatent, no? Encara no hi has anat.
2: Vaig estar ahir a la tarda.
1: Ah, ja vas anar-hi. Perfecte.
2: Sí, sí. Però vaig anar a la conferència des del Col·legi de Nutrició.

0: Malament?
1: De moment no. De moment no. Vam estar visitant un parell d'estants amb productes que havíem vist d'altres anys i també productes, doncs, cremes de fruits secs, per exemple, noves que s'estan venent, no? I també que es venen en format online, perquè al final ja saps, Pili, doncs, que també tant pacients com les persones que tenim a l'entorn, les dietistes, nutricionistes, ens pregunten, escolta, quina marca, no? Què podem comprar? I és una forma també de, doncs, això, de conèixer diferents marques, marques que també venen en format online i que la població pot comprar-los sense potser anar al supermercat, no?
0: Uh-huh. Això, per exemple, de les cremes que ens deies, no? De fruits secs, és una novetat de no fa massa temps, però que s'està posant de moda els fruits secs, és una sensació que jo tinc, no? Que fins ara estaven com una mica demonitzats, no, els fruits secs no mengis, que són molt calòrics, i ara és sí, sí, que són boníssims. Com sempre, ens sí. Anem als extrems.
1: Exacte, sí. Però sí que és cert que amb la nova moda, perquè això sí que és una moda de, del, doncs, consumir aquestes cremes de fruits secs, no? La crema de cacauet i ara hi ha la crema de festucs, perquè doncs, amb la xocolata de Dubai, no? S'ha posat de moda el festuc i ara hi ha festuc a tot arreu. També vaig veure ahir, mira, ara m'ha vingut una beguda vegetal de festuc, que fins ara no l'havíem vist.
0: Ah, sí?
1: Havíem vist begudes vegetals de diferents... vegetals, no? De cibada, d'ametlla, d'arròs, doncs ahir vam veure de festuc. No l'he tastat encara, però la tastarem.
0: D'acord. I també feu, com es diu això? Networking, sí. Feu xarxa.
1: Sí.
0: Sí? Has anat amb altres nutricionistes o t'hi has trobat amb altres persones nutricionistes?
1: Sí, vaig amb dues una persona del sector de gastronòmic i una altra dietista nutricionista i és una forma també doncs, això de fer networking amb entitats. Treballant també amb menjadors escolars, doncs també és una forma, jo treballo amb menjadors escolars amb cuina pròpia, també és una forma de trobar nous productes que funcionin bé, que tinguin un perfil nutricional doncs més interessant que el que estem utilitzant amb alguns menjadors, per tant, doncs sí, al final també vens a treballar, no només a veure tendències.
0: Clar, no, la finalitat és aquesta.
1: Exacte. No? I menjar, que també se menja molt.
0: Sí?
1: No, tastes moltes coses i doncs és interessant també, no? Productes nous que potser no són interessants nutricionalment, però vaja, doncs a qui ens agrada menjar, no? I tastar coses noves, doncs també és una forma de fer-ho.
0: Clar, i després també ja criticarem, no? Si convé.
1: Sí. No és objectiu, No és objectiu principal de venir a la fira, però, òbviament, doncs, pots tastar coses, sí.
0: Va, i quines expectatives hi ha per als propers dies? Què és el que segur voldries fer durant aquests dies alimentària?
1: Doncs això, conèixer sobretot productes que siguin interessants nutricionalment parlant per poder doncs, assessorar les persones, no? que tenim a l'entorn, tant doncs, les famílies que venen a consulta com en els menjadors escolars, no? Del poder doncs, informar de nous productes, noves tendències, no? I millorar al final l'alimentació de la població. Una altra cosa també que m'agrada molt quan vinc aquí, Pili, és que moltes vegades fem formació. O sigui, quan arribes d'Espanya, després hi ha el producte de productes de Catalunya, després tenim la part de bakery, que és on hi ha tota la part de, doncs, més de dolços, no? Després hi ha la part dels càrnics, que hi ha totes les empreses càrniques. Després hi ha la part internacional... la part d'innovació, que és on presenten productes totalment nous, innovadors. Bé, o sigui que és molt completa i després hi ha conferències, hi ha show cookings també de diferents chefs. Vull dir que és completa la fira.
0: Farina d'insectes, què?
1: No n'he trobat, però espero trobar alguna cosa semblant. Sí, espero trobar-ho.
0: Sí?
1: Perquè vull... Sí, espero trobar-ho i poder-ho provar, sí.
0: Clar, a veure, els lleidatans... No ens impressiona tant perquè ja som fans dels caragols, diguéssim, no?
1: Sí.
0: A veure, deu ser bona farina, perquè els caragols estan bons. Farina d'altres insectes segurament també. Molt bé. Doncs, escolta, Naila, moltes gràcies per ser-hi, no volem molestar més. Disfruta d'aquesta jornada. Vine amb molts coneixements que després ens puguis aportar, d'acord?
1: Us comunicaré.
0: I vas parlant del repte del programa... menjar lliure?
1: Vaig parlant, he fet una proposta ja a algunes escoles del Segrià per poder començar a treballar-ho i jo crec que podem parlar-ho en una altra secció i explicar-te una miqueta més de com va avançant el projecte.
0: I amb els companys d'alimentària també?
1: Sí, No, aquí no he començat a parlar, no, aquí no, la veritat és que no.

0: Altres no. coses.
1: Doncs, Naila, una abraçada molt gran i fins la setmana vinent.
0: Igualment.
1: Adéu.
0: Adéu-siau, adéu.
2: Continguts en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, la UNO us parla, Maria Lara. Els docents voten que no al preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària amb el suport de Comissions Obreres i UGT. Hi han participat 60.000 docents d'un total de 99.000, que equival a un 61% de participació. Esther Minguell, explica'ns, bon dia.
5: Bon dia. Doncs USTEC fa una crida a la vaga de demà i prepara més mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents a la consulta que s'ha fet del preacord. 40.000 hi han votat que no i 21.000 sí que hi han donat suport d'entre aquests 61.000 que hi han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions més enllà del pacte del mes de març i diu que prepara un pla de priorització de reivindicacions i també accions de protesta, però de moment no posa pas sobre la taula la vaga indefinida que sí que havia anunciat. Yolanda Segura, es portaveu d'USTEC.
6: Aquest acord ha de convèncer el col·lectiu i, per tant, l'administració té ara uns deures a fer i és buscar ampliar aquest marge per poder realment arribar a una proposta que el col·lectiu, en una consulta, voti que sí.
5: La CGT celebra els resultats d'aquesta consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó i que reobrin les negociacions. També fa una crida a les protestes de demà. Pel que fa al sindicat professors de secundària, sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna que han fet els seus afiliats, dos terços han votat a favor, però sí que anuncia que la lluita continuarà pendents de la resposta que dona el govern.
4: Gràcies, Esther. Doncs estarem pendents. Bon dia.
5: Bon dia.
4: I també Nestlé ha reduït de 301 a 267 els treballadors, els acomiadaments, volíem dir, previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i també mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Tot i aquest ajust, els sindicats consideren insuficient aquesta proposta i mantenen encara la pressió sobre la multinacional. Catalunya concentra el gruix d'aquesta afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. De fet, avui coincidint amb el final del període de consultes, els treballadors han convocat una nova jornada de vaga i mobilitzacions per reclamar noves reduccions. I en clau política, el ple del Parlament acull avui el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023 després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista pel dia 2 de juliol. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dues persones mortes ahir a Ponent. Es tracta d'un home i una dona, segons aquestes informacions que han facilitat avui els Mossos. Cap dels cossos presenta signes de criminalitat i la dona hauria mort el mateix dia i l'home

0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com afec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit. Peluquería Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320. 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony, Facebook, Perruquería Harmony y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony. En el centro de Cunit.
1: Churrería Velo.
2: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La Churrería
1: Velo.
2: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Churrería com?
1: Velo.
2: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar. A la Conca de Barberà número 13. Churrería
1: Velo.
2: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria...
1: Velo.
0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arbós. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arbós. Per visites concertades i més informació, turisme@arbosenc.cat. La Giralda de l'Arbós. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arbós, Baix Penedès.
3: Por si el tiempo me arrastra.
2: La Bodegueta. A la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La Bodegueta, de dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi. Vermuts casolans, espai familiar de vinoteca, per tastar i també per emportar. La Bodegueta. Esmorzars, berenars i sopars de torrades o sortits d'embotits, al vostre gust. La Bodegueta.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643-581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
4: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera en Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita, del.
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis, al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
0: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranyes Blai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas, medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
5: Radio Cunit, el 107.0.
6: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Radio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
6: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

0: Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui, dijous, dia 4 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual s'ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Aquest dissabte passat vam celebrar una nova edició de la Volada d'Estels per l'Educació a la platja de l'estació de Cunit. Durant les setmanes prèvies, els infants de primer i segon de les escoles del municipi van construir els seus propis estels amb el suport de Barcelona Estels Club i dissabte el van fer volar al costat de les seves famílies i en una gran festa oberta a tothom. La jornada també va comptar amb la cercavila de les bandes escolars, les actuacions de les escoles de dansa, l'Estudio Cunit i Dancing Cunit i els concerts de l'Escola Municipal de Música. Gràcies, doncs, a totes les famílies, infants, centres educatius, entitats participants i persones voluntàries que van fer possible aquesta quarta edició, a la qual en feia palesa en declaracions la regidora Yolanda Sánchez, a la que escoltem tot seguit a través dels micròfons de Ràdio Cunit.
1: Bon dia, estem aquí a la platja de Cunit, en el que és la quarta edició de la Volada d'Estels per l'Educació. És un acte que el que pretén és reivindicar una educació equitativa, justa i de qualitat pels nostres infants i joves. Com ho fem? Doncs aquest acte el fem amb la participació de les nostres escoles de primària i de les nostres llars d'infants. Es realitzen tallers en el que els infants construeixen un estel i s'organitza un dia com avui, un dissabte, en el que es fa una jornada familiar per tal de fer una volada d'estels amb tot allò que s'ha treballat a les escoles i a les llars. M'agradaria agrair la participació de l'Escola de Música, la qual farà actuacions aquí al Passeig Marítim, i les dues escoles de dansa del nostre municipi. Esperem passar un dia a la platja mirant el cel i fent volar estels.
0: Però encara tenim més notícies. La votació popular dels pressupostos participatius va tenir lloc entre l'11 i el 31 de maig, al qual es va escollir els projectes guanyadors. En aquesta quarta edició del procés de pressupostos participatius, la ciutadania empadronada major de 16 anys va poder escollir entre 15 propostes finalistes presentades pels veïns i veïnes, prioritzades en un fòrum ciutadà i finalment validades pels tècnics municipals. Un total de 425 persones van participar en la votació per decidir quines propostes ciutadanes s'executen. Les propostes han estat ordenades pel nombre de vots obtinguts, de d'acord amb l'escrutini automàtic realitzat a través del portal cunit.decidimcatalunya.cat. Els resultats de la votació van ser els següents. En primer lloc, miralls de seguretat viària, amb 306 vots, amb un cost estimat de 2.600 euros. En segon lloc, la il·luminació de l'aparcament de l'estació de tren i voltants, amb 304 vots i amb un cost estimat de 49.500 euros. En tercer lloc, la instal·lació de càmeres de videovigilància, amb 294 vots i un cost estimat de 38.000 euros. En quarta posició, fons accessibles per a persones i mascotes, amb 270 vots i amb 36.000 euros de cost estimat. A la cinquena posició, la reposició de les palmeres del Passeig Marítim, amb 229 vots, amb 18.000 euros de cost estimat. En sisè lloc, la il·luminació de terreny a l'Avinguda de la Font, amb 212 vots i amb 22.700 euros de cost estimat. A la setena posició, les casetes d'intercanvi de llibres, amb 183 vots i 5.000 euros de cost estimat. En vuitena posició, millora del parc biosaludable, amb 179 vots i 25.000 euros de cost estimat. I també, en novena posició, l'adequació d'un espai d'esbarjo de gossos, amb 174 vots i 20.000 euros de cost estimat. A la desena posició, millora del Correcada al Prat de Cunit, amb 166 vots i amb 10.000 euros de cost estimat. I en onzena posició, la xarxa de punts d'alimentació per gats de carrer, amb 166 vots, amb uns 16.000 euros de cost estimat. Aquestes són, doncs, les 11 propostes que han quedat acceptades per tirar-les endavant, entenent, doncs, el número de vots rebuts i el límit de pressupost disponible de 300.000 euros, es podran realitzar aquestes 11 primeres propostes per un import total de 242.800 euros. Tot i ser la proposta següent més votada, l'ombreig de la terrassa del casal de la gent gran no s'inclou perquè, sumada amb les anteriors propostes més votades, accedeix al pressupost disponible de 300.000 euros i tal i com s'estableix a les bases reguladores del procés. Tampoc es poden incloure les propostes següents perquè també superen aquest límit màxim del pressupost. Per aquest motiu, l'import sobrant serà utilitzat en cas que el cost dels projectes seleccionats puguin tenir un increment sobre el cost estimat o bé es destinarà a la seva millora. El regidor de Participació Ciutadana, el senyor José Manuel Cavada, agraeix la implicació de totes les persones que hi han pres part, tant proposant idees amb 209 propostes presentades, debatent, prioritzant i finalment votant perquè aquestes inversions es realitzin. També remarca que les propostes presentades per la ciutadania i les entitats que no estan, han estat seleccionades són una aportació important per l'Ajuntament i es tindran en compte per futures actuacions. El procés de pressupostos participatius continuarà ara amb la fase de retorn dels resultats i d'avaluació del procés. Per això podeu accedir al qüestionari a través de l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. I l'Ajuntament de Cunit ha celebrat una nova sessió de la Junta Local de Seguretat, una trobada de coordinació institucional que ha reunit els principals cossos i forces de seguretat que operen al municipi i per analitzar la situació de la seguretat ciutadana i reforçar les línies de treball conjuntes. Presidida per l'alcalde Jaume Casanyes, acompanyat del regidor de Seguretat Ciutadana Xavier Lorenzo i de Dolors Carreras. Primera tinent d'alcaldia, la Junta Local de Seguretat de Cunit ha comptat amb la presència de la directora territorial de la Conselleria d'Interior i Seguretat Pública del Penedès, Lourdes Sánchez. La reunió ha comptat amb la participació de representants de la Guàrdia Civil, dels Mossos d'Esquadra i, com a novetat destacada, de la Policia Nacional, que s'incorpora per primera vegada a aquest òrgan de coordinació policial local. Durant la sessió es van analitzar les dades relatives a la seguretat del municipi en els darrers anys, sobretot entre el mes de maig de 2025 i el maig de 2026. L'elaboració dels diferents indicadors de delinqüència i les actuacions desenvolupades pels diferents cossos de policials. Així mateix, s'han abordat aspectes relacionats amb la prevenció, la seguretat ciutadana, la convivència i la coordinació operativa entre administracions coincidint amb la proximitat dels mesos d'estiu. Pel que fa a les dades tractades, infraccions penals, es manté el mateix nombre de delictes, però incrementa amb un 4,7% l'eficàcia policial i es destaca un augment del 15% de persones detingudes tant pel cos de la policia local com els Mossos d'Esquadra. Els robatoris amb força a domicili disminueixen un 20% a Cunit en els darrers 12 mesos. Respecte a l'accidentalitat, en el període actual no hi ha hagut accidents mortals, hi ha hagut una disminució d'accidents greus i ferits d'un 80% menys. En aquest sentit, els atropellaments han disminuït un 26,5%, la gran majoria succeïts en passos de vianants de la C31. Ens constata un augment del 17,7% de requeriments de serveis policials, fet que posa en evidència l'augment poblacional del municipi. Per part del cos de la Guàrdia Civil, dins de l'àmbit de les seves competències, ha detectat 30 infraccions a Cunit, realitzant un total de 41 controls i inspeccions, en els quals s'han detectat 7 delictes i s'ha procedit a la detenció de 6 persones. Per part del cos de Policia Nacional, ha destacat la coordinació amb l'Ajuntament de Cunit en el servei d'expedició de DNI i passaport i diverses actuacions dins del seu àmbit competencial, relacionades amb delictes que tenen a veure amb estrangeria. Es destaca una operació conjunta amb Guàrdia Civil on es va realitzar 2 detinguts a Cunit en motiu d'una plantació de marihuana indoor. La incorporació de la Policia Nacional a la Junta Local de Seguretat permet ampliar els canals de col·laboració entre els diferents cossos i reforçar la coordinació en aquells àmbits en què comparteixen competències, contribuint a una resposta més eficaç davant les necessitats de la ciutadania. Des del consistori, el regidor Xavier Lorenzo, responsable de la regidoria de Seguretat Ciutadana, ha valorat molt positivament la celebració d'aquesta trobada, manifestant que consolida el treball conjunt entre les diferents forces de seguretat i reafirma el compromís de totes les institucions implicades per continuar garantint la seguretat, la convivència i el benestar dels veïns i veïnes de Cunit. La Junta Local de Seguretat es configura com un espai de coordinació essencial per a compartir informació, coordinar actuacions i establir estratègies comunes que permetin afrontar amb més eficàcia els reptes de seguretat presents i futurs del municipi. I també el Departament d'Interior ha anunciat la construcció d'una nova comissaria de Mossos d'Esquadra, asseguda que la feia amb l'objectiu de millorar la cobertura policial als municipis de Calafell i Cunit. La nova infraestructura respon a una reivindicació històrica del territori i pretén adaptar els recursos policials al creixement demogràfic i a l'augment de l'activitat durant els mesos d'estiu. L'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, celebra la futura comissaria, ja que és una petició que vèiem fent a la Generalitat i permetrà oferir una resposta més àgil i propera a les necessitats de seguretat ciutadana dels dos municipis, que sumen una població superior als 40.000 habitants i que experimenten un increment significatiu de residents i visitants durant la temporada turística. La ubicació de Segur de Calafell ha estat escollida per la seva situació estratègica i la seva bona connexió amb els principals nuclis urbans de la zona. Xavier Lorenzo, regidor de Seguretat Ciutadana, valora molt positivament l'anunci, considerant-lo una inversió necessària per garantir un servei policial més proper i eficaç. La futura comissaria de Segur de Calafell es convertirà així en un nou punt de referència per a la seguretat pública al Baix Penedès, amb la voluntat de reforçar la proximitat policial i millorar l'atenció a la ciutadania de Calafell i Cunit, i estarà ubicada previsiblement als voltants de l'Avinguda Catalunya. Una valoració que destacava el nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes.
2: Bon dia, cunitencs i cunitenques. Avui tenim una gran notícia per celebrar. Ahir al migdia, l'alcalde de Calafell em va informar de que la seva junta de seguretat, la consellera de seguretat, la consellera dels Mossos, va anunciar per fi una futura comissaria de Mossos compartida entre Calafell i el nostre municipi. És una gran notícia, és una notícia que esperàvem des de fa molt de temps, i és una notícia fruit de la feina de fer pinya entre dos municipis i aquí, en clau de Cunit, de fer pinya entre els dos partits que estem al govern. Era una cosa important que teníem marcat en el nostre full de ruta. La seguretat de Cunit no podia estar només amb la policia local de Cunit, necessitàvem el reforç dels Mossos i aquesta acció és molt important. Me'n recordo fa molts anys, quan vam començar a moure el tema de la comissaria, hi havia gent que em deia que era impossible. Hi havia gent que se'n reia. Però estàs dient? Què estàs dient? Jo sempre ho tinc molt clar. Jo defenso els interessos de Cunit. No busco interessos partidistes. Busco sempre la qualitat de vida de la gent i l'interès dels cunitencs i cunitenques. Seguirem treballant per millorar la nostra qualitat de vida i aquesta gran notícia compartible entre tots. Moltes gràcies.
0: I seguim doncs amb més notícies que ens van arribant a través de la redacció del Cunit al Dia. I és que aquest dissabte, dia 13 de juny, Cunit tornarà a convertir-se en la capital del Serralú amb la celebració de la 14a Serralada Popular, l'única festa dedicada a aquesta varietat vinícola amb el mar com a escenari privilegiat. El passeig marítim entre els Cabers, les Sores i Amílcar Barca serà novament el punt de trobada per totes les persones amants del vi, la gastronomia i la música en directe. Aquesta cita, consolidada com una de les més destacades del calendari enoturístic i gastronòmic del municipi, va néixer l'any 2012 impulsada per la sommelier cunitenca Carme Garcia, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, amb l'objectiu de promocionar els vins del Penedès i especialment la varietat Xarel·lo, una de les més representatives del territori. A partir de les 8 del vespre, el passeig marítim acollirà la tradicional mostra de xarel·los amb la participació de diversos bodeguers del territori que oferiran als assistents l'oportunitat de descobrir i degustar diferents expressions d'aquesta varietat emblemàtica. La proposta es complementarà amb una àmplia oferta gastronòmica de restauradors i pastissers locals. En aquesta edició hi participaran Restaurant La Rosseria, l'Hotel Restaurant Àdia, Restaurant El Rodaví i Forn i Pastisseria Cases, que elaboraran tapes i postres especialment pensats per maridar amb els vins presents a la mostra. La música també serà, doncs, a càrrec d'una de les protagonistes de la ballada. La programació musical començarà a les 8 del vespre amb DJ Andreu, continuarà a 2:15 de la nit amb l'actuació de Jero el Rumbo i culminarà a 2:15 de la nit amb el concert del grup Big Mothers en una nit que també comptarà amb servei de cocteleria. Recordeu, serà doncs el passeig marítim 57 a la platja de la Sorra, tiquet de la xarrelada 15 euros, el que inclou dos tastos de vi, dues tapes, un postre i una copa de regal. També es podran adquirir consumicions individuals amb tiquet de vi només per 3 euros, tiquet de tapa 3 euros, tiquet de postres 3 euros i el tiquet de còctel 5 euros. Amb aquesta activitat, Cunit continua apostant per la promoció del producte de proximitat, la gastronomia local i d'identitat enoturística del territori. Una oportunitat única per gaudir dels millors xarel·los, descobrir els sabors del municipi i viure una nit d'estiu al costat del mar. D'altra banda, la llar d'infants del Trenet millorarà el seu confort i eficiència energètica amb una nova instal·lació de climatització finançada amb el Pla Impuls d'IPTA de la Diputació de Tarragona. L'Ajuntament ha impulsat el projecte de remodelació i instal·lació de la climatització de la llar d'infants municipal al Trenet, una actuació que permetrà millorar significativament el confort tèrmic dels infants, del personal educatiu i de totes les persones usuàries del centre. L'actuació, marcada en el programa de transició ecològica de la Diputació de Tarragona, contribueix a crear uns espais més saludables projectes sostenibles i adaptats a les necessitats actuals, alhora que afavorirà una major eficiència energètica de l'equipament municipal i una reducció del consum energètic. El projecte compta amb un finançament de 153.295 euros i ha estat finançat amb el Pla Impuls d'IPTA de la Diputació de Tarragona, que dona suport als municipis en el desenvolupament d'inversions i actuacions que milloren la qualitat de vida a la ciutadania. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament reafirma el seu compromís amb la sostenibilitat, la lluita contra el canvi climàtic i la millora dels equipaments públics destinats a l'educació i al benestar dels infants del municipi. I ja estan obertes les inscripcions per a poder participar en la tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, el que tenim ampliació del termini d'inscripcions per a aquesta tercera edició del FIMS Cunit. Un festival adreçat a potenciar el cinema i la realització de cinematogràfica entre el jovent, donant visibilitat a la creativitat, al talent i a la promoció de les seves obres. La tercera edició del festival presenta dues categories diferents, una secció per a obres de produccions escolars de cinema i una altra secció per a curtmetratges de produccions independents. Tota la informació relativa a la participació del festival la podeu trobar a les bases de participació, així com la resta del document d'inscripció. Ampliació del termini d'inscripcions fins al 14 de juny. Films Cunit comptarà amb la col·laboració de Carles Lázaro, realitzador audiovisual, Alejandro Matus, director de postproducció de l'estudi Moonlight de Barcelona, Octavio López, escriptor i crític de cinema, i Patricia Salvi, productora i actriu, com a jurats d'aquesta tercera edició. Enguany el festival ha decidit incorporar un nou membre al jurat que portarà una mirada des de la seva posició com a jove i participant de les dues anteriors edicions. Ivan Loma, estudiant de cinema, guanyador del primer premi en la primera edició de Films Cunit amb el curtmetratge 1976 i amb l'obra Ser va obtenir esment especial en la segona edició, un talent jove que promet una carrera molt interessant. L'acte d'enguany, on es podran veure totes les obres audiovisuals finalment seleccionades, es celebrarà el pròxim dissabte 27 de juny a la plaça Jaume Vidal. I després de l'elevada demanda registrada en les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport a Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el proper 9 de juny de 9:45 del matí a 1:45 del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendrà a les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-24-0039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit, habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data, es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I les obres dels túnels de Garraf avancen. Doncs es recorda que aquest dilluns, en teoria, començaran les marxes blanques. El secretari d'Estat d'Infraestructures avança que els treballs definitius podrien posar-se en marxa després de l'estiu d'aquest any que ve. Segons el Diari de Tarragona, les obres dels túnels del Garraf s'avancen una setmana i a partir del dilluns començaran les marxes blanques per al restabliment del servei. Així ho avançà el secretari d'Estat d'Infraestructures, José Antonio Santano, aquest dimecres per la tarda es va desplaçar fins a un dels punts en què s'han intervingut acompanyats de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Després de l'experiència fallida, ni el Ministeri de Transports ni el Departament de Territori van voler anunciar una data per al restabliment de la circulació per amb dues vies en aquest tram entre Sitges i Garraf. El dilluns es recepcionarà l'obra i a partir d'ara, d'aquest dilluns, començaran els viatges exploratoris per a comprovar l'estat de la infraestructura i que els maquinistes del CEMAF validin les proves. És el que fixa el protocol que es va acordar després de la borrasca Harry, a petició dels professionals del CEMAF. Aquesta entrada en servei gradual del sistema ha de facilitar que el dia en el que els trens de la R2 Sud de Rodalies i els regionals de Tarragona tornin a circular per aquest tram puguin fer-ho amb els mateixos horaris i expedicions que abans del tall. Així ho defensava la consellera Paneque, qui situava aquest restabliment en uns dies. Les obres es van posar en marxa el passat 16 de març i afectaven la zona de túnels entre Sitges i Garraf. De fet, la imatge dels viaductes apuntalats i amb un avançament estat de deteriorament dels pilars foren una de les imatges de la crisi ferroviària del principis d'any. Per aquest motiu, ara doncs els treballs estan a punt de finalitzar. Santano i Paneque van voler visitar un dels punts que simbolitzava l'abandonament d'una xarxa, segons paraules del secretari d'Estat. L'actuació ha suposat una inversió de més de 3 milions, el qual ha afectat a 3 punts. Es tracta del túnel 96 bis, en el que s'ha reforçat tota la infraestructura de pilars afectats per al salitre, a més dels sostres. El pont sobre la cala d'Aigua Dols, on s'han reforçat les cimentacions, i el viaducte del Garraf, on s'ha fet la restauració del pas inferior del carrer Sant Honrat de Sitges. Com a resultat final, es pretén doncs, aconseguir majors nivells de protecció i resiliència de les estructures enfront als efectes dels temporals costers i la corrosió marítima. Santanó va voler agrair el treball del personal de DIF, que s'ha aconseguit doncs, avançar una setmana la financiació i la finalització dels treballs, tot i les dificultats accessible i de mobilitat pel personal. Les obres constitueixen l'avançada del gran projecte que té que fer-se més endavant i sobre el qual ahir Santanó ja donava alguns detalls, i és que estava valorat en 280 milions i, segons apuntar el Ministeri, en aquests moments està oberta la fase de diàleg amb la Generalitat per consensuar la millor solució. I és que l'actuació tindrà cert impacte pels viatgers, ja que els treballs podrien allargar-se diversos anys. Per aquest motiu, la consellera avança que tant Ifercat com la Direcció General de Transports estan treballant per mirar com abordar i quines fases poden fer-se perquè tinguin la menor implicació sobre el servei. L'obra final s'allargarà diversos anys i suposaria una inversió de 280 milions d'euros. I en aquest cas, l'actuació està vinculada a la seguretat d'una infraestructura construïda fa més d'un segle, ja que ara mateix no compleix amb els requisits que estableix Europa en quant a mesures de seguretat, sortides antiincendis i túnels d'evacuació. Per aquest motiu, els que volen doncs, fer-se és introduir aquestes mesures de seguretat i protecció de cara als viatgers per si es registra qualsevol incidència a l'interior dels túnels. Paneque coincidir que el projecte està gairebé aprovat i que la voluntat és de que les modificacions puguin fer-se no comportin doncs, iniciar un nou projecte que ho retrasi tot. Com tot, Santanó es va mostrar convençut de que si no sorgeix cap entrebanc, després de l'estiu de l'any que ve podrien iniciar-se els treballs. D'altra banda, Junts reclama una xarxa ferroviària integrada per connectar el Penedès. Montse Ortiz defensa al Parlament una proposta de país per superar les desconnexions ferroviàries del sud de Catalunya i avançar cap a un sistema pensat, decidit i gestionat des de Catalunya. El grup parlamentari de Junts ha defensat al Parlament la necessitat d'impulsar una nova xarxa ferroviària integrada de la Catalunya Sur que connecta de manera efectiva el Camp de Tarragona, el Penedès i les Terres de l'Ebre entre si i amb la resta del país. La diputada Montse Ortiz ha traslladat al govern una proposta de país construïda des del territori amb l'implicació d'alcaldes del món local, plataformes usuaris i agents socials. Ortiz ha denunciat que l'actual sistema ferroviari no està pensat per la gent que el fa servir i respon encara a una lògica radial i metropolitana centrada a Barcelona que deixa desconnectada una regió funcional de prop de 1.300.000 habitants. Quan una part del país queda desconnectada, qui perd no és només aquell territori, perd tot el país, ha advertit. Segons el diari, Ortiz ha volgut constatar que les connexions entre el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Penedès són pràcticament inexistents. Consellera, des del Penedès no hi ha cap tren directe cap a Tarragona, només combinacions a Sant Vicenç de Calders. La diputada ha situat la crisi ferroviària actual com el resultat d'anys de deixadesa del govern espanyol i una manca estructural d'inversions a Catalunya. En aquest sentit, ha recordat que mentre Madrid s'ha executat més del 120% de les inversions pressupostades, a Catalunya l'execució amb prou feines arribava al 60%. Segons Ortiz, aquestes dependències de Madrid han contribuït a una xarxa envellida, saturada i amb incidències constants. Davant d'aquesta situació, Junts planteja passar d'una suma de línies a una autèntica xarxa ferroviària territorial. La proposta preveu ampliar l'RT1 per unir Montblanc, Valls, Reus i Sitges, reordenant la RT2 per integrar millor les Terres de l'Ebre amb el Camp de Tarragona, impulsar una nova RT3 que reforci la mobilitat interior fins a la de Sant Vicenç de Calders, recuperar la línia Reus-Roda de Barà mitjançant una nova RT4, integrar les línies R13, R14, R15, R16 i R17 dins d'una mateixa lògica territorial. La solució no és esperar 20 anys, sinó aprofitar millor les infraestructures que ja existeixen i fer-les funcionar com una xarxa, ha afirmat Ortiz. La diputada també ha reclamat el perllongament de la R8 fins al Penedès per connectar directament al sud del país amb el Vallès, així com l'estudi d'alternatives com un bypass ferroviari al Vendrell per millorar les connexions entre el Penedès i el Garraf. Ortiz ha remarcat que la proposta va més enllà del mapa de línies i implica també un canvi de governança. Un país en xarxa necessita una governança en xarxa, ha defensat, tot reclamant que les vegueries tenen més capacitat de decisió sobre la mobilitat, les infraestructures i la planificació territorial. En aquest sentit, la diputada ha obert el debat sobre el paper de Ferrocarrils de la Generalitat a la gestió d'aquest nou model ferroviari. Ferrocarrils ha demostrat que quan les decisions es prenen des de Catalunya, els resultats són millors, ha afirmat. Per això, Junts defensa avançar cap a un sistema ferroviari pensat des de Catalunya, decidit des de Catalunya i gestionat des de Catalunya. Finalment, Ortiz ha interpel·lat el govern a liderar el canvi que reclama el territori i a la construir doncs, amplis consensos polítics i institucionals. No ens valen pedaços, cal una transformació real perquè el sistema no funciona, ha conclòs.

0: al 628-299-986, 628-299-986, o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 PM a 9:15 PM. I aquest dissabte, si tens traça per la cuina o simplement vols passar una bona estona divertida, participa en el concurs Chef Joves i demostra els teus dots culinaris. Per grups, se'ls facilitarà una recepta que vosaltres haureu d'elaborar seguint els passos indicats. Serà la teva la millor recepta? Recorda, 6 de juny, 6:45 PM, a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions, pots trucar al 628-299-986, 628-299-986, o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 PM a 9:15 PM. I recordem el nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny. Aquest mes de juny, les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8:00 PM, activitat gratuïta, sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I aquest proper dilluns, també a 6:45 PM, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec d'Alpi Paper, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també recordem que si vols personalitzar la teva pròpia tote bag, bossa de tela, de colors i estampats amb el teu disseny exclusiu, el proper divendres 12 de juny a 6:45 PM vine a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Més informació a l'Espai Jove de Cunit. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Més notícies en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Ara, per això, a continuació, us deixem amb el temps, amb en Josep Miró. Endavant! El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable amb domini del cel ennuvolat, com ha estat a primera hora del matí. Hores d'ara sí que tímidament es vol obrir alguna clariana, com a molt hi pot haver alguna ullada de sol fins a mig matí o a tot estirar fins a migdia, però a partir de migdia esperem un canvi de temps amb l'arribada d'un front que ve acompanyat d'aire fred en alçada, i això portarà un canvi notable amb el temps en cel tapat a la tarda i amb pluges o ruixats al vespre i a la nit, que localment poden tenir una certa intensitat i acompanyades de tempesta, amb una temperatura que ha tornat a pujar molt d'inici. Ahir l'ambient era fresquet, amb una mínima de 18 graus. Avui hem tornat a tenir una nit tropical i la més alta del que portem d'any, amb 21 graus i mig de mínima, mentre que la màxima sí que recularà una mica i estarà entre els 24 i 25, amb una humitat alta. Vent de garbí feble en cots moderats al migdia i a la tarda i fent que la mar estigui alterada amb maror. Demà el temps quedarà variable, encara amb pluja residual fins a primera hora del matí i cel ennuvolat, però aclarint-se a partir de mig matí, imposant-se el sol a la tarda amb alguns núvols alts. La temperatura baixarà de manera clara tant de nit com de dia i es mourà entre els 17 o 18 de mínima i no passarem dels 22 de màxima, amb una humitat una mica més baixa. Vent feble de garbí amb cos moderat al migdia i a la tarda i fent que la mar estigui alterada amb maror tot el dia. De cara al cap de setmana el temps seria variable, amb sol i núvols, més sol i cel més clar diumenge a la tarda i amb unes temperatures agradables i a ratlla dissabte i un altre cop més altes diumenge.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Guanya el no. Els mestres rebutgen el preacord assolit entre educadors.

0: Sió i els sindicats Ustegui professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65% de vots contraris al pacte, davant d'un 35% de favorables, i ha participat un 61% dels docents consultats. La portaveu d'Ustegui, Yolanda Segura, reclama ara començar la negociació de zero.
1: Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
0: Compareix ara mateix d'urgència la consellera d'Educació, Esther Niubó, reclama als sindicats del comitè de vaga responsabilitat i assegura que obrirà una ronda de contactes per fer una valoració conjunta sobre les necessitats del sector. De moment, demà es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarca, per cert, el sindicat professors de secundària, després que els seus afiliats sí que hagin avalat l'acord. És dijous, 4 de juny de 2026, i tenim més titulars. Junts i la CUP celebren la negativa dels mestres que consideren una crítica al govern. Sònia Kerr.
2: El president Illa i els consellers Dalmau i Niubó s'han reunit un cop acabada la sessió, mentre que els socis de l'executiu Esquerra i els comuns demanen al govern que torni a negociar amb els docents. A l'inici del tràmit parlamentari s'ha rebutjat les esmenes a la totalitat dels comptes.
0: Càritas alerta que es cronifica l'exclusió residencial a Barcelona.
2: 3 de cada 4 persones ateses al CAL darrer any viuen en habitatges indignes, un percentatge que s'arrossega des de fa 2 anys. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, s'adreça al govern de la Generalitat.
3: Si us plau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer sense sostre o estan en situacions d'ensellar amb habitatges indignes, no?
0: Preacord per rebaixar l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació a Nestlé.
2: Els afectats baixen de 178 a 119 a Catalunya. La majoria, 102, són treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat. N'hi ha 9 més a les plantes de Girona i 8 a les de Reus.
0: En cultura, una exposició de l'artista Max d'Esteban a Barcelona alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans.
2: Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades de l'artista.
0: Els esports, l'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història. Joan Barberà.
4: L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en els 2 partits al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat un curs espectacular.
0: Avui estem especialment pendents del temps davant de la pluja prevista, sobretot al nord-est de Catalunya, i que pot ser molt intensa de manera local. De fet, es manté activada l'alerta del Pla Inuncat. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Una situació de canvi destacable de temps que tindrem immediatament. De fet, els núvols que hi ha entre Tarragona i Barcelona d'una forma més extensos, doncs van deixant les primeres gotes, primers plugims que, de fet, al llarg d'aquest matí s'han anat dispersant per aquestes comarques, bàsicament del Camp de Tarragona. Però, sens dubte, a partir d'ara mateix, i sobretot al llarg de la tarda, del vespre, de la nit, tempestes fortes a moltes comarques, aparatoses, amb molta aigua en poca estona, amb ventades, amb calamar-se. Les tempestes més destacables aniran caient al llarg de la tarda al Prepirineu i la Catalunya central, ja avançada la tarda i al vespre, també aquesta nit, entre les comarques de Girona i Barcelona. Compte a Osona, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, també el Berguedà, la comarca del Mollanès i el Vallès, és on més aigua se n'espera, i forta baixada de temperatura allà on vagi plovent. El divendres un temps una mica més tranquil, però al matí encara hi haurà algun xàfec arrapat a la costa, sobretot la de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López. A la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els docents tomben el preacord del govern i els sindicats Ustec i professors de secundària en la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu. Un 65% ha rebutjat el pacte i un 35% s'hi ha manifestat a favor. Ustec reclama al govern que reobrin immediatament les negociacions davant d'aquest resultat i prepara noves mobilitzacions després de conèixer l'opinió de professors i mestres. Ara caldrà veure si Educació aplica les millores del preacord. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Ustec fa una crida a la vaga de demà i prepara més mobilitzacions després del rebuig dels 2/3 dels docents en la consulta sobre el preacord. 40.000 han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 que han participat. Ustec reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març amb Comissions Obreres i la UGT, que han denunciat que han paralitzat l'avenç de millores. Elaboraran ara un document per prioritzar reclamacions i també per concretar noves protestes amb el col·lectiu, però ara per ara no plantegen cap vaga indefinida. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
1: Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
7: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó i fa una crida a participar demà a la manifestació a les 12 del migdia a Barcelona. Laura Jané, secretària general d'Ensenyament de la CGT.
8: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
7: El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord després que en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5, hi hagin donat suport. Anuncien, però, que igualment la lluita continua perquè cal encara més millores.
0: Com us dèiem, la consellera d'Educació, Esther Niubó, està compareixent en aquests moments d'urgència al Parlament. De moment ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar aquest preacord i ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
2: Niubó, que s'ha reunit abans amb el president Illa un cop ha finalitzat la sessió de matí del Parlament de Catalunya, ha defensat el preacord i ha lamentat que un dels sindicats signants, en aquest cas USTEC, ara el rebutgi. La consellera ha demanat una reflexió al sector educatiu i ha assegurat que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
9: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals i entenem que hem fet la nostra feina.
0: El no al preacord ha desfermat l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que es manifestaven avui a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga a la demarcació de Lleida. A mitja crides a la mobilització, els docents han reiterat que el sou no és la prioritat, sinó les millores estructurals i una educació de més qualitat. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
10: Eufòria desfermada a Tàrrega entre mestres i professors, tan bon punt s'ha fet públic el no al preacord. Docents i organitzacions convocants fan una crida a continuar amb la vaga i exigeixen la dimissió de la consellera Niubó. Sentim Carlos Vilchet d'Intersindical, Elisabet Porta d'Assemblea Educativa Catalana i Emili Llorente de CGT.
11: El que necessitem és un pla de xoc immediat per a l'educació pública, un pla plurianual que avanci cap al 6% d'inversió i un pla integral en defensa del català.
12: L'acord i el preacord són absolutament insuficients per contrarrestar les dificultats que tenim actualment en l'educació pública.
13: Estem molt emprenyats, la Niubó no dimiteix o canvia radicalment i ens convoca un comitè de vaga real per negociar, seguirem apretant.
10: A Tàrrega, la protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de tren, des d'on prop de 200 manifestants han iniciat contra pronòstic una marxa lenta en direcció a l'autovia A2. A les 11 han tallat la via en els dos sentits i una hora després, a les 12, han celebrat el no al preacord a la plaça del Carme. Ha estat aquí, al centre neuràlgic de la capital de l'Urgell, on els manifestants han anunciat que les protestes continuen sense data límit.
0: El no dels mestres també ha planat sobre el ple de pressupostos que ha arrencat avui al Parlament. Junts i la CUP han celebrat la negativa, que consideren una crítica al govern, mentre que els socis, Esquerra i els comuns, demanen a l'executiu que torni a negociar amb els docents. Els comptes, per cert, han passat ja el primer tràmit per ser aprovats. Montcar Rojal, bon dia.
14: Bon dia. Pocs minuts després de fer-se públic el no de la consulta dels docents, l'oposició ha aprofitat el seu torn de rèplica per fer-ne esment. Des de Junts, Mònica Sales ha lloat els mestres i ha demanat a Esquerra i als comuns que repensin el seu sí als pressupostos.
15: Que vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres, que han decidit de manera contundent dir-los que no, que així no, que això no va de sous, que això va de dignitat, que això va de model educatiu, que això va de país.
14: La diputada de la CUP, Laura Vega, ha qualificat el no dels docents de gran lliçó.
16: Em sembla que avui hi ha una gran lliçó que han donat els professors, i és que no es pot tractar un govern que només és un contestador automàtic.
14: I els socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns, han demanat al govern que es torni a remengar per arribar a un acord. Escoltem Jèssica Albiach dels comuns.
17: Han de tornar a començar, així que facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies i donem entre totes un cop de timó.
14: Mentrestant, els pressupostos tiren endavant perquè les esmenes a la totalitat no s'han aprovat.
6: Notícies en xarxa.
0: Es cronifica l'exclusió residencial, segons Càritas Diocesana de Barcelona. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que vivien la major part, 3 de cada 4, de fet, en habitatges indignes. És pràcticament el mateix percentatge que el 2024. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
3: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer, sense sostre, o estan en situacions d'ensellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
18: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys. I per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortint la mesura del possible les relacions socials.
0: I a tot això seguim tenint cada dia més detalls en relació a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Avui l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha afirmat que està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
2: En la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc de la polèmica creada al voltant de la utilització de la llengua catalana que farà el pontífex per no alimentar la polarització de la societat.
19: I nosaltres li vam dir, evidentment, a qui preparem. Nosaltres la litúrgia, ara vostès elegeixen i decideixen. I el Papa, evidentment, està preparant el seu sermó, algunes paraules diran en català, fins allà on pugui arribar en català. I la benedicció, evidentment, que la dirà. Està escrita en castellà perquè l'entengui tot el món, perquè està bé publicada per a tot el món, d'Espanya, vull dir, és la litúrgia que han fet també per Madrid, etc. Però jo imagino que dirà un tros en català, evidentment, si això no hi ha.
2: Omella s'ha declarat sorprès per aquesta polèmica.
0: Els experts lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per una nova llei de prevenció del tabaquisme. Tot plegat després de conèixer les dades, us les explicàvem ahir, que apunten que l'ús de vapejadors s'ha disparat entre els adolescents els darrers anys.
2: En aquest context, el coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia, Alejandro Frino, ha reclamat en declaracions a la xarxa una acció decidida en l'àmbit legal per part de les administracions.
20: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que les van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años.
2: Frino s'ha mostrat molt contundent amb la posició de la Societat Catalana de Pneumologia i ha assegurat que aquest tipus de nou tabaquisme hauria d'estar directament prohibit.
0: Entrem en plan econòmica. Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació plantejat per la companyia. Afecta 119 treballadors entre les tres seus catalanes, les d'Esplugues de Llobregat, de les comarques de Girona i Reus. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
21: El text pactat per la major part de la Comissió Representativa dels Treballadors redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons fonts sindicals, equival a un 41% menys d'acomiadaments. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, 64 segons Comissions Obreres. Si s'omplen totes, l'impacte real podria quedar al voltant de les 178 sortides, gairebé la meitat de les 300 proposades inicialment per l'empresa. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues, Girona i Reus. L'acord millora també les condicions de sortida, tant pels que tenen menys antiguitat a l'empresa amb indemnitzacions o pels més veterans amb plans de rendes. Així ho explica Pablo Esteban, secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé Espanya.
22: He sido un poco mix. La verdad que la valoración completa
4: es que no podemos priorizar porque hay muchísimas casuísticas. Al ser una empresa tan grande y colectivos tan diferentes y centros de producción totalmente diferentes, que hemos intentado cubrir pues, todas las casuísticas y entendemos que creemos que lo hemos hecho.
21: Ara la pilota és a la taulada de la plantilla que ha de ratificar l'acord.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un quart de tres. Ens situem ara a Barcelona perquè el tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu. Serà per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrenquen el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Jordi Casino, bon dia.
5: Bon dia, Marta. El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
22: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
5: A banda de les obres, a la línia 1 TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre del 25 de juny al 30 d'agost per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
0: I anem ara fins a Altafulla. Allà l'Ajuntament ha col·locat xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per tal d'evitar que els residus acabin al mar. En concret, s'han instal·lat a la zona del Gaià i a tocar de la platja. La inversió de 30.000 euros està finançada pels fons Next Generation. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
23: Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes de branques, herbes i també brutícia de tot tipus que arrossega l'aigua de pluja un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema, ubicat a pocs metres de la desembocadura al mar, permetrà retenir aquests sòlids que arriben tant de la rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. La mesura respon també a una petició de Costes per reduir els abocaments de residus al mar i preservar la qualitat ambiental de la platja. En parla el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera.
24: Sempre hem tingut aquest prisma de que la platja és un espai natural, que a més té usos lúdics i turístics, però sobretot és un espai natural, i per tant doncs, ens interessa molt doncs, poder fer el màxim possible per evitar que hi hagin residus.
23: L'actuació ha estat executada per la companyia mixta d'aigües amb finançament total del fons Next Generation amb una inversió de 30.000 euros.
0: Avui és dijous de Corpus i a Reus es commemoren enguany els 700 anys de la celebració. Ha començat aquest matí amb el tradicional esmorzar de coca, amb cireres i els balls del seguici. S'allargarà fins diumenge amb diverses activitats mentre l'ou va ballant. La nova ràdio, David Fernández.
25: Reus viu aquest dijous l'inici d'un Corpus especial perquè enguany es commemoren 700 anys d'aquesta celebració a la ciutat. Com és habitual, de bon matí, i mentre les campanes de la Prioral de Sant Pere tocaven el toc de festa, els gegants de Reus i la Mulassa han sortit per primera vegada aquest any amb les tradicionals ballades a la plaça del Mercadal, on tornaran aquesta tarda. I mentrestant, a la plaça del Castell, ja s'enlaira l'ou com balla. Aquest any, però, el moment més esperat arribarà diumenge, ja que a Reus enguany s'encendrà una tronada extraordinària per celebrar aquests 700 anys. Daniel Requesens és el regidor de Cultura de Reus.
26: A Reus celebrem les coses extraordinàries amb una tronada extraordinària. Per tant, 700 anys de Corpus, bé s'ho va.
25: I en un dia com avui, a Reus no hi falta la tradicional coca amb cireres que aquesta tarda es repartirà a la plaça del Mercadal.
0: És moment de repassar altres notícies d'avui. Els Mossos investiguen els dos cossos trobats surant a l'aigua al pantà d'Utxesa d'Aitona, al Segrià.
2: Un dels cossos va aparèixer ahir al matí a les comportes del pantà i l'altre al riu Segre, a Lleida, a mitja tarda. Es tracta d'un home i una dona i els cossos no presenten signes de criminalitat. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, es considera que el primer cos feia dies que ja era l'aigua, mentre que la dona hauria mort ahir mateix.
0: Una avaria en una estació de bombament fa que s'aboquin aigües residuals al mar al Vendrell.
2: Ho ha confirmat el Consell Comarcal del Baix Penedès en un comunicat en què puntualitza que l'abocament no es produeix a la platja, sinó a través de l'emissari submarí situat aproximadament a 2 quilòmetres mar endins. El Consell ha apuntat que s'està treballant intensament per resoldre aquesta incidència i restablir el funcionament de la instal·lació.
0: És moment per a la cultura. Una exposició de l'artista Max d'Esteban a la Fundació Fotocollectània alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans sense control democràtic. Tantes històries, tantes preguntes, presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades de l'artista. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. En passat al món financer, Max d'Esteban coneix bé el pa que s'hi dona. Així, a la sèrie 20 Red Lights, cada fotografia anomena i defineix un dels instruments que l'artista identifica com a centrals en el funcionament de les finances contemporànies. Amb l'ajut de la tecnologia, condicionen la vida dels éssers humans.
7: Amb tecnologia, el que es pot fer es farà. No podem entendre l'evolució de la tecnologia. La qüestió no és aquesta. La qüestió és la qüestió política de qui posseeix aquesta tecnologia. És una oligarquia que governa les tecnologies del futur. I això sí que representa riscos sistèmics per a la societat.
1: Mentrestant, White Noise es pregunta com es veu el món en el llindar de la desaparició humana, paisatges foscos on el color ha perdut sentit i sobreviuen les formes més resistents de vida microbiana. Al centre de la sala, Fractal Landscapes, fotografies impreses en seda natural que envolten el visitant. Una cinquantena d'obres que viren críticament l'actualitat i que es podran veure a Fotocollectània fins al 20 de setembre.
0: La plaça de Sant Pere de Berga ha plegat aquest migdia centenars de persones en la primera patum de lluïment de les festes del Corpus. Amb un ull pendent del cel per l'amenaça de pluja, la plaça ha vibrat d'emoció amb el salt de les comparses. Els plens, però, no sortiran a la plaça fins aquesta nit, això sí, sempre que la pluja ho permeti. Ràdio Porret, Josep Genescà.
8: I la ciutat de Berga ja viu, com diu, la patum. Avui, però, també té una incertesa. És el temps. El temps que pot fer que es faci patum o que no. Ens explicava l'Echerra, que és tinent d'alcalde i meteoròleg.
9: Possible que tinguem alguna estona de pluja encara més enllà de 9:45 del vespre, que és l'hora que comença la patum completa, i per tant haurem d'estar amatents. Quan plou amb una certa intensitat, la patum s'atura, i per tant no es pot descartar que haguem d'aturar la patum, que haguem d'esperar que pari de ploure durant alguna estona.
8: Però més enllà també dels convidats que hi pugui haver al balcó de l'Ajuntament, aquest any s'han presentat 180 parelles per ballar els Àngels.
0: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història.
11: Bon dia, Marta. L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en els dos partits de la final al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat un curs espectacular.
12: La temporada per nosaltres és gairebé de 10. No pots posar mai un 10 perquè sempre hi ha alguna cosa a millorar, segur, però l'objectiu principal era la classificació per Eurocup. La vam aconseguir dissabte passat i avui pues hem aconseguit un títol europeu, que és algo molt, molt important pel club. Totes les persones del club estan implicades amb nosaltres, tant les jugadores com l'staff, com els de manteniment. Sento que el club és com una família, que ens recolza sempre per qualsevol cosa, que hi ha molt, molt bon ambient i això és vital perquè al final també un grup pugui créixer i pugui triomfar.
11: Final catalana en competició europea amb triomf del Catalunya. L'entrenador del Barceloneta és Xus Martín.
12: El Catalunya ha fet dos grans partits, ha sigut mereixedor d'aquesta final. Crec que ha jugat molt bé tant el dia de Sant Jordi com avui a la nostra piscina. I és vital que nosaltres, doncs, bueno, després del primer partit, que eren 5 gols de diferència, només tocava fer una èpica. Ho hem intentat. Durant aquesta setmana hem tingut que recuperar l'equip perquè no ha sigut fàcil. Ha hagut pràcticament una setmana, pocs dies, però bueno, crec que els últims dies la gent ha tornat a recuperar una mica l'il·lusió.
11: En bàsquet, el Barça pot sentenciar avui el passi a les semifinals de la Lliga CB si guanya el Palau aquest vespre l'UCAM Murcia. Escoltem el blaugrana Satoranski.
13: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien y tienen muchas alternativas defensivas y en ataque, pues preparado un poco mentalmente para cualquier guión.
11: En futbol, els màxims dirigents del Girona han donat avui la cara després del descens a segona divisió. El president del Consell d'Administració és Pere Guardiola.
27: Els diners els hem posat al camp per fer les millors plantilles possibles. Dit això, avui estem a segona divisió, el cop és duríssim, hem hagut de passar el dol, crec que cada vegada tenim més energia per tornar-hi, i el que volem és tornar-hi. I tornar-hi amb aquesta gent que tinc al meu costat, que de ben segur ho podrem fer-ho si estem tots junts.
11: L'objectiu del nou curs, tornar a primera divisió. El director esportiu Quique Cárcel està buscant el tècnic ideal per retornar al Girona a primera.
3: Necessitem algú que vingui i realment ens doni energia a tots, no? Sabem que al final les energies els anem durant tots. Vull dir, perquè jo tinc el meu equip de treball que m'està donant energia ja des del minut 1. Tinc el Pere, que ja al minut 1, doncs jo estic destrossat, i també està destrossat, però m'ha fet una energia que diu, hòstia, no? I això és el que va passant, i és una miqueta el que jo sento, no? que jo tinc forces per treure aquesta energia, però el que vingui se'ns té que tornar doncs, a estar convençut ell més que ningú.
11: A la Lliga F, la portera francesa Román Salvador ha renovat fins al 2027 amb l'Espanyol.
10: Me siento muy valorada con ellos, y que me lo hacen sentir, bueno, cuando juego en el campo, en las redes sociales, y que es el club de mi vida. Pues para mí es el club de mi vida, nunca me he sentido tan en casa como aquí. No soy de España, pero venir a España, el Español, es donde he encontrado mi casa. Sí, muy feliz de poder seguir un año más con el Español.
11: I a primera federació, el Centre d'Esports Sabadell ja ha venut més d'11.000 entrades per al partit de demà contra el filial del Real Madrid, partit de tornada, semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió A.
0: Gràcies, Joan Barberà, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
14: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
15: Fisioteràpia i incontinència urinària.
16: L'incontinència urinària pot afectar la qualitat de vida de moltes persones, especialment dones. La fisioteràpia ofereix tractaments efectius per enfortir els músculs del sòl pelvià, reduint els episodis d'incontinència i millorant el control urinari. Amb exercicis específics i tècniques de biofeedback, es pot aconseguir una millora significativa en la funció del sòl pelvià.
14: Salut Activa.
17: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
18: La incontinència urinària és un problema que afecta més prevalents a les dones que als homes, però tampoc se salven ells, no? I en aquest cas, a les dones els hi passa més sovint, sobretot perquè les que han tingut multitud de parts, o que fan molta activitat física amb impacte, hi ha més possibilitat de que el sòl pèlvic tingui més traumes. I llavors, si no es tracta aquesta musculatura perquè estigui tot al seu lloc, un altre cop dona problemes i provoca incontinència urinària. Llavors, en els homes no passa tant, perquè ells normalment els òrgans urinaris els tenen fora, nosaltres els tenim a dins i els hem d'aguantar més, no? Exercicis que poden millorar tota aquesta musculatura i evitar que tinguem aquest problema. Som els primers que se solen ensenyar són els de Kegel, que són un tipus d'exercicis que són per contraure la musculatura i ho pots fer durant el dia, asseguda, de peu, tant homes com dones, i ens ajuda a treballar i controlar tot el sòl pèlvic. El que sí que està ja prohibit, que abans sí que es feia i ara ja hi ha evidència científica i no és correcta, és fer l'exercici de l'stop pipí, que consisteix en que quan estàs fent pipí, doncs talles el pipí i després deixes anar un altre cop. Llavors aquest està ara mateix està contraindicat perquè pot provocar infeccions urinàries. O sigui que pots fer l'exercici sempre quan no deixis anar el pipí. Pots aguantar i fer el moviment de la musculatura afectada. Llavors també tenim el tema dels hipopressius, que són ara molt coneguts, i aquests treballen molt al transvers, tota la musculatura abdominal, del sòl pèlvic, i sempre que fem aquest tipus de treball i treball de força, sempre s'ha de consultar amb un fisioterapeuta especialista en sòl pèlvic perquè tingueu una bona pauta i els exercicis correctes per evitar fer-vos mal.
14: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Guanya el no. Els mestres rebutgen el preacord assolit entre Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65% de vots contraris al pacte davant d'un 35% de favorables i ha participat un 61% dels docents consultats. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, reclama començar la negociació de zero, mentre que la consellera d'Educació, Esther Niubó, anuncia una nova ronda de contactes demà mateix.
4: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
5: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina.
0: Demà es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarca el sindicat professors de secundària, després que els seus afiliats sí que hagin avalat el preacord. És dijous 4 de juny de 2026 i tenim més titulars. Junts i la CUP celebren la negativa dels mestres, que consideren una crítica al govern. Sònia Kerr.
2: Els socis de l'executiu, Esquerra i els comuns, demanen al govern que torni a negociar amb els docents. A l'inici del tràmit parlamentari s'han rebutjat les esmenes a la totalitat dels comptes.
0: Càritas alerta que es cronifica l'exclusió residencial a Barcelona.
2: 3 de cada 4 persones ateses al darrer any viuen en habitatges indignes, un percentatge que s'arrossega des de fa 2 anys. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, s'adreça al govern de la Generalitat.
19: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? A què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer, sense sostre, o estan en situacions d'ensellar amb habitatges indignes, no?
0: Preacord per rebaixar l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació a Nestlé.
2: Els afectats baixen de 178 a 119 a Catalunya. La majoria, 102, són treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat. Hi ha 9 més a les plantes de Girona i 8 a les de Reus.
0: En cultura, una exposició de l'artista Max d'Esteban a Barcelona alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans.
2: Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les àrees més destacades de l'artista.
0: Als esports, l'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història, Joan Barberà.
11: L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en la final en els 2 partits al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat un curs espectacular.
0: Avui estem especialment pendents del temps davant de la pluja prevista, sobretot al nord-est de Catalunya, que pot ser molt intensa de manera local. De fet, es manté activada l'alerta del Pla Inuncat. Lluís Mi Pérez, bon dia.
20: Bon dia. Una situació de canvi destacable de temps que tindrem immediatament. De fet, els núvols que hi ha entre Tarragona i Barcelona d'una forma més extensos, doncs van deixant les primeres gotes, primers plugims, que de fet al llarg d'aquest matí s'han anat dispersant per aquestes comarques, bàsicament del Camp de Tarragona. Però, sens dubte, a partir d'ara mateix, i sobretot al llarg de la tarda, del vespre, de la nit, tempestes fortes a moltes comarques, aparatoses, amb molta aigua, en poca estona, amb ventades, amb calamar-se. Les tempestes més destacables aniran caient al llarg de la tarda al Prepirineu i la Catalunya central, ja avançada la tarda i al vespre, també aquesta nit, entre les comarques de Girona i Barcelona. Compte a Osona, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, també el Berguedà, la comarca del Mollanès i el Vallès. És on més aigua se n'espera. I forta baixada de temperatura allà on vagi plovent. El divendres un temps una mica més tranquil, però al matí encara hi haurà algun xàfec que arrapat a la costa, sobretot la de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els docents tomben el preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària en la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu. Un 65% ha rebutjat el pacte i un 35% s'hi ha manifestat a favor. USTEC reclama ara al govern que reobrin immediatament les negociacions mentre prepara noves mobilitzacions després de conèixer l'opinió de professors i mestres. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia, USTEC fa una crida a la vaga de demà i prepara més mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents en la consulta sobre el preacord. 40.000 han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 que han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març amb Comissions Obreres i la UGT, que han denunciat que han paralitzat l'avenç de millores. Elaboraran ara un document per prioritzar reclamacions i també per concretar noves protestes amb el col·lectiu, però ara per ara no planteja en cap vaga indefinida. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
4: Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
1: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó i fa una crida a participar demà a la manifestació a les 12 del migdia a Barcelona. Laura Jané, secretària general d'Ensenyament de la CGT.
7: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
1: El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord després que en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5, hi hagin donat suport. Anuncien, però, que igualment la lluita continua perquè cal encara més millores.
0: De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una compareixença al Parlament, ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar el preacord. També ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
2: Niubó, que s'ha reunit amb el president Illa un cop ha finalitzat la sessió del matí del Parlament de Catalunya, ha defensat el preacord i ha lamentat que un dels sindicats signants, en aquest cas USTEC, ara el rebutgi. La consellera ha demanat una reflexió al sector educatiu i ha assegurat que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
5: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
0: El preacord ha desfermat l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que es manifestaven avui a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga convocada a la demarcació de Lleida. A mitja crítiques a continuar amb les aturades, els docents han reiterat que el sou no és la prioritat, sinó les millores estructurals i una educació de més qualitat. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
21: Eufòria desfermada a Tàrrega entre mestres i professors, tan bon punt s'ha fet públic el no al preacord. Docents i organitzacions convocants fan una crida a continuar amb la vaga i exigeixen la dimissió de la consellera Niubó. Sentim Carlos Vilchez d'Intersindical, Elisabet Porta d'Assemblea Educativa Catalana i Emili Llorente de CGT.
22: El que necessitem és un pla de xoc immediat per a l'educació pública, un pla plurianual que avanci cap al 6% d'inversió i un pla integral en defensa del català.
23: L'acord i el preacord són absolutament insuficients per contrarrestar les dificultats que tenim actualment en l'educació pública.
24: Estem molt emprenyats, la Niubó no dimiteix o canvia radicalment i ens convoca un comitè de vaga real per negociar, seguirem apretant.
21: A Tàrrega, la protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de tren, des d'on prop de 200 manifestants han iniciat contra pronòstic una marxa lenta en direcció a l'autovia A2. A les 11 han tallat la via en els dos sentits i una hora després, a les 12, han celebrat el no al preacord a la plaça del Carme. Ha estat aquí, al centre neuràlgic de la capital de l'Urgell, on els manifestants han anunciat que les protestes continuen sense data límit.
0: El no dels mestres també ha planat sobre el ple de pressupostos que ha arrencat avui al Parlament. Junts i la CUP han celebrat la negativa dels docents, que consideren una crítica al govern. Mentrestant, els socis, Esquerra i els Comuns, han demanat a l'executiu que torni a negociar amb el col·lectiu. Per cert, els comptes han passat el primer tràmit per ser aprovats. Mont Carvajal, bon dia.
25: Bon dia. Pocs minuts després de fer-se públic el no de la consulta dels docents, l'oposició ha aprofitat el seu torn de rèplica per fer-ne esment. Des de Junts, Mònica Sales ha lloat els mestres i ha demanat a Esquerra i als Comuns que repensin el seu sí als pressupostos.
26: Que vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres, que han decidit de manera contundent dir-los que no, que així no, que això no va de sous, que això va de dignitat, que això va de model educatiu, que això va de país.
25: La diputada de la CUP, Laura Vega, ha qualificat el no dels docents de gran lliçó.
3: Em sembla que avui hi ha una gran lliçó que han donat els professors, i és que no es pot tractar un govern que només és un contestador automàtic.
25: I els socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns, han demanat al govern que es torni a arremangar per arribar a un acord. Escoltem Jéssica Albiach dels Comuns.
8: Han de tornar a començar, així que facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies, i donem entre totes un cop de timó.
25: Mentrestant, els pressupostos tiren endavant perquè les esmenes a la totalitat no s'han aprovat.
6: Notícies en xarxa.
0: Es cronifica l'exclusió residencial, segons alerta Càritas Diocesana de Barcelona. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que vivien la major part, fins a 3 de cada 4, en habitatges indignes. És pràcticament el mateix percentatge que l'any 2024. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
19: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer, amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'encellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin, i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
9: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys. I per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortint en la mesura del possible les relacions socials.
0: I mentrestant anem coneixent més detalls de la visita del Papa la setmana que ve a Catalunya. Avui s'hi ha pronunciat l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, qui està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
2: En la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc de la polèmica creada al voltant de la utilització de la llengua catalana que farà el pontífex per no alimentar, ha dit, la polarització de la societat.
10: I nosaltres li vam dir, evidentment, a qui preparem. Nosaltres la litúrgia, ara vostès el llegeixen i decideixen. I el Papa, evidentment, està preparant el seu sermó, algunes paraules dirà en català, fins allà on pugui arribar en català, i la benedicció, evidentment, que la dirà. Està escrita en castellà perquè l'entengui tot el món, perquè estava publicada per a tot el món, d'Espanya, vull dir, és la litúrgia que han fet també per Madrid, etc. Però jo imagino que dirà un tros en català, evidentment, si això no hi ha.
2: Omella s'ha declarat sorprès per aquesta polèmica.
0: Els experts lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per una nova llei de prevenció del tabaquisme. Tot plegat després de conèixer les dades que apunten que l'ús de vapejadors s'ha disparat entre els adolescents en els darrers anys.
2: En aquest context, el coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia, Alejandro Frino, ha reclamat en declaracions a la xarxa una acció decidida en l'àmbit legal per part de les administracions.
12: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que les van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años.
2: Frino s'ha mostrat molt contundent amb la posició de la Societat Catalana de Pneumologia i ha assegurat que aquests tipus de nou tabaquisme haurien d'estar directament prohibits.
0: És gairebé 3:15, obrim plana econòmica. Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat les últimes hores un preacord per rebaixar de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. Afectarà finalment 119 treballadors entre les tres seus catalanes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
13: El text pactat per la major part de la Comissió Representativa dels Treballadors redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons fonts sindicals, equival a un 41% menys d'acomiadaments. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que recuperen, 64 segons Comissions Obreres. Si s'omplen totes, l'impacte real podria quedar al voltant de les 178 sortides, gairebé la meitat de les 300 proposades inicialment per l'empresa. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues, Girona i Reus. L'acord millora també les condicions de sortida, tant pels que tenen menys antiguitat a l'empresa amb indemnitzacions o pels més veterans amb plans de rendes. Així ho explica Pablo Esteban, secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé Espanya.
11: He sido un poco mix. La verdad que la valoración completa es que no podemos priorizar porque hay muchísimas casuísticas. A ser una empresa tan grande y colectivos tan diferentes y centros de producción totalmente diferentes que hemos intentado cubrir pues todas las casuísticas y entendemos que creemos que lo hemos hecho.
13: Ara la pilota és a la taulada de la plantilla que ha de ratificar l'acord.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a Barcelona. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes. Serà aquest estiu i per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrenquen el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos. Així tot, recomana als usuaris que facin servir la línia 5 del metro. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Jordi Casino, bon dia.
14: Bon dia, Marta. El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
15: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
14: A banda de les obres a la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre del 25 de juny al 30 d'agost per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
0: No ens movem de l'àrea metropolitana. El Prat de Llobregat compta des d'avui amb un nou aparcament de bicicletes de gran capacitat a l'estació de Rodalies. Es tracta d'un nou mòdul de bicibox de l'AMB que permetrà desar-hi bicicletes i patinets amb seguretat. El Prat Ràdio, Víctor Asensio García.
16: Amb aquest nou mòdul, l'àrea metropolitana de Barcelona vol reforçar la intermodalitat de la bicicleta amb tren, metro i bus. A banda d'aquest nou bicibox d'alta capacitat que s'ha instal·lat al Prat, també se'n posaran 4 més a l'Hospitalet i un a Sant Cugat del Vallès. Elisabet Latorre és consellera delegada de Mobilitat Sostenible de l'AMB.
17: Una aposta molt important per l'àrea metropolitana per continuar treballant en aquesta mobilitat sostenible, en descarbonitzar la nostra metròpolis, juntament amb tots els serveis que oferim a l'àrea metropolitana, com a l'Ambici, que tenim aquí darrere també, i que jo crec que va ser la gran revolució, la gran revolució de les bicicletes, i que va venir per quedar-se i per continuar ampliant, i que en això estem treballant, i igual que el Bicidia.
16: El nou bicibox d'alta capacitat permet guardar les bicicletes de forma segura. Compta amb eines per fer reparacions ràpides, mòduls específics per a patinets i guixetes per poder carregar les bicicletes elèctriques.
0: A Altafulla, al Tarragonès, l'Ajuntament ha col·locat xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per tal d'evitar que els residus acabin al mar. En concret, s'han instal·lat a la zona del Gaià i també a tocar de la platja. La inversió de 30.000 euros està finançada amb fons Next Generation. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
18: Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes de branques, herbes i també brutícia de tot tipus que arrossega l'aigua de pluja un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema, ubicat a pocs metres de la desembocadura al mar, permetrà retenir aquests sòlids que arriben tant de la rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. La mesura respon també a una petició de Costes per reduir els abocaments de residus al mar i preservar la qualitat ambiental de la platja. En parla el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera.
20: Sempre hem tingut aquest prisma de que la platja és un espai natural, que a més té usos lúdics i turístics, però sobretot és un espai natural, i per tant ens interessa molt poder fer el màxim possible per evitar que hi hagin residus.
18: L'actuació ha estat executada per la companyia mixta d'aigües amb finançament total del fons Next Generation, amb una inversió de 30.000 euros.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen els dos cossos trobats surant a l'aigua al pantà d'Utxesa d'Aitona, al Segrià.
2: Un dels cossos va aparèixer ahir al matí a les comportes del pantà i l'altre al riu Segre, a Lleida, a mitja tarda. Es tracta d'un home i una dona i els cossos no presenten símptomes de criminalitat. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, es considera que el primer cos feia dies que ja era a l'aigua, mentre que la dona hauria mort ahir mateix.
0: Una avaria en una estació de bombament fa que s'aboquin aigües residuals del mar al Vendrell.
2: Ho ha confirmat el Consell Comarcal del Baix Penedès en un comunicat en què puntualitza que l'abocament no es produeix a la platja, sinó a través de l'emissari submarí situat aproximadament a 2 quilòmetres mar endins. El Consell ha apuntat que s'està treballant intensament per resoldre aquesta incidència i restablir el funcionament de la instal·lació.
0: Avui és dijous de Corpus i Reus commemora enguany els 700 anys d'aquesta celebració. Ha començat aquest matí amb el tradicional esmorzar de coca amb cireres i els balls de seguici. S'allargarà fins diumenge amb diverses activitats mentre l'ou va ballant. La nova ràdio, David Fernández.
1: Reus viu aquest dijous l'inici d'un Corpus especial perquè enguany es commemoren 700 anys d'aquesta celebració a la ciutat. Com és habitual, de bon matí, i mentre les campanes de la Prioral de Sant Pere tocaven el toc de festa, els gegants de Reus i la Mulassa han sortit per primera vegada aquest any amb les tradicionals ballades a la plaça del Mercadal, on tornaran aquesta tarda. I mentrestant, a la plaça del Castell, ja s'enlaira l'ou com balla. Aquest any, però, el moment més esperat arribarà diumenge, ja que a Reus enguany s'encendrà una tronada extraordinària per celebrar aquests 700 anys. Daniel Requesens és el regidor de Cultura de Reus.
4: A Reus celebrem les coses extraordinàries amb una tronada extraordinària. Per tant, 700 anys de Corpus, bé s'ho va.
1: I en un dia com avui, a Reus no hi falta la tradicional coca amb cireres que aquesta tarda es repartirà a la plaça del Mercadal.
0: Moment per la cultura. Una exposició de l'artista Max d'Esteban a la Fundació Fotocol·lectània alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans sense control democràtic. Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades d'aquest artista. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. En passat al món financer, Max d'Esteban coneix bé el pa que s'hi dona. Així, a la sèrie 20 Red Lights, cada fotografia anomena i defineix un dels instruments que l'artista identifica com a centrals en el funcionament de les finances contemporànies. Amb l'ajut de la tecnologia, condicionen la vida dels éssers humans.
7: Amb tecnologia, el que es pot fer es farà. No podem detendre l'evolució de la tecnologia. La qüestió no és aquesta. La qüestió és la qüestió política de qui posseeix aquesta tecnologia. És una oligarquia que governa les tecnologies del futur. I això sí que representa riscos sistèmics per la societat.
5: Mentrestant, White Noise es pregunta com es veu el món en el llindar de la desaparició humana. Paisatges foscos on el color ha perdut sentit i sobreviuen les formes més resistents de vida microbiana. Al centre de la sala, Fractal Landscapes, fotografies impreses en seda natural que envolten el visitant. Una cinquantena d'obres que viren críticament l'actualitat i que es podran veure a Fotocol·lectània fins al 20 de setembre.
0: Amposta, la sala B Teatre tanca el primer any de vida consolidant-se com el nou motor de les arts escèniques contemporànies a les Terres de l'Ebre. Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
22: Amb una programació que aposta pel teatre, la dansa i el cabaret amb perspectiva de gènere, la sala ha acollit una trentena d'activitats i festivals propis. Però més enllà de l'exhibició, la sala B destaca pel seu vessant social i formatiu. Des de la seva obertura al juny del 2025, l'espai ha superat totes les expectatives amb més de 2.500 espectadors i amb una ocupació mitjana del 80%. D'esta manera, els promotors veuen certificada la necessitat d'un espai com este i ja programen la nova temporada amb algunes novetats que ens explica el director Joan Guijarro.
23: Tenim 50 persones vinculades en diferents talles de teatre, la creació de dos festivals propis, l'Escèniques i el Salute, i hem elaborat residències artístiques en àmbit nacional i internacional, i també estretim enguany per primer cop relacions i vínculs en diferents festivals del territori, com seria l'Eufònic.
22: La sala B Teatre seguirà programant workshops professionals, tallers comunitaris, així com activitats de mediació cultural, combinant propostes de pagament amb activitats gratuïtes o a preus molt reduïts.
0: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. L'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història.
24: Bon dia, Marta. L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar a la final, en els dos partits de la final, al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte culminen un curs espectacular.
27: La temporada per nosaltres és gairebé de 10. No pots posar mai un 10 perquè sempre hi ha alguna cosa a millorar, segur, però l'objectiu principal era la classificació per Eurocup.
3: la vam aconseguir dissabte passat i avui pues, pues hem aconseguit un títol europeu, que és algo molt, molt important pel club. Totes les persones del club estan implicades amb nosaltres, tant les jugadores com l'staff, com els de manteniment. Sento que el club és com una família, que ens recolza sempre per qualsevol cosa, que hi ha molt, molt bon ambient i això és vital perquè al final també un grup pugui créixer i pugui triomfar.
24: En bàsquet, el Barça pot sentenciar aquest vespre el passi a les semifinals de la Lliga ACB si guanya el partit contra l'UCAM Múrcia, que disputaran al Palau Blaugrana. La penya va perdre ahir el primer partit de quarts de final a la pista del Bascònia. En futbol, els màxims dirigents del Girona han donat avui la cara després del descens a la segona divisió A. I ha respost el director esportiu Quique Cárcel sobre l'adeu de Michel Sánchez.
8: Jo estic convençut que ell hagués volgut continuar aquí, però el futbol té sentit comú en el moment que hi ha un descens i ell té capacitat per anar-se'n a clubs importants,

0: eliminatòria, queden minuts per competir. El que hem de fer és estar centrats en els objectius de realització dins de del partit. No, això no va de pensar en ficar, no, el minut 10 hem d'anar tal. Bàsicament perquè això és futbol i no són matemàtiques, i es poden ficar dos gols en un minut, tres gols en 5 minuts, quatre gols en 15 minuts. Llavors, el que hem de fer és estar centrats en el nostre joc, des de la globalitat del nostre joc com a equip, i a partir d'aquí necessitem la millor versió de tothom.
1: El partit demà a les 9 de la nit a la nova Creu Alta de Sabadell.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

esto terminará, ¿no?

con mantilla y barretina a la sombra.

0: És que és veritat, avui ho deia en Josep Maria i té tota la raó. No sabem quina va ser l'última actuació de la Trenca. Si ho haguéssim sabut, aquesta hagués sigut la gran última actuació de la Trenca i tal i qual. No, un dia es va acabar la gira i ens van dir a TV3, escolta, que voleu fer un programa. I, cony, un programa, eh? Va, vinga, sí. I ja està.
1: La televisió es va representar per nosaltres, era molt fàcil d'entrada fer televisió. D'entrada, eh? Després ja hem vist que és més complicat. Però tots els gags que... Una cançó necessites almenys 3 minuts d'explicar la història, cantar-la, per tant, que els gags petits no serveixen. Totes les idees petites i curtes que tenies que no les podies desenvolupar, veies que això eren gags infinits que podies fer per televisió. I això ens va servir, era fàcil. Llavors va ser dur perquè vam haver d'aprendre a fer televisió, vam haver d'aprendre de fer programes, entrar allà, bueno, vam fer tant el Tariro com el No passa res. TV3 va servir per aprendre a fer televisió, sobretot TV3.
2: En realitat, en cap moment nosaltres vam dir que ens retiréssim ni vam decidir-ho, eh? Crec que inclús l'últim any aquest que et deia que ja estàvem fent televisió tota l'estona, els nostres representants encara deien, escolta, que tenim una gira de 25 bolos, si voleu, i 35 i no sé què, i nosaltres dient, bueno, tu agafa'ls per si de cas, i després quan va arribar el moment, no, és que ara no podem, que fem un altre espectacle al setembre i no podem anar de gira aquest estiu, i ara no podem, i ens vam trobar que feia 3 anys que no anàvem de gira, i ningú s'ho va dir, però ja quedava clar que ja no hi aniríem més. La Trenca és fruit, el naixement de la Trenca, d'una gran casualitat. No sé si hagués pogut produir més endavant alguna cosa semblant o no, però va ser realment una gran casualitat. Nosaltres, en realitat, el nostre objectiu era fer un grup pop. Volíem ser els Beatles, no volíem ser la Trenca.
1: Nosaltres treballàvem en una plaça de toros, que es deia de Sant Cebrià, que hi havia vaquilles d'aquelles que venien els turistes, es posaven allà a torejar, i hi havia 1.000 persones que els miraven, i els més dolents doncs, els enganxaven els toros, es tiraven per terra i tot això. I després els hi fèiem una mica de ball, i allà era on varen començar a treballar ben fort.
2: Un estiu, un empresari bastant llest, que tenia una barbacoa i una cosa, va dir, escolta, jo no vull que la gent balli, jo vull que la gent s'assegui i consumeixi, per tant, no vull que ballin. Vull que feu cançons perquè se les escoltin i perquè les cantin i no perquè se'n vagin a la pista, que si van a la pista no em consumeixen. Dic, val, perfecte, i llavors amb Antoni i Miquel Àngel vam dir, bueno, doncs si volen que beguin, agafarem cançons de beure. I vam anar un temps fent un treball de documentació, anem-ho dir així, oi? Amb els turistes, no? Dient, tu, ensenya'm cançons de borratxo del teu país, oi? I llavors ens van ensenyar una sèrie de cançons, si diguéssim, d'aquestes corejables, no? Cançons de Everybody Now. I les vam incorporar al repertori. Llavors, en comptes de fer ball, dèiem, senyors i senyors, anem a cantar tots junts. I ens vam començar a cantar en anglès, en alemany, en holandès, en danès, en suec, en tots els idiomes d'europeus, dels turistes que vinen allà, cançons pròpies del seu país, de cançons de gresca, cançons d'això, d'estar una mica trompes, no?
0: I és estrany que fóssim els primers que ho féssim, perquè, de fet, és una cançó que la sabíem amb una pila d'idiomes perquè existeixen pràcticament tots els idiomes. A part del Lily the Pink, que era comercial, les altres, hey, drinka, oh, we'll drinka, totes aquestes són reals, són folklòriques. O sigui, ja ho vinc, arriba la Trenca, a hores d'ara també, clar, a hores d'ara també és una cançó tradicional. En Josep Maria, que estudiava arquitectura, solia anar, quan tenia una horeta al migdia o així, en els programes aquells que feien a Ràdio Barcelona, aquells concursos i d'allò, que mira que després ha acabat fotent concursos a banda, però bueno, i d'allò, i li va preguntar a l'Escamilla, diu, mira, escolta'm, que tu, i l'Escamilla era l'únic tio que tenia una finestra oberta, l'únic, i ara, vull dir, l'èxit té molts pares i ja sabem que el fracàs és un fill de puta, però la qüestió és que ell era l'únic que ho mantenia, ell, i després un cop ja et coneixien, clar, llavors està en Mario Beut, s'hi apuntava, a veure si és allò. I li va dir, escolta, nosaltres tenim un conjuntet, que tal, que qual. Diu, ah, doncs, i llavors què voldríeu fer? Diu, home, de venir a tocar un parell de cançons, ah, veniu dilluns.
2: Déu vos guard, i com us dieu? I vam, des de molt rumiar, van dir, la Trenca. Va dir, bueno, està bé, els Camilla, m'agrada. Els Trencaires de Canet, el que va dir ell. Diu, bueno, sí, l'adorno no m'agrada tant, m'agrada més la Trenca, però bé, podria ser. Trencaires de Canet, però bé, deixem la Trenca, no?
0: I va sortir en Salvador, que tenia el costum de primer afinar-se la veu, allà contra el mirall, va sortir, ens va anunciar i va ser perfecte. Allà va començar una carrera gloriosa.
1: I ell mateix, em sembla que es va encarregar, li va agradar el que veia, i es va encarregar d'avisar d'ICSA, i va dir, escolteu la ràdio, que demà que es venen uns, que sembla que us agradaran, no sé què, i va anar molt de pressa.
2: I vam cantar una sèrie de cançons així salvatges, com de costellada, quedaven en català, quedaven una mica de costellada, no? I realment va ser una mica sorprenent perquè no tenia res a veure amb la música que llavors estava fent en català. Nosaltres veníem de poble i no estàvem ficats en cap moviment, ni 16 jutges, ni de res, érem totalment assilvestrats, i veníem a cantar i va sorprendre molt, perquè realment la gent que cantava en català estava per un altre rotllo radicalment diferent.
1: Ens van dir que si volíem gravar un disc i si volíem... Bueno, ja, tot va anar molt seguit.
2: Nosaltres vam dir, un disc? Pues sí, clar que sí.
1: Anàvem molt a salt de mata tots plegats, vull dir, no, ningú esperava, tothom seguia estudiant i seguíem pensant que, doncs, que un acabés la carrera d'abogat, l'altre d'arquitecte, l'altre d'enginyer, i seguia així, no? Però va arribar un moment en què sí que la Festa Major ja varen començar a demanar bolos, varen tenir un representant i varen començar ja a treballar en sèrio.
0: Estàvem cantant, estàvem parlant, vaja, d'una cosa que sabíem. La importància real de la Festa Major, clar, nosaltres la teníem molt clara. Nosaltres érem nois joves d'un poble.
1: Precisament quan va sortir, moltes crítiques deien és un document antropològic i ja no sabem si aquests discos es vendrà, si tindrà èxit, perquè això és monogràfic i tot això, bueno, encara es va venent, encara es busca la Festa Major.
2: I llavors vam veure que, home, que les cançons no podien només dir, ah, vinga, arriba la trinca, que potser doncs hi havia unes realitats que valdria la pena satiritzar, i vam passar de la gresca a la sàtira, no? Aquest pas jo crec que va ser un dels més importants, i a la composició pura i dura de temes nous, música i lletra, dedicats al que estava passant, no? I això crec que és la segona fase de la trinca, no? Un cop superada potser la Festa Major, que és el disc definitiu de lo que seria l'etapa gresca, anem-ho dir així, no? Vam passar ja a l'etapa del Mort de Gana, amb cançons doncs, que tenien el seu punt de sàtira i inclús de sàtira política, etc. No?
1: Treballàvem sempre, tots tres alhora, ens trobàvem cada dia, de les 4 fins a les 7 o així, quan no hi havia actuacions, d'octubre a març, i era treballar i fer cançons i parlar d'espectacle.
0: I ara vinga, fot-li. Fot-li. I quan feia 2 hores que no sortia res de res, l'última tentativa, anar a fer un riu. Si així tampoc surt, nano demà.
2: Vol dir que et trobes cada tarda. Després, algunes d'aquestes tardes, no aconseguis fer ni una línia, no? Però si no es trobaven cada tarda, no avançava la feina. A vegades, quan arribaves, en canvi, algú havia, al matí se l'havia rumiat, allò, no sé, assegut al vàter, però digui alguna idea i la posaves allà, que la trobaves genial, els altres les miraven. No he dit res. O al revés, ostres, això està bé, i per què no li donem? I sempre ha sigut un treball amb el que ara en diuen brainstorming, no? D'anar llançant idees, les idees sempre s'accepten o no s'accepten, s'amplien, i es mira el que donen de si, i si donen de si es va fent una cançó, i si després la cançó no dona de si, la paperera estava plena i plena i plena d'idees que no havien donat de si, no?
1: Vam agafar una dinàmica que era bastant, que estava bé, que era l'estiu, fèiem la gira, llavors descansàvem un mes o una cosa així, llavors començàvem a trobar i començàvem a crear el nou espectacle, que el teníem vist per allà a l'abril o una cosa així. Al març gravàvem el disco, a l'abril sortíem amb l'espectacle, fèiem teatre a Barcelona i després tornàvem a sortir de gira. I així fins durant doncs, 20 anys. De la trinca, en els temps de la censura, si en aquells temps havien fet 80 o 90 cançons, hi havia 3 o 4 que havien passat censura, que no estaven censurades. 3, 4, 5, tot l'altre estava tot guixat, tot era... Érem una lacra per aquella gent.
0: El que passa que prèviament aquest sentit de l'humor ja estaria, però no es podia tenir. Prèviament afusellaven, eh? Quan nosaltres vam arribar ja havien deixat de matar la gent. No, menteixo. Encara en vam anar fos allà un parell. Però bueno, però passaven aquestes coses. Nano, cuidado, que tenen molt mala hòstia. Califa!
2: Teníem uns còdics amb el públic. O sigui, el Raimon és el cas més específic, no? Nosaltres vam fer una paròdia d'aquest tema amb una cançó que es deia Homenatge, que jo parodiava el Raimon i deia el bròquil s'està florint, tu ja m'entens, eh? Perquè jo t'ho dic així, però tu vas entendre que quan dic bròquil vull dir franco, saps? O sigui, tot això era el còdic que hi havia, i evidentment així ens anava trempejant la censura. La censura rebia una lletra que deia l'estaca, no? Si tu les tires fort per aquí, deia, pues, una cançó d'una estaca, no? I tothom sabia que l'estaca era el règim, no? Doncs aquest còdic és el que vam fer servir tots, nosaltres amb humor i altres seriosament, per poder trampejar, i evidentment que el públic i els cantants estaven perfectament sincronitzats mentalment, que allà tots sabíem, com que tots sabíem l'argument quin era, doncs les paraules no importaven tant. Au, oh, vinga, vinga, vinga, arriba la trinca, trinca, trinca, per salvar la humanitat. L'Ansa el Sabre és la cançó que vam fer dedicada al 23, al cop d'estat del 23F, és molt curiós perquè en aquell moment estàvem nosaltres acabant les composicions d'un disc, no?
1: El dia que va venir el cop d'estat estàvem parlant de fer una cançó sobre la dansa del sabre i el cop d'estat, i algú dels tres va dir, ah, això ja ho farem l'any que ve, que no hi ha pressa.
2: Me recordo que ens va trucar el Jaume Peric, l'humorista, i ens va dir, han entrat els guàrdies civils al Parlament, i va vacilant, que diu, no, poseu la ràdio, poseu la ràdio. I sí, van posar la ràdio i la tele, no? I van dir, hòstia.
0: Ens va trucar en Joan Ramon i ens va dir, nanos, que la Generalitat estan tancant les portes, hi ha hagut tiros al Congrés, vull dir que vosaltres mateixos, me cago en l'ou. Què fem? I ens trobarem demà.
2: I llavors, doncs van dir, l'endemà, quan ens vam refer una mica tots plegats, no? Van dir, ja tenim l'última cançó del disc, i la vam fer tan en calent i tan en el moment, que jo crec que vam poder especificar molt poques paraules i molt ràpides tota una història del cop, que crec, jo estic bastant content. L'altre dia la vaig tornar a sentir, que feia temps que no la sentia, vaig reescoltar i vaig pensar, mira, aquesta no em fa vergonya, em sembla que està molt bé. I a més va sortir molt en calent, esclar, el disc estava a punt de sortir, doncs si el cop d'estat va ser el 23F, doncs crec que el mes de març era el disc que estava al mercat, amb el qual va ser una cançó que va ser molt, molt, molt, molt oportuna en aquell moment.
3: Hi ha dos mèrits fonamentals que a mi sempre em fan admirar la gent, que és la mala llet i el sentit de l'humor. I aquestes dues característiques les han mantingut fins al final. I sobretot aquest seguir el pols en forma de verset, perquè en el fons les lletres de les cançons són versets, a tota l'actualitat, és que cosa que passava en el disc següent de la Trinca hi havia la seva explicació a través de la seva visió, no? I això no ho ha fet ningú.
4: La Trinca s'escoltava en família, em sembla que era una cosa bastant tradicional, doncs que agradava a les iaies, als petits, al tiet, a la tieta monja, al tiet Conco, a tots els agradava la Trinca, i jo vaig començar a sentir la Trinca en aquestes condicions i em feia molt riure, com a tothom. Després, a la meva joventut i adolescència, em vaig convertir en un snob i escoltava peluts estrangers i vaig perdre una miqueta el contacte. I de gran he tornat a riure molt amb la Trinca. O sigui, quan he intentat veure d'on... Jo sóc una mica bromista en la meva carrera, no sóc tan popular com la Trinca, ni connecto tant amb tota la gent com la Trinca, però molts cops m'he sorprès a mi mateix quan escric textos intentant fer xistes o intentant fer riure la gent, doncs que, ostres, que hi ha un pòsit del que sentia de la Trinca, que en el fons és la tradició de la conya catalana.
5: Jo sóc un admirador de sempre la Trinca per diverses raons. Una era la seva capacitat de treball, la seva capacitat de canviar cada any de show, i després la Trinca, jo el que he tingut sempre clar és que entronca amb aquesta cosa que actualment ens han amagat molt, que és l'humor. Jo crec que l'humor és una de les coses que ens caracteritza els humans per sobre d'altres éssers vivents, i que s'ha de recordar que Catalunya és on va néixer el modernisme, l'anarquisme, l'esquella de la torratxa, el papito, tot això. Després va venir el franquisme, després va venir el pujolisme, que ens va dir que nosaltres érem gent de seny i no de rauxa, i la Trinca era aquest petit oasi on et veia reflexat, no?
2: Ens agrada molt buscar cançons populars, cançons conegudes, i donar-los la volta, regirar-los la lletra, o fer cançons noves amb elements de cançons ja conegudes, i una mica recuperar tota la cançó corejable, la cançó de Costellada, la cançó de Gresca Catalana, que s'estava recuperant una cançó seriosa i compromesa, i no s'estava recuperant una cançó que Catalunya sempre havia cantat, que era la cançó. Això la primera part. I la segona, sí, sobretot des dels anys 73-74, quan aquí a Espanya es vivia el final del franquisme i la transició, que tot bullia, doncs va ser una època esplèndida per poder anar pues fent cançons a tot el que ens estava rodejant i tot el que s'estava movent. Espanya i Catalunya estaven canviant, no? I sí, va ser l'actualitat, llavors. I cap a l'última època, quan l'actualitat no era tan viva, potser és l'època en què ens costava més fer cançons, perquè abans havíem de fer cançons més d'humor pur, no? I les cançons d'humor pur no basats en cap cosa concreta, doncs, són més difícils de fer, però no solament és per això, sinó que també arriben amb més dificultat a la gent perquè no les està relacionant amb cap vivència personal.
1: Nosaltres vàrem anar amb subtítols a Madrid i va ser un desastre, sobretot el primer dia. Van anar amb pla dels esports, que no sé què passava allà, i vàrem anar-hi amb subtítols muntats i va ser... els subtítols no encaixaven, fallaven, bueno, va ser un desastre. Després els vàrem millorar i ens vam anar a Cuba, va funcionar bastant bé, llavors vam tornar a Madrid, va funcionar bastant bé en una setmana que vam fer de teatre, però veiem que allò no hi havia comunicació, anaves a parlar amb la gent, anaves a fer i no. A més, era un retard, cantaves una cosa i cada un rato senties ha, ha, ha, i deies, ja estaves cantant una altra cosa. I llavors, a més, teníem molt clar que quan ja teníem el Parlament aquí, quan ja estava tot en català, tots els drets, Catalunya havia recuperat l'Estatut, això, no, què cony fotíem nosaltres allà anant a reivindicar això. El que sí vam fer va ser seguir cantant en català a Catalunya. A Catalunya no han cantat mai en castellà. Que passa que hem anat a cantar en castellà pues a Espanya, i si haguéssim sabut parlar anglès i si hem anat a cantar en anglès a Anglaterra. Però aquí sí que no ho teníem clar, això. A Catalunya no varen cantar mai en castellà, mai. Els primers duros que varen guanyar ens varen comprar uns altaveus i un micròfon, i ningú en tenia. I dels segons duros ens van comprar tres focus, que els posàvem sempre allà posats, el que podíem, penjàvem allà un fos, però sempre posàvem focus. Home, vèiem l'altra gent de fora com estava, tenien micròfons, tenien microfonia, tenien il·luminació, pensàvem que això era una fita que havien d'aconseguir. Clar. I de fet érem els únics que ho portàvem, però els altaveus ja grandiosos, quan era una època en què tothom anava encara amb el micròfon del capellà del poble, i dius, bueno, nosaltres ja portàvem un equip de so discret però potent, i que ens permetia arribar la gent que hi havia, als 1.000, als 1.200, als 1.500.
0: No és per una manera de vendre-ho ni res que s'hi pugui semblar, és que responia una mica al nostre codi genètic. Vull dir, que si no fem res més estarem ballant cadascú pel seu compte a fer veure que d'allò, doncs no, home, fotem un numeret i escolta'm, i sortirem guanyant.
2: Com a trinca, recordo que en tinc molt bons records d'aquestes diferents etapes, perquè el gos va ser sempre com un petit crescendo, no? Cada vegada fèiem alguna cosa més que no havíem fet abans, no? I llavors, això d'anar una mica més enllà, una mica més enllà, una mica més enllà, crec que és el millor que hem fet. L'últim espectacle, que es deia Nou de Trinca, el vam plantejar ja com un espectacle completíssim, en què l'escenari passés de tot, amb canvis de vestuari constants, amb maixineria teatral, saps què dir? I al començament, en canvi, els primers espectacles eren més una mica de 13 o 4 cosetes, no? Per tant, això de que cada any ens asseguéssim i diguéssim, i ara què cony farem, i cada any trobéssim, jo crec que va estar bé. I la televisió, jo crec que va ser jo crec que nosaltres havíem nascut per fer televisió, és a dir, no feien televisió perquè no se'n feia, no? Però la televisió és el lloc ideal on totes aquelles idees que nosaltres teníem, que intentàvem posar a l'escenari, doncs a televisió la pots fer volar la imaginació, i tu pots dir, estic dalt d'un avió i canto una cançó mentre em tiro per la borda, i això, bueno, més o menys es pot fer, mentre que el teatre tot això implicaria una perida impensable. Per tant, jo crec que hem sigut un agent de televisió sense saber-ho abans inclús de fer-ne. La idea de fer aquest especial li va venir a l'Oleguer Sarsaneda, que llavors era el director de TV3, perquè havien participat en un especial d'un cap d'any, i s'havia vist que, doncs, això, que transcendia molt. En aquest cap d'any sortien molts cantants, però quan el director vam estar amb ell va veure que nosaltres podíem fer més coses que purament cantar, i va quedar bastant bé, i llavors d'aquí va dir, escolta, això que heu fet per aquest especial de cap d'any, no podíem fer-ho cada setmana, nosaltres, un moment, ens van rumiar i van dir, doncs sí, vinga, va.
1: I quan anàvem a demanar, per exemple, el Narcís que sortís, i esteu bojos, anàvem a demanar qui vingués, i esteu bojos, que voleu jo que vingui, que no vingui a parlar de coses sèries, home, perquè us heu cregut. I mica a mica van anar convencent la gent, va venir, va passar tothom, però no passa res.
0: Sobretot la gravació dels esquetxos. Va ser molt dura, cada dia en gravàvem 10 o 12 o així. Clar, de les 8 del matí a les 11 de la nit, que no eren mai les 11. Sí, sí. Va ser divertit, però carai, va ser com treure or, saps? Es va haver de picar. Dius, oh, ja ha funcionat. Bueno, no ho sé, però per si de cas fem-ho bé. I això que hi ha la doctrina aquella de que en televisió no t'hi has de matar mai gaire. Quan ho muntes allò, no et juguis la vida, no fotis els mortals, perquè el moment que vagin a dur allò per la tele, la iaia tindrà pipí i l'hauran de portar i no veurà ningú, aquest tros. Però això acaba sent la gran mentida. Sempre hi ha algú que ho veu. Au, vinga, vinga, vinga, arriba la trinca, trinca, trinca,
2: per salvar la humanitat. Nosaltres tenim un parell d'avantatges, que és que immediatament a tots tres ens agradava l'espectacle. Per tant, no solament cantàvem, sinó que immediatament, si vam començar l'any 69, l'any 71 o 72, i vam entrar en un teatre i no vam fer una actuació, sinó que vam fer un espectacle. Un hi havia escenografia, balls, vestuaris, cachondeo, o sigui que on hi havia alguna, més que, alguna cosa més que purament sortir i amb la guitarra i cantar, no? I això va ser l'any 71, però després l'any 73 vam fer un espectacle que es deia Mort de Gana Show, on ja hi havia actrius i esquetxos i ballet, i era com una revista, no?, una mica. O sigui que nosaltres sempre hem intentat, i el Tricarriure també, el 71, o sigui, hem intentat sempre transcendir el món de la cançó i anar cap a l'espectacle. Això també ens ha donat una altra volada, ens ha permès estar de repente mig any en un teatre de Barcelona omplint-lo, quan si haguéssim fet només actuacions haguéssim pogut estar només una setmana, no? Crec que tot això ha fet que la gent no ens posés en el món dels purs cantants, i després ja quan va entrar a la televisió i van començar a fer espectacles televisius, això es va ampliar moltíssim més, i de fet l'espectacle que vam fer a TV3 de No passa res, doncs hi havia cançó, entrevistes, esquetxos, humor, era un espectacle on transcendíem totalment la nostra faceta de purs cantants.
6: No passa res. No passa res. No passa res.
7: Perquè modern què vol dir? A veure si ens entenem.
8: Això, no sé.
7: Perquè jo me'n recordo que aquí l'any passat vam fer a la Conselleria de Cultura un departament de modernitat, no? I aleshores un dia famós van triar consellers i un conseller es va aixecar i li va dir amb un altre: tu no ets prou modern perquè no surts cada nit.
8: Ah, caram.
7: Jo ho vaig llegir i vaig pensar, doncs aquest país els únics moderns que hi ha hagut són les putes i els serenos, perquè són els que han sortit cada nit. Aleshores, jo...
9: Escolti, vostè, qui troba més seductor? Per exemple, el Fraga o en Pujol? Allò seductor, allò... En plan Hollywood.
10: Pujol. Pujol. Ay, si me dejase Marta, lo que yo haría con Pujol.
9: Pensi que té molta feina aquell home, Que ha de vetllar pel país,
0: D'en Roca, per exemple, en Roca va estar molt més bé, venia de l'operació Roca i va volgar-se, i a més li va venir amb ell, que es fes un primer sketch sobre la seva recuperació, perquè clar, d'allò va sortir molt i molt escaldat.
9: Parlant del cor, vostè el cor on el té, a l'esquerra o a la dreta, digués?
8: Oh, no, ja suposo que el tinc aquí, si no, busqueu-ho, perquè estic... Tothom el té aquí, no? Perquè si no estaria molt preocupat.
9: Jo sento com un pom-pom, pom-pom.
0: Ara ja sabem a quin cantó té el cor. Però i la cartera?
8: Mira, en aquest moment no em porto, però jo crec que l'important de la cartera no saber a quin costat la portes, sinó si la tens més o menys plena. Sí. Això és el que causa... Això és el que causa...
9: Abono aquesta teoria política.
11: I per què no em porta de cartera, si es pot saber? Això.
8: Perquè tenia por venint en aquest programa, pensava... Ai.
0: Què se'n sap d'allò de l'unitat dels comunistes?
12: Doncs jo crec que després d'una profunda crisi...
8: Ai.
12: Ostres!
8: A veure.
9: Vol dir que ho podrem arreglar-ho tot això?
12: Home, jo sol no.
1: El Fraga, el que passa és que era un animal polític brutal en aquelles èpoques, ara ja està, ja no se'l veu, però en aquells moments era un personatge que havia estat abans del franquisme, durant tot el franquisme en poder, després del franquisme en poder, vull dir, és allò incombustible. Llavors tenir-lo en un programa i fer-li preguntes una mica complicades, doncs estava bé, ens agradava, era un repte, no?
0: Mire, hablando de americanos, una americana. ¿De quién debe ser? Igual es de uno de aquellos que se cambian tanto de chaqueta, ¿verdad?
13: Hombre, de eso algo se ha visto últimamente. Por cierto, que un famoso rector de la Universidad de Madrid fue una vez a un congreso de rectores en París y se catarró en el tren. Y el colega francés le dijo: ¿qué le pasa, colega? Dice, no, hablaba muy mal francés. Dice: j'ai passé la nuit avec une américaine très légère. Que había pasado la noche con una americana muy ligera, pero allí no se llaman así las chaquetas. Dijo: ah, comprendo perfectamente. Se entendió de otra manera.
2: Per cert, en el programa que van fer a TV3 anunciava que es retirava, i d'això fa 20 anys i veig que sent president, o sigui que és, es va retirant contínuament, no? Però val a dir que en aquell moment, sobretot, que era un moment que encara estava en la transició, però bueno, encara no estava la cosa tan com ara, en aquell moment el senyor Fraga va demostrar que per lo menys, dintre de que no estic gens d'acord amb el que pensa i amb el que fa, sí que sap algo que fan els polítics, grans polítics europeus, que és que si senten una sàtira, no et dic que li agradi, dic que fan veure que li agrada. Prim, prim, prim.
1: Recordo el Peric, que va ser molt divertit.
14: Aquests lligots que fa, senyor Peric?
15: Sí, són rudimentaris, oi? No els li ha passat mai pel cap aprendre a dibuixar un, diguéssim, eh?
16: Primera, que jo sóc romànic. I segona, que si jo aprengués a dibuixar molt bé, ara estaria fent, no sé, postals per calendaris. És com vosaltres, que si aprenguéssiu a cantar una mica bé, ara estaríeu fent coros pel Julio Iglesias.
14: Parlant de cantants.
16: I després tinc una mania.
15: Quina?
14: A veure.
16: El Perales. Ah! Li tinc mania.
14: Però per què?
16: No ho sé.
14: Però què t'ha fet, pobre noi?
16: Ja t'ho en parlarem després.
14: Ah,
15: no, fora.
16: Però li tinc molta mania.
14: Jo trobo...
16: No volia ser pesat.
14: Per ser
16: però és molta mania.
15: La Lola, hòstia. Lola era una gran senyora, pobreta. I és que la segona vegada que la varen veure, que va ser en el Tariro Tariro, estava ja molt avall. El que passa que no teníem manera de saber-ho, perquè mentre un lleó mentre es viu fot por. O sigui, estava valenta.
17: Vamos a despellejar a alguien.
14: Claro, que es más divertido.
18: Uy, eso sería larguísimo hoy, porque tenemos una de gente para despellejar. Sería muy largo, ¿sabes?
15: Unos juegos.
18: ¿Qué? Sí.
15: ¿Le gusta jugar?
18: Sí, a mí me gusta, me encanta. Sobre todo la ruleta.
17: Oy,
18: sí.
17: ¿Y gana?
18: Sí. Que no. No, casi siempre pierdo.
14: Sí. Y cuando canta un bingo, usted lo canta así con arte y tronillo, ¿no? Un bingo. O pega un grito, ¡bingo!
18: ¡Pues bingo! ¡Me gusta! ¿Y eso qué?
14: Una butifarra.
15: Mire.
14: ¡Uy!
18: A la catalana.
15: Sí, esto es de Vic.
14: ¿Usted sabe qué quiere decir en catalán hacer butifarra?
18: Depende. ¿Tú ¿De cómo qué? Lo dirías?
14: Pues hacer butifarra, mire.
18: ¡Oh! ¿Usted eso es una ordinaria, es? A mí me gusta. Con moncheta me gustan mucho.
15: Ah, mire, Rocío Jurado.
18: Ay, me encanta.
14: Rocío Jurado.
18: Me encanta, mi amiga del alma y esa voz maravillosa. Ay, me quedo con Rocío.
17: ¿Al carrito?
15: ¿Al carrito?
14: ¿Ponemos la lencería? Quizá. No, dejamos.
18: Sí.
17: Oy, ¿quién es esta?
18: Ay, ¿quién va a ser? Esta mujer que canta tan bonito y tiene esa sensibilidad. Mi Lolita. Esta me la llevo en el corazón. Pónmela aquí hartita, aquí, en lo alto.
17: ¿Esta?
18: María canta muy graciosa, sí. Me gusta.
17: ¿Nos la quedamos también? Sí. ¿Carrito?
18: Bueno, algunos tenemos que dejar, pero bueno, ya hay algunos para dejar.
17: Vamos a ver el Joan Manel.
18: Oh, este me encanta, sí. Hija. Este es un fuera de serie también. Sí. Y guapísimo, además. El niño de los lunares, que le he dicho yo.
17: Uy, mira qué tenemos aquí.
18: Sí, Isabelita está muy triste. Hay que dejarlo un poquito descansar. Sí. Está muy...
17: Esta la dejamos aquí. El hermanito.
18: Para que me haga compañía.
1: Recordo el Serra, el Narcís, que va ser el primer. Va venir, va passar molt de gent per allà, va venir el Maragall.
19: Ministre de Defensa o alcalde de Barcelona?
20: Alcalde de Barcelona.
19: Ah, i posats a dir, no?, allò per dir, president de la Generalitat o alcalde de Barcelona?
20: Una pregunta una mica difícil aquesta. Alcalde de Barcelona.
19: I què hi fa a Madrid el Ministeri de Defensa?
20: Ja l'han enviat. No, jo això de ser ministre...
19: De defensa,
20: per exemple. No ho pensava. Jo, quan era petit, volia ser metge.
19: O sigui, no jugava soldadets de plom. I tampoc jugava lladres i policies?
20: Lladres i policies, em sembla que sí.
19: Així potser anava per ministre de l'Interior, vostè, més aviat.
20: No, perquè... No, perquè jo quan jugava lladres i policies m'agradava més ser lladre que policia.
19: Oh, no. No sé. Home, jo sé que un maragall és una planta.
20: Sí. No, un maragall no, un margall.
19: Un margall.
20: Sí, això ho deia un vell de Rupià. Diu, anava sempre explicant les plantes, no? Doncs això és una gatosa, allò és un lledoner, això és un llampígon, em diuen allà, això és això i allò. I dic, això què és? Diu, això és margall, això no serveix per res. Aleshores, escolta, que jo me'n dic. Diu, els corills els agrada. Ràpidament, saps, el pagès es va situar.
1: Home, recordo la Jurado, que ens va fotre una sumanta d'hòsties que ens va deixar per allà a terra.

0: Campanyó. Hey!
1: Crec que un cantant com el Serrat és un cronista que pot cantar fins que es mori, no? La gent que fa com altres humor i que s'ha de vestir de dona i de pallasso i que li tiren aigua a la cara i que llavors salta d'índio per un cavall i tal, a partir d'un moment determinat passes de l'humor al patetisme.
2: I a més era un ritme diferent, no és allò que fan la guitarra i posar-te a cantar, sinó que havies de cavalcar amb els índios i havies de fer les sisters i després les tres cames i després córrer i després saltar i després canviar-te quatre vegades. Era, feia falta una preparació atlètica i important per aguantar un xou de dues hores, eh?
1: I crec que ens vam retirar en un moment esplèndid, perquè els que es filin dalt d'un cavall i es vesteixin de dona i tal siguin gent més jove i més trempera, i no uns pobres senyors allà que fan, intenten fer riure. No? Crec que va ser un bon moment per mirar-se els toros des de la barrera.
0: El vicari de Vic que té pèls al melic.
1: Crec que el treball està molt bé perquè és un treball recopilatori, una mica en què amb aquest paquet, amb aquest pack, hi ha una mica tot el que és la trinca. Hi ha un llibre, escrit pel fill del Salvador Escamilla, que explica bastant bé tota la història. Hi ha un DVD molt divertit d'imatges inèdites. Hi ha el disc de Festa Major complet, que crec que és un disc que mereix, dos discos més amb tot el repertori, i després les 10 o 12 cançons que crec que són com més interessants de la trinca s'han tornat a gravar, sonen molt bé, sonen com la música d'ara, i sense perdre ni el sabor ni l'estil de les veus que tenien llavors, perquè les veus no s'han tocat, doncs sonen amb un equip IFI d'avui en dia, sonen francament bé.
2: Nosaltres ho hem intentat evitar fins a l'últim moment, però quan no pots guanyar una cosa, saps que t'hi has d'afegir-hi, perquè si no et guanyarà. Vale. Llavors Sony, que tenia tota la col·lecció dels discos, volia aconseguir fer una volia fer una sortida de discos. Va trucar a veure què us sembla i van dir, escolta, tu fes el que vulguis. Llavors, al cap d'un parell de setmanes, vàrem trobar que podíem recuperar els 10 discos primers de Dixa, que els havien tingut una casa d'aquestes petites, que ja tancava i tot això. I llavors, amb el Josep Maria els van comprar tots 10. I ens els van quedar, ja tenen propietat nostra, i van dir, els guardarem tancats aquí i s'ha acabat, no surten més discos. Llavors, al venir aquesta oportunitat, vàrem dir-li, Sony, escolta, aviam, tenim aquests també, vull dir, potser fem una tria i fem-ho bé ja, no? Vale. Bo, collonut, no sé què, doncs podríem fer-ho més gran, es van anar fent una mica més gran i ens van anar entusiasmant una miqueta. I llavors ja és aquesta pilota que et dius, bueno, què hem de fer ja? Per això estic aquí sentat parlant de la trinca quan hauria d'estar allà fent un altre programa.
3: Doncs a mi d'aquests xicots, saps quin m'agrada més? El de les ulleres. Se'l veu senyor, aquell noi?
4: El de la barba és el que em fa el pes a mi.
5: Però què dieu, home, si el llarg és el que els hi dona més voltes?
6: No, no, el que està bé és la rossa, perquè és simpàtica i és elegant, té una elegància natural.
5: Au, va, si sempre va com un pingo, que és dona.
6: Per què és una pota?
4: No, tu et
6: treta, calla, travesti,
7: home. El que està bé és el
4: gos. No, no, no. Que dèmic amb el de la barba.
7: El de la barba és un poc a solta, allò. El de la barba és el que un senyor.
5: El llarg.
4: El rosso d'una cara travesti.
5: Mira, si va com un pingo, sempre és el que va. Aquella rossa.
4: Què
5: vols dir, això?
4: Que vols que te salgui?
5: No et dic que no va bé, doncs no va
6: bé. Ai, que fanyada.
1: Però sí que és cert que tant en les xerrades que fèiem amb la gent o tant com els esquetxos, els rols de cada un van anar quedant com marcats. És a dir, en Toni acostumava a ser més seriós, encara que després, quan fèiem esquetxos, havia fet autèntiques bogeries, però ell començava dient, doncs bé, ara anem a cantar una cançó, si han fixat que no sé què, jo li picava cullerada, l'altre em contestava i teníem una conversa més o menys divertida, tan enganyosa com se'ns podia, i el Miquel Àngel estava com a la White per fer l'estir a bot. No? I ell feia l'estir a bot, en Toni i jo teníem la conversa i una mica les cançons també passaven una mica el mateix, no? Nosaltres cantàvem la la la la la i en Miquel Àngel deia la la la la la, no feia com el colofón, la coda, no? Més, una mica més així barruera, no? Però no és premeditat, eh? Jo suposo que es correspon bastant a la pròpia personalitat de cadascú.
2: Jo feia el paper de presentador, com que no em van deixar cap més, feia el paper de dir bona nit, com esteu, i ja està.
8: Jo el garçonet simpàtic. El garçonet simpàtic i bona persona. Sí, sí, i encara s'ho creuen, eh?
9: La Trinca, 50 anys d'història, 2019, Creu de Sant Jordi. Entrevista, programa Tot es mou, de TV3.
10: Va, que ha arribat el moment de rebre ja els nostres convidats d'avui. No es pot dir que cada dia s'entrevisti algú amb una creu de Sant Jordi. Doncs bé, al Tot es mou anem tan sobrats que avui s'asseuran al nostre sofà tres creus de Sant Jordi. Arriba per salvar la humanitat, sí, La Trinca.
11: Ah! Vinga, arriba la
10: Josep Maria, Toni, Miquel Àngel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Tot es mou. Tenim la casa revolucionada, el programa revolucionat, ens fa molta il·lusió la vostra visita.
11: Un plaer, sí, ja hem vist que han fotut el cap tots.
1: I feien un programa fa un moment, ara ja no...
10: Sí, aquí canvia molt, quan fem aquest canvi. No, ara està tothom seguint-vos a la redacció. Escolta, moltes felicitats. Una creu de Sant Jordi que us van lliurar fa tot just una setmana. Sí? Sembla que recuperem aquell moment i el comentem.
8: Sí,
12: La Trinca. Recolliran el guardó Josep Maria Mainat, Miquel Àngel Pasqual i Toni Cruz.
10: Us l'han lliurat a vosaltres i el mateix dia Leo Messi. Això és un senyal diví, vull pensar.
1: Sí, m'ho havia de dir, això, eh?
11: Maria Piques també, uns quants investigadors...
8: I el molt malament que jugo jo.
10: Però ja ja tocava, no?
11: Molt emocionant, va ser molt maco. Sí, sí, sí.
10: Jo crec que us l'heu guanyat des de fa ja molts anys i és de justícia que us la lliurin. Està bé que sigui coincidint amb aquests 50 anys.
11: I hem treballat molt, sí. Estem contents, molt contents.
10: I aquest 2019 és un molt bon any per la Trinca, perquè no només us lliuren la Creu de Sant Jordi, que, per cert, com va ser la cerimònia? Com és anar a l'acte de lliurament de les Creus de Sant Jordi?
11: Bueno, aquest any ho vàrem fer en un teatre molt gran, perquè sembla ser que el Messi tenia molta requesta.
1: Jo crec que era perquè hi havíem nosaltres, eh? Però...
8: Sí, no, segur, a ell li van dir que era per ell. Però...
11: I llavors hi havia com 2.000 persones. No? Tots els nominats estaven allà a l'escenari, anaven cridant, i anaves recollint, saludaves la consellera de Cultura, el president i el...
1: vicepresident,
11: i llavors et donaven la creu. Sí.
1: Et donaven una placa. Nosaltres no ens van donar una creu, ens van donar una placa.
10: I avui porteu aquí la solapa...
8: Sí, clar, naturalment.
11: Aquesta és la creu de Sant Jordi.
1: Per això és el recordatori, perquè, esclar, no n'hi ha una placa tancada del
10: coll. No. El primer dia pot fer il·lusió i pots anar pel carrer Malló, però...
11: Se l'hem posat per venir aquí.
1: Jo no, perquè...
8: Tampo una placa així pel carrer.
1: He agafat una americana que no tenia trau i llavors no sabíem posar-me-la. No l'he posat. Però la porto.
10: Tu dius que la portes al cor.
1: Al cor, sí.
10: Aquest 2019 deia que és un any de premi per la Trinca, perquè us lliuren la Creu de Sant Jordi i també us lliuren el premi Enderroc a la vostra trajectòria.
11: Sí, també, sí. Mm-hmm.
1: Això de fer 50 anys et fa molt vell, però té l'avantatge aquesta, no?, que diuen coses de homenatge, no? Normalment quan fan aquestes coses és que ja estàs a punt d'anar cap a la caixa, eh? La caixa, vull dir...
10: Sí, la definitiva. L'últim ingrés.
11: A demanar...
1: Sí, exacte, que t'ingressin.
11: Ara parla per ell, eh? De totes formes.
1: No. Però vull dir, no, que és veritat.
11: Estem bé com estem.
1: Aquests homenatges així, allò... Sembla una mica un articulo mortis, però jo estem molt bé, com pots veure, no tenim intenció de morir-nos, o sigui que...
11: Jo no, ara t'ho sembla que sí,
1: ja celebrem la caixa. No, perquè avui celebrar 75 anys de la Trinca.
8: Jo sí, de cas que demi.
1: Perdona, els 75 anys de la Trinca els veurem.
10: Què fareu pels 75 anys?
1: Perquè jo tindré...
10: Quedem d'acord aquí, ja.
1: 32, té 97 anys. Bueno. És l'edat que s'ha morir la meva tia. O sigui, que en principi, genèticament...
10: Genèticament
1: durar...
10: pots arribar. Sí.
1: 97.
11: Haurem de fer alguna cosa. Si durem, haurem de fer alguna cosa, clar.
1: 75 anys ja serà molt fort, eh?
11: Igual ens donen un altre premi, que sigui una altra medalla o una altra cosa.
10: Escolta, jo crec que feu mèrits per arribar-hi perquè us cuideu molt, els tres.
11: Sí. Hem après a cuidar-nos.
8: Però 97 amb una carretilla hi entrarem, eh? Sí. No entrarem així.
1: Espero que ens el doni ja el president de la República, aleshores, no? Que
8: això estaria
1: 25
8: bé,
1: 25 anys més, no?
10: Això és el futur, però parlem una mica de passat, perquè quan mireu enrere i penseu en aquests 50 anys, entenc que un punt de vertigen sí que deu venir.
11: De tot el que ha passat, sí. Pensa que hem canviat de... Nosaltres vam començar sent estudiant unes carreres, vam passar a ser un grup de música, el grup de música vam passar a la Trinca, de la Trinca vam passar a obrir una productora de televisió i fins fa poc.
1: Jo trobo que molta gent diu, oh, que ràpid passa el temps. Ara que ho deia ell, des d'aquella època que érem tres, que anàvem amb un verre i tal, em dóna la impressió que era una altra persona d'una altra generació.
8: Oh, és que segurament ho era, eh?
1: Sí, segurament. Sí. Però que em refereixo que no ha passat gens ràpid aquest temps, eh? Hem passat tantes coses i les hem viscut intensament, diguéssim, que, esclar, van estar 20 anys fent la Trinca. Trinca pura. Dels quals 10 era Trinca i les 10 era teatre. Fèiem una cosa que ara en diuen musicals, que llavors en deien revista.
8: Sí.
1: I eren els primers que fèiem revista, fèiem musicals, no?
11: No hi vaig. Si després dels musicals... De la Bages, no hi vaig.
1: Van venir a aquesta casa i van fer televisió. A la càmera aquí van dir...
10: Ara repassarem programes.
1: Van venir, van mirar, van dir...
11: No.
1: La impressió nostra. Sí. Van dir, em sembla que estaríem millor allà darrere que aquí davant, eh? Aquí davant ja estem una mica cansats, no? Fem televisió, però no fem... Fem-la.
8: Sí,
1: van crear
8: sí.
1: Una productora. Vull dir-te que tot això ha anat...
8: Tot molt farcit.
1: I la productora va durar 20 anys més.
10: Anem a aquesta primera etapa que deies, la Trinca pura. Any 1970. Ja havíeu format la Trinca, ja fèieu bolos, i vau fer el primer videoclip de tot Espanya?
13: Jo crec que sí.
11: Jo crec que sí. Amb unes persones que estaven aquí a la casa, que encara no, no, encara la casa no existia, però ells després van treballar aquí, el Jaume Santacana i el Garriga.
10: El tenim, tots som...
11: El teniu? No
13: sí. Super, superbuit, eh?
10: Sí, sí, no, no, sí. I en blanc i negre.
11: Sí,
8: exacte.
11: Sí.

0: Prenen igual, prenen igual els dos.
1: Ah, sí? Encara... Deies, Toni, no, que encara creus que...
2: Encara en queda un davant.
3: Ai, Martí. Sí,
0: jo crec que m'han fet dos a l'hora, més o menys.
3: Sí.
0: I aquest, i un que es deia a collir pebrots.
3: Sí. Ai, Martí, quina cúria fas venir.
0: Ai, nena, si vols venir, era de la mateixa època, més o menys.
1: Vosaltres ja crec que éreu emprenedors quan no... Ara parlem d'emprenedors tot el dia, però vosaltres sempre heu sigut emprenedors, quan, fins i tot quan es feia servir aquest... Perquè, clar, us vau decidir fer aquest primer videoclip quan ningú en feia...
0: Heu sigut emprenedors i emprenyadors, també.
3: Sí.
0: Quan ha convingut, ho han sigut, no? Això jo no crec que fos emprenedoria, jo crec que era una mica, com diria jo, inconsciència.
2: Tot això ja venia de que érem un grup des de fa 7 o 8 anys abans, ja treballàvem pels turistes, ja tocàvem la guitarra per allà a Sant Cebrià, que era una plaça de toros que els hi cantaven cançons, amb aquests instruments que veus, o sigui, ja anàvem una mica cremats, ja anàvem una mica espavilats.
3: Als 16 anys ja havíem tocat tots, eh?
0: Sí, sí, no, aquí el que passa que aquesta època, la gent de la cançó...
1: Ja havíem tocat
3: en grups.
0: En grups, sí. Ah. Sí, no, havien tocat, als 16 anys no gaire, però havien tocat una mica, però sobretot en grups. Mm. No, aquí el que passa que en aquesta època, que nosaltres ja fèiem el burro, com has vist en aquest vídeo, la cançó era molt seriosa. És a dir, la cançó era ja, el Ramon, amb una guitarra, molt serios, eh? Sortíem nosaltres fent aquestes bestieses i ja es veia que anàvem per cap a una altra banda,
2: sí,
0: no?
2: Sí, a més, no els hi feien gràcia, no ens volíem massa la cançó del moment. Van tardar molt a dir, bueno, va, vinga...
1: Per què? No us trobaven...
2: Perquè feien broma.
3: No, però sí, no havíem anat a la cova del drac.
2: I la cançó era molt seriosa en aquella època, realment.
3: I el Palau, exacte.
2: I ens miraven, dient, aquests països...
0: Aquests venen de poble, fan castellades i tal. I mica en mica, nosaltres també val a dir que al començament sí que fèiem bàsicament castellada, eh? Però mica en mica vam introduir ja cançons nostres, temes... alguns ja... sentit polític de l'actualitat, vam fer un califa, la nodrissa, la faixa, totes aquestes coses, no? Quina dius?
3: La nodrissa.
0: La nodrissa, per exemple, sí, d'actualitat. No, però vull dir-te que també nosaltres vam evolucionar, eh? Però sí que és cert que al començament érem com allò l'ovella negra, o sigui, no pintàvem res amb aquell grup de gent de la cançó, diguéssim. I després va sortir Pere Tàpies, també, que ens va ajudar una mica.
1: I la vostra relació, abans ho dèiem, amb aquesta casa és molt llarga i la trinca i TV3 és una unitat indissoluble, tan llarga que vau ser aquí el primer dia d'emissions d'aquesta casa.
0: El primer dia que es va inaugurar, sí. Això, que van aixecar la porta i va entrar el senyor Pujol per la porta. Bueno,
3: i gent, que se'n va anar a la llum.
0: Se'n va anar a la llum, per cert.
1: Mm-hmm. Doncs ara marxarem a publicitat, però quan tornem recuperarem aquest moment, el comentarem amb vosaltres i parlarem de tota aquella bona tele que vau fer davant i darrere les càmeres, perquè sí, certament, aquí en vau fer molta darrere i també per d'altres cadenes que ara tots recordem i són grans programes que hem viscut i que us els vau inventar vosaltres. Va, marxem a publi i ara quan tornem ho comentem. Amb la trinca avui celebrant els 50 anys i aquesta Creu de Sant Jordi. Fins ara mateix.
4: Si el Music Hall és la festa de cada nit, hi ha festes que només se celebren en dies molt especials. La festa major.
5: Abans d'oferir-vos la pel·lícula, participem en una festa major que no és ni d'aquí ni d'allà. La famosa i divertida festa major de la trinca.
6: Alegria, que és festa major. Alegria.
0: No.
1: Això és l'any 1983, ja tornem aquí després de la publicitat, continuem amb la trinca i estem veient aquestes imatges de la primera emissió de TV3.
0: Abans, el 10 de setembre.
1: Es va emetre, sí, una pel·lícula, i abans de la pel·lícula, aquesta festa major amb vosaltres...
2: Jo crec que no, però bueno.
1: Ah, Toni, a veure,
2: com que no? Digues. No, home, no, la memòria és la memòria. Aquest disseny va fer Fabià Puigcerver. I aquest disseny, perquè Puigcerver no era del 83.
3: Vols dir l'Ona?
0: No, 83. L'Ona. El 83 és quan el Joan Pera i la...
2: Ah, vale.
3: Sí,
2: vale.
3: Sí.
2: Aquí van cantar una cançó que era...
1: Del Joan Pera.
2: Sangre i destrucció, sí. Sembla, era?
0: Perdona.
3: Massacre i aniquilació.
2: I es van enfondre els pops.
1: Es van enfondre els pops? Sí.
0: Però això és el dia abans, això que hem vist. Que és quan el Joan Pera, el dia abans, van dir, senyors, avui comença.
1: Exacte.
0: Molt ben entonat. Vale. Avui comença TV3, eh?
2: Molt bé.
0: Sí. I nosaltres... El dia següent...
2: Però com que ens estan examinant de la memòria, el Festa Major no es va cantar TV3.
3: I ja hi havia els japonesos i tot, ja mirant, i se'ls va fotre...
2: T'ho tirarem tot en l'aire, eh?
1: No, ja m'agrada, perquè a més jo després aniré a la redacció i els diré, companys, què ha passat aquí? Vull tenir els arguments.
0: Com la Moll deia, i ara la trinca Festa Major, això no s'ha inventat pas.
1: Sí, sí, no, això no ho hem reproduït, eh? Aquí no...
2: Que està posada a sobre.
1: Sí, sí. Tu dius la mosca. Ah. No, la mosca és una cosa...
2: No, la mosca no. Jo dic que la cançó... Bueno, és igual.
1: Tira'm més. És igual, però això ens va molt bé per parlar dels programes, dels grans programes que vau fer aquí, el No Passa Res, el Guaita que fan ara. De quin en guardeu més bon record?
0: Home, el No Passa Res.
2: No Passa Res,
1: indubtablement.
2: Vam aprendre a fer televisió aquí. i va ser... Dormíem 3 hores al dia, entre la postproducció, entre una cosa, entre l'altra. Vàrem aprendre a fer televisió.
3: Perquè llavors encara ho fèiem aquí. Era un moviment continu.
0: I llavors van començar a haver-hi audiències. I va resultar que per primera vegada es va veure que TV3 tenia unes audiències massives a Catalunya, en general, però sobretot quan sortíem nosaltres.
3: Sí, que no s'enganyi ningú.
2: Havíem de convèncer en el Venables que sortís, en el... En el Serra que toqués el piano, que van tardar dos mesos intentant el Fraga que vingués.
1: El Fraga els va venir de convidat.
3: Sí. No,
1: hi havia una entrevista amb un personatge que anava a entrevistar al llarg del programa, una actuació vostra...
0: Va. Va dir que es van refiar molt a nosaltres, perquè nosaltres no havíem fet mai això encara, havíem fet teatres i coses, i van dir, què fareu? Mira, farem música, humor i entrevistes. I van dir, vamos, feu.
1: Un bon cop.
0: Això, però això no és res, això... Hi ha 1.000 programes, això és música, humor i entrevistes.
3: Sí, és un programa normal.
0: Això d'ara és que més música, humor.
2: Vàrem estar treballant tot l'estiu fent gags en el Teatre Ideal, em sembla que era, a Poblenou.
1: Sí.
2: I llavors vam fer com 600 gags.
7: Maradona!
2: Ha caigut algú o què? Han passat... No.
1: D'aquests gags.
2: I llavors, amb aquests 600 gags, se'n van posant un dia un altre i tot plegat.
0: Espera, que ara ve el gag. Mira,
2: a veure.
0: Surt aquí. I va, tira un tiro. No, és aquell, tot el
7: teatre. Fora del meu llit!
2: Ah, ja.
7: Fora
3: del llit!
0: Tira un tret. I les mares surten 400 de mans. Mira que era enginyosa, eh?
1: Mira, hi ha un moment que ens agrada molt del No passa res, que és una mena de batalla de cançons que vau fer amb el Joan Manuel Serrat.
2: Sí.
1: Em sembla que recordem aquest fragment.
2: Molt
1: maca,
2: sí, sí.
3: Que bonita és l'Ona.
2: Molt bé.
8: No tant.

0: és el nom més escaient que reflexa fidelment que tu ets un indecent i una guarra.
1: Ara mudeu, les audiències reflectien que els vostres programes tenien molt seguiment. Clar, vosaltres éreu les estrelles del rock d'aquell moment. No sé si...
2: Com tant com del rock?
1: Sí que sí. No, però... la figura. Éreu les estrelles del moment.
2: Del pop rock.
3: Sí. Però sí, era humor, música, cançons, espectacle. Vull dir, llavors...
1: Però em refereixo, com ho vivíeu vosaltres, que havíeu començat a fer música i poc us imaginàveu que això acabaria petant en aquesta bogeria?
2: Anàvem molt sobre la marxa. Anàvem fent... Ara fem això, ara fem allò, ara fem aquí.
4: Al llarg de la nostra carrera sempre ha estat una mica el mateix. Hem vist portes obertes que podíem no haver entrat i quedar-nos a la zona de confort, anar fent bolos per la costa, per dir-ho, o anar fent actuacions de la trinca, i cada vegada que hi havia una porta que ens hi podíem tirar de cap, la veritat és que no ens avançàvem massa i ens hi tiràvem.
5: I mentre una cosa funcionés, tiràvem cap a la següent.
4: I això de la tele va ser això. Nosaltres podíem haver fet aquest programa i tornar a fer gires amb la trinca. I vam plegar de fer gires amb la trinca i vam dir, no, això és nou, això és millor, això és més divertit, i això podrem fer encara que tinguem 60 anys. Això és el que va passar, no?
2: Sempre que ens preguntàvem, us atreveu a fer no sé què, sempre dèiem, sí.
1: I us en vau parar d'alguna vegada d'alguna porta d'aquestes?
2: La primera de totes va ser un recital que van a fer el Poligrama, que teòricament l'havíem de fer amb la Minamota. Ens van dir, us atreviu, ja, i feia poc, feia 6 mesos que havien començat, una cosa així. Us
5: atreviu
2: a presentar el Festa Major amb el Poligrama? Diu, sí, clar. Llavors, sé què va passar, que els couplets, la Guillermina es va posar malalta, no va poder-ho fer, i van dir al director de la casa discos, va dir, nois, hem de suspendre això perquè no podem fer. I suspendre, perquè ja ho farem sol.
5: Sí, home.
2: Sí, home, sí. Llavors va ser com van posar les primeres pel·lícules, van fer Festa Major, ser un desastre. Perquè
4: no van tornar cap entrada, per això, val a dir-ho, eh?
2: No. Ho va dirigir un Mario Gas, i era una cosa que no volia. Tot, s'ensorrava tot.
4: Estaven cantant i dèiem, que no és mare. Com això.
2: Mira, el meu pare va venir a veure'ns i amb 20 anys més de trinca no va venir mai més.
4: Va dir això.
2: Tot el que va patir aquell poble.
4: Això és un caos, això és un caos.
1: Va dir, ja m'explicareu com ha anat, però no penso venir més.
5: No, és que tot el que fas ho has de desfer, eh? I el problema que s'anava afegint el confeti, s'anava afegint tot, que estàvem lligats.
4: Sí, perquè fem micro amb fil.
5: Sí.
4: El micro amb fil, si fas una coreografia i no la desfas...
1: Pots acabar fent un nus.
4: Perquè hi ball de cintes, oi? Que si no ho fan bé...
1: Sí, com sigui, el 95% de les coses que heu fet han esdevingut en èxit i la gent us estima i us ha estimat molt. El que hem fet és hem volgut sortir al carrer, concretament a una població que us estimeu molt i que us estimen molt també, per conèixer què diu la gent sobre la trinca. Hem anat a Canet de Mar.
4: Ai. Mal lloc. Ens coneixem massa.
6: Ladies and gentlemen,
7: no ve d'un pam. Anem a veure si la gent coneix el

0: Antoni Cruz?
1: No.
0: En Josep Maria Mainat?
1: Aquest, que jo pels noms, filla meva, soc molt dolenta.
0: Aquest és el Ros o el Moreno? Qui t'agrada més dels tres? En Josep, l'Oriol o en Ramon?
2: En Ramon.
0: En Ramon,
2: sí.
0: És guapo, en Ramon, eh?
2: Sí.
0: Vostè sap les cançons de la Trinca?
1: La de Nebotar, com se diu.
0: Boti, boti, boti.
1: Sí.
3: Primer van fer un grupet petit.
0: Tenen bastant de morro.
4: I han posat Canet en el mapa, que això és molt important.
0: Ells van ser els precursors del Canet Rock, també.
4: Correcte, sí, sí. On tenia una associació que es deia Pebrots.
1: De petita, vivia al barri d'en Mainat i va demostrar ser molt intel·ligent, eh? Sí. El col·legi ja ho era.
0: Diu la teoria...
5: Tan, tan, tan.
0: De l'evolució.
5: Tan, tan, tan, tan.
0: Que venim dels micos. I creu en aquesta teoria, vostè?
1: Sí.
0: O venim dels micos?
6: Tinc mala pata.
5: Si és evident que l'home ve la patata.
0: De la patata, de la patata.
1: Sí, l'home ve de la patata, segur.
0: Quina patateta, un home petit. Això és un tros d'home. Però hi ha una cançó de la Trinca que diu la faixa està de rebaixa.
1: En donde? Aquí?
0: Aquí creo que no. Aquí. Mira quina faixa que tinc, tu.
5: Ole, ole, ole.
0: La faixa.

0: alegria.
1: Estem en francès, suposo que el reconeixeu. Estem al bar La Trinca.
2: Van començar ensenyant per aquí i ja li va quedar això el nom de La Trinca. El vaig comprar en el 1981.
1: Un bar nou de Trinca, ara, no? Heu fet algunes reformes?
2: Sí, mira, hem fet reformes de fusta.
1: Un, dos, tres...
2: Botifarra de paquet. Iupi!
1: I aquí La Trinca trincant. Sí, sí, ens ha dit el propietari d'aquest restaurant que això és la silueta d'ells un dia d'aquests de festa.
3: Fixa't quina punteria que tenim, que ens trobem la teva dona, Miquel Àngel.
4: I no? També, també. Oh, si aneu al mercat...
5: Bueno, però si hi ha Barcanet, hi ha dos carrers o tres que hi va la gent. També la trobaràs cada dia.
3: En algun moment no vagis, eh? Us ha arribat a angoixar aquesta estima extrema de la gent?
5: No, Canet no. Sempre ens han respectat molt. En aquest aspecte, estàvem molt tranquils, estàvem com a casa i estàvem, ens sentíem molt protegits allà.
4: Als 19 anys, quan funcionava tot i ens haguessin tornat tots, tornaves a Canet i eres el mateix de cada dia.
3: I et tornaves a ser tu.
4: Amb això estaves net.
6: Bien amigos, pues aquí termina nuestro programa de hoy. Cerramos el telón y nos despedimos hasta la próxima semana con otra nueva obra en A Telón Abierto. Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche en Radio Cunit. Adiós amigos.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab-modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: buscarte. Me da igual madre o pare, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos aquí.
1: Pues nos vamos.
2: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Radio Cunit, al 107.0.
4: Bonito.
2: Bar La Piña.
4: Todo me parece bonito.
2: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
4: Bonito lugar.
2: Bar La Piña.
4: Bonita la cama.
2: Buen rollo y familiar.
4: Se ve el mar.
2: Fideuay paellas.
4: Y tú es el día.
2: Ven a conocernos.
4: Acaba de empezar.
2: Bar La Piña.
4: Bonita la vida.
2: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
4: El teléfono suena, mi pana.
2: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña. Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, el 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
2: You got me strung up like a puppet.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2,
3: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
4: ¿Y qué le voy a
3: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.

0: més enllà de Sol d'hivern. Amb Toni Camaro.
1: I ara sí, arribats ja a aquest punt del programa, és el moment de donar pas a l'espai Sol d'hivern amb Toni Camaro, el que avui tornem a viatjar més enllà de Sol d'hivern, i ben acompanyat. Toni, què tal estem? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Jaume. Com anem?
1: Doncs molt bé, aquí expectants a veure de què anirà avui el programa.
2: Doncs mira, avui tornem amb més enllà de Sol d'hivern, perquè bueno, saps que bueno, el que passa sempre també amb les anteriors musicals, no sempre de vegades, o sigui, en directe, podem comptar amb l'artista. Sempre hi ha problemes de feina o de bueno, coses personals. I, però bueno, sempre tenim disposada aquí a l'Àngels Borga, més enllà del Sol d'hivern, que ens dona sempre la seva opinió i tracta temes molt interessants.
1: Aviam, molt bé, doncs escolta'm, entrem en matèria, no?
2: Doncs sí, Ángeles, ¿qué nos has traído hoy?
3: Bueno, hoy he traído dos temas, ¿vale? El primero vamos a rematar.
2: Vamos por el primero,
3: que la gente ya sabe bien lo que hay, pero vamos a rematar algunas cosas.
2: Ajá.
3: El hantavirus.
2: Hantavirus, sí, porque últimamente, los últimos meses, se ha hablado mucho de este tema. Y, bueno, la verdad es que también te hablan mucho, pero no te acaban de aclarar nada.
3: Pues vamos a aclarar algunas cosas. Mira, el hantavirus es un virus. Eso dicen que es un virus, ¿eh? Aunque hay teorías que dicen que los virus no existen, en realidad son bacterias. Pero bueno, dicen que es un virus. Y es un virus que dicen que procede de las...

0: Què és això que escoltes? És Ràdio Cunit. Entrevistes, música,
1: esports,
0: actualitat,
2: bellesa,
1: debat,
0: salut, viatges,
1: entreteniment,
0: cor, cinema,
1: el temps.
3: Tot això i molt més a Ràdio Cunit.
0: La teva ràdio, Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
4: Bona tarda, estimats i estimades oients. Aquest és el programa Diversitat i jo sóc l'Asma Awata.
5: Un programa que parla de la diversitat, dirigit i presentat per Asma Awata. Tots els dijous, escolta Diversitat. A partir de 7:45 del vespre.
6: Trobada amb la ciència.
7: Trobada amb la ciència, un programa que pretén apropar als nostres oients tots aquests temes relacionats amb els més diversos àmbits de la ciència, com ara la física, l'astronomia, la cosmologia, personatges d'interès, entre d'altres assumptes, on durant 30 minuts us anirem explicant setmana rere setmana.
6: Trobada amb la ciència, amb Lourdes Meronyo.
5: Ara, dijous, a 8:45 del vespre.
8: Escolta 100% Romàntics, un programa on podràs disfrutar de la millor música romàntica.
5: 100% Romàntics, amb Nadia El Farji.
8: Tots els dijous a 9:00 PM, us espero.
9: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a 12:00 PM, la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a 12:00 PM, la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a 10:30 del vespre.
10: Bon dia, bona tarda o bona nit. Soc la Lourdes Meronyo i estàs escoltant A Tot Volum. Aquest és un programa musical dedicat a les grans bandes de rock i d'altres estils musicals que han marcat la història de la música contemporània durant les dècades de 1960 a 1990. Aquest programa està produït per Ràdio Cunit, així que et convido que et quedis sintonitzant el teu transistor durant els pròxims 30 minuts perquè comença A Tot Volum.
5: A tot volum. Tots els dijous a 11:45 PM i en repetició els dissabtes a 9:15 AM amb Lourdes Meronyo.
10: Aquest programa està produït per a Ràdio Cunit i perquè creiem en la ràdio local. Fins llavors, adeu-siau.
11: ¿Qué pasaría si allò que creus real no ho fos? T'has preguntat mai si la veritat que coneixes és només una programació i si cada ombra amagada una realitat alternativa? Paradoxes nocturnes, el programa on cada història és un trencaclosques. Cada divendres a 12:00 PM, la nit de dijous a divendres, a Ràdio Cunit, Paradoxes Nocturnes.
12: Volumen al Máximo, el programa de música dance que podràs escoltar els dijous a la mitjanit a Ràdio Cunit. Repassarem les novetats europees i els números 1 fins a la dècada dels 90. Volumen al Máximo, també els diumenges a 4:00 PM. A Ràdio Cunit.
5: Recorda, la matinada de dijous a divendres a 12:00 PM amb Coverman DJ.
13: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
5: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a 10:00 AM i també a 2:15 PM.
13: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
14: De dilluns a divendres a 10:00 AM.
15: Cunit al dia.
14: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
15: Cunit al dia.
14: Amb Jaume Asens.
1: Als anys 90 era el rei del putrum putrum i era conegut com el mestre del house, the teacher of house. Torna Jordi Casas.

0: el podràs escoltar tots els diumenges a les 11 del matí.
1: Jordi Casas House, l'esperit d'Ibiza.
2: D'Ibiza, d'Ibiza.
1: Jordi Casas House.
3: Cuplejant.
4: Som a tot el país.
3: Cuplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
0: Tots els divendres, a partir de les 7 del matí i en repetició, els dissabtes a les 9 del matí.
4: I a la teva ràdio.
5: Ràdio Cunit. El 107.0.
6: Què és això que escoltes? És Ràdio Cunit. Entrevistes, música,
7: esports,
6: actualitat,
7: bellesa,
6: debat,
7: salut,
6: viatges,
7: entreteniment,
6: cor, cinema,
7: el temps.
8: Tot això i molt més a Ràdio Cunit.
6: La teva ràdio, Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
9: Bona tarda, estimats i estimades oients. Aquest és el programa Diversitat i jo sóc l'Asma Awata.
0: Un programa que parla de la diversitat, dirigit i presentat per Asma Awata. Tots els dijous, escolta Diversitat. A partir de 7:45 del vespre.
10: Trobada amb la ciència.
11: Trobada amb la ciència, un programa que pretén apropar als nostres oients tots aquests temes relacionats amb els més diversos àmbits de la ciència, com ara la física, l'astronomia, la cosmologia, personatges d'interès, entre d'altres assumptes, on durant 30 minuts us anirem explicant setmana rere setmana.
10: Trobada amb la ciència, amb Lourdes Meronyo.
0: Ara, dijous, a 8:45 del vespre.
6: Escolta 100% Romàntics, un programa on podràs disfrutar de la millor música romàntica.
0: 100% Romàntics, amb Nadia El Farji.
6: Tots els dijous a les 9 de la nit, us espero.
12: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.
13: Bon dia, bona tarda o bona nit. Soc la Lourdes Meronyo i estàs escoltant A Tot Volum. Aquest és un programa musical dedicat a les grans bandes de rock i d'altres estils musicals que han marcat la història de la música contemporània durant les dècades de 1960 a 1990. Aquest programa està produït per Ràdio Cunit, així que et convido que et quedis sintonitzant el teu transistor durant els pròxims 30 minuts perquè comença A Tot Volum.
0: A tot volum. Tots els dijous a 11:45 de la nit i en repetició els dissabtes a 9:15 del matí amb Lourdes Meronyo.
13: Aquest programa està produït per a Ràdio Cunit i perquè creiem en la ràdio local. Fins llavors, adeu-siau.
14: ¿Qué pasaría si allò que creus real no ho fos? T'has preguntat mai si la veritat que coneixes és només una programació i si cada ombra amagada una realitat alternativa? Paradoxes nocturnes, el programa on cada història és un trencaclosques. Cada divendres a les 12 de la nit, la nit de dijous a divendres, a Ràdio Cunit, Paradoxes Nocturnes.
15: Volumen al Máximo, el programa de música dance que podràs escoltar els dijous a la mitjanit a Ràdio Cunit. Repassarem les novetats europees i els números 1 fins a la dècada dels 90. Volumen al Máximo, també els diumenges a les 4 de la matinada, a Ràdio Cunit.
0: Recorda, la matinada de dijous a divendres a les 12 de la nit amb Coverman DJ.
7: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
7: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
16: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
17: Cunit al dia.
16: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
17: Cunit al dia.
16: Amb Jaume Asens.
18: Als anys 90 era el rei del putrum putrum i era conegut com el mestre del house de

0: connectat amb les novetats més brutals de la música house actual. I de vegades, amb els clàssics dels 90s. Jordi Casas House.
1: El podràs escoltar tots els diumenges a les 11 del matí.
0: Jordi Casas House. L'esperit d'Ibiza.
2: D'Ibiza. D'Ibiza.
0: Jordi Casas House.
3: Cuplejant.
4: Som a tot el país.
3: Cuplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
1: Tots els divendres a partir de les 7 del matí i en repetició els dissabtes a les 9 del matí.
4: I a la teva ràdio.
5: Ràdio Cunit. El 107.0.

Bona tarda, estimats i estimades oients. Aquest és el programa Diversitat i jo sóc l'Asma Awata. Avui fem un nou programa i parlem d'un nou tema. Avui hem decidit parlar de l'Argentina, de la seva diversitat i de la presència de l'Argentina o de les persones d'origen argentí a Catalunya i la seva aportació en el panorama cultural i lingüístic de Catalunya. Abans de començar amb l'entrevista, escoltarem una cançó argentina titulada Si se calla el cantor. Pero hay que cantar porque...

0: Eren Soledad i Horacio Guaraní de Luna Park. Per parlar de l'Argentina, hem convidat a Diego Arcos, president del Casal Argentí de Barcelona, que també té delegació a Mataró. Diego Arcos és nascut el 1955 a Buenos Aires. Va arribar a Catalunya l'any 1989. És militant pels drets humans en general i pels drets de les persones migrants i racialitzades en particular. És actualment, com he dit, president del Casal Argentí de Barcelona i és escriptor i periodista. Bona tarda, Diego. Molt benvingut al programa Diversitat.
1: Moltíssimes gràcies, Xucran, i és una alegria poder estar en aquesta ràdio.
0: Molt bé, Diego. Com he dit abans, avui ens toca parlar de l'Argentina. A Catalunya, a Mataró, es parlen moltes llengües, hi ha presència de moltes cultures, de procedències diverses, i esperem que podrem parlar de totes en aquest programa. Aquest, diguem-ne, és el primer programa en el qual parlem d'un determinat país. Vam parlar anteriorment d'altres temes vinculats a la diversitat, de les literatures, de l'edició amb mirada diversa, però avui parlem d'un país. I parlem de la presència de les persones que en provenen a Catalunya i a Mataró en particular. Parlar de l'Argentina és complicat, perquè és tot un món, és gairebé un continent. Però m'agradaria que fessis com si parlessis amb persones que no coneixen l'Argentina de res. Potser aquí a Catalunya moltíssima gent ja coneix l'Argentina, però saps que Catalunya és diversa i molta gent de les que provenim d'altres països no tant, no? Llavors, ens agradaria o m'agradaria que donessis unes pinzellades per començar sobre la ubicació geogràfica, la seva demografia i parlar una mica de la situació política. Després passem a altres temes.
1: Tenim 5 hores?
0: Clar, necessitarem moltes hores per parlar però de tot bueno, això. Per mira, això he parlat de pinzellades.
1: Pinzellades. Mira, aprofitaré una història personal. A mi, quan vaig arribar aquí, que hi havia molta menys immigració, vaig començar a tenir molta relació amb gent catalana. I començava a xerrar una mica català. I un dia un amic em pregunta això. Però Argentina és molt gran? I li dic, mira, té la mateixa, del nord al sud d'Argentina, hi ha la mateixa distància que de Lisboa fins a Moscou. És a dir, Argentina podria ocupar gairebé un 70% d'Europa.
0: No? Déu-n'hi-do.
1: I a nivell horitzontal, des de Xile fins a Uruguai, són 5.400 quilòmetres. La ruta 40, que és una ruta mítica, que va de Bolívia fins a la Patagònia, té 5.200 quilòmetres. Doncs això dona una mica la idea que, per exemple, l'estat espanyol en la part continental d'Argentina cap 13 vegades i Catalunya 298 vegades. No? Aquestes comparacions, perquè jo no trobava la manera de transmetre això, no? Però a més, va ser la primera etapa en la que en la meva vida començava a funcionar com un argentí a Catalunya. Si parlem de la presència argentina, en aquest moment a la ciutat de Barcelona som la primera comunitat, 51.000 argentins.
0: Que això és un tema del qual parlarem més endavant.
1: Sí. I ara, torna a l'Argentina. A veure, n'hi ha pocs països que tinguin tanta diversitat com l'Argentina, fins i tot més que Estats Units. En primer lloc, per la colonització espanyola i italiana, no?, per l'aportació lingüística, per això la parla argentina, fins i tot tenim un diccionari propi i una acadèmia de llengua pròpia. La primera llengua, òbviament, és el castellà, versió argentina, que té una acentuació diferent, i la segona llengua, en importància, és el yiddish, el jueu, rus, no? I després ve el japonès, l'àrab, de les comunitats, totes les versions italianes, no? I per què la italiana no és la primera? Perquè en realitat n'hi ha calabreses, sicilians, sí, de diferents parts d'Itàlia que parlen la versió del seu paese, que es diu en català. I després tenen les llengües originàries. Si fem una cosa així més ràpida, podríem dividir el país en 5 parts diferents. Al nord-oest, en la frontera amb Bolívia i el nord de Xile, domina el quechua i l'aimara. Al centre del país, l'aimara, però també el huarpe y el Querandí, que son los Pampas. Al noreste, en límite a Brasil y Paraguay y Uruguay, domina totalmente el guaraní. El guaraní a nivel de América Latina es la lengua más parlada, ni en 60 millones que el parlan o el tenan. Y por cierto, la primera gramática guaranítica la van a hacer monjos benedictins de Montserrat. Pero eso, fins a l'any 50, el guaraní no feia servir la ñ, que es un fonema importantísimo en el guaraní. Feia servir la NY, porque lo habían fet catalán. Después, cuando va a entrar la Alianza para el Progreso de Kennedy, van a reemplazar todos los libros de guaraní amb la NY, y España va a donar, en la época de Franco, diccionarios de guaraní impresos en Barcelona, incorporan la ñ española para hacer una otra lingüística.
0: Sí, sí, sí.
1: Y al sur, bueno, domina obviamente el mapuche, el mapundungún, y también el querandí y el pampa. Si miremos esta diversidad, y estoy hablando muy grosamente, porque ni en 50 comunidades. Ahora, las lenguas que se mantienen es el quechua y el aymara en el nordeste, el mapundungún, la lengua mapuche. El mapuche está en Chile y en Argentina, y es una de las comunidades que más lucha para recuperar las tierras ancestrales, en competencia a más grandes especuladores como Benetton, intereses chinesos y israelíes. La Argentina, en la reforma constitucional del año 79, se va a hacer una reforma, una asamblea constitucional, la fue un presidente para poder repetir indefinidamente la presidencia. Pero le va a surtir malamente el plan y va a conseguir que la Argentina cambie el seu nom, y ahora la Argentina es una república pluricultural. En teoría, en las escuelas de la Patagonia se ha de enseñar mapundungún. Se enseña allí donde la gente defensa el seu dret a la seva lengua. Pero yo he trobat gent mapuche que vol que el seu fill estudia inglés en lloc de mapuche. ¿Por qué? Porque diu, on trobarà feina, parlant mapundungún. En canvi, si parla anglès, podrà treballar en una multinacional o en un banc. És una situació patètica, però real. Aquesta és una pincellada ràpida, no?, de la diversitat lingüística.
0: No, molt bé, molt bé, molt bona. Però entrant una mica en detalls amb la diversitat lingüística, entenc que totes aquestes llengües originàries no són oficials, no tenen estatus oficial. Es parlen a nivell comunitari, a nivell familiar.
1: No, a nivell oficial.
0: Sí, en les comunitats en les quals es parlen.
1: En les províncies.
0: Però no en la Constitució.
1: Sí, sí.
0: Sí?
1: En la reforma constituent, quan es declara que l'Argentina és una república pluricultural i plurilingüística, en el paper, en la lletra, diu que el mapundungún en Chubut, Tierra del Fuego, perdón, Chubut i Santa Cruz, i Río Negro, que són les tres províncies més importants de la Patagònia,

0: coneixement del genocidi que va fer la República Cruel per convertir la Patagònia en territori d'explotació. Pensem que en l'any 1910, en el primer centenari de l'Argentina, es va fer una distribució d'esclaus, d'indis, dels que havien sobreviscut. I es posaven en els diaris, en Semana Santa, s'entreguen indios. S'entregaven indios adultos per treballar en el campo, dones per tots serveis, quan diem tots serveis, incloem serveis sexuals, i les que més cotitzaven eren les nenes de 12 anys. O sigui, això és la República Cruel de l'oligarquia del general Mitre, aquell que té una ronda en Barcelona.
1: Sí, bueno, ara entrem en política, que era un dels aspectes dels quals volíem treure, no, en l'entrevista. Una mica abans de passar a la situació actual, doncs, sabem que Argentina comparteix amb tot el continent llatinoamericà, doncs, un passat colonial, no? Que va durar molt, que va estar marcat per un genocidi, no? De moltes cultures, de moltes poblacions. Si no, aquest territori que en diem Llatinoamèrica, que les persones, doncs, activistes decolonials prefereixen dir-ne Abya Yala, no? Seria un altre i tindria un altre lloc en el món, no? Actualment. Què podríem dir d'aquestes etapes històriques, no? Després la independència, la dictadura i la situació actual, molt breument.
0: A veure, parlant de Llatinoamèrica, inclou països de parla francesa, portuguesa i castellana. De fet, la primera revolució anticolonial, perquè això és descolonial, encara no entenc què vol dir. Em sembla que és una fórmula de per no dir anticolonial, no? Va ser Haití. La primera revolució va ser Haití, que va derrotar més ni menys que Napoleón Bonaparte. Després van unir-se totes les potències europees per destrossar Haití i encara està la situació d'Haití. Però va ser una revolució anticolonial i negra, d'esclaus, no? A banda d'això, a nivell precolonial, colonial, va ser la revolta de Túpac Amaru. Túpac Amaru, Túpac Amaru II i Inti Capac, que era el net. Hi ha una dada molt interessant. Túpac Amaru era el segon inca, no era el primogènit. I no podia ser inca perquè estava casat amb una espanyola. En realitat, la dona de Túpac Amaru es veia Noguera i era catalana. No? Doncs l'etapa, diguem, de descolonització té tres grans espais. Mèxic, tota la zona de Centroamèrica amb Bolívar, que va traicionar al general San Martín, que és el gran libertador, alliberador d'Amèrica del Sur. La revolució de maig, maig del 1810, el que diem el naixement de la pàtria argentina, era l'única revolució que es va mantenir, perquè totes les altres, la de Chuquisaca, la de La Paz, de tot el resta de ciutats llatinoamericanes, no només estaven derrotades, sinó aixafades. Una de les coses que feien els espanyols era, a les autoritats derrotades, era, si eren indis, esquarterar-los i repartir el cos en diversos puestos. I si eren espanyols o criolls, empalar-los. Empalar-los, no sé si el públic sap el que és.
1: Jo tampoc sé què és, empalar-los.
0: És posar un post, un pal, afilat, asseure la persona per a l'anus fins que el tronc, per gravetat, una persona pot trigar 3 o 4 dies en morir i deixaven que el cadàver es podrís davant de tothom. Especialment lo plantaven davant de la casa de la família. El que feien aquí quan van conquerir Catalunya. Per tant, tota aquesta etapa va estar farcida de revoltes, matances i per sintetitzar. La independència de Argentina, Xile, Perú, Bolívia i Ecuador, perquè San Martín va arribar fins a Guayaquil, on Bolívar el va trair, perquè Bolívar va trair a San Martín perquè no podia acceptar el seu ego tenir un segon que era més important que ell. Tot aquest alliberament va costar 50.000 vides d'espanyols i 300.000 vides de criollos en 40 anys. És un genocidi. En aquella època, matar a 300.000 persones con cuchillo i mosquete dona l'abast de la crueltat tradicional, marca d'origen del Regne d'Espanya. Totes aquestes revoltes estaven creuades per els interessos francesos, per els interessos anglesos, que era la potència mundial. De fet, en el segle XIX, la major derrota que van patir els britànics va ser les dues vegades que van envair Buenos Aires. La primera, amb 7.000 infantes de marina.

0: que era como si viniese a atacarte la OTAN, y la segona a 1.000 davant d'una ciutat de 40.000 habitants. Les dues vegades van ser derrotats, la que se conoce como las invasiones inglesas, i els grups que tenien més força militar justament eren els catalans. Estos catalanes de Argentina no eren ni pacífics ni tranquils.
1: Després parlarem d'això, que és un tema molt interessant, sí, també.
0: Però bueno, la independència d'Argentina es proclama en 1816 en Tucumán, i és la segona independència, perquè la primera va ser la zona de litoral de Artigas, també descendent de catalans, però com que era massa democràtic, no el van deixar tirar endavant, i el naixement de l'Argentina és el 1816, el 9 de juliol, que aquí falta poc més.
1: 1816.
0: 16.
1: Molt bé. Continuem amb com ha evolucionat la cosa fins a arribar a la situació actual. Uah. Molt breument, perquè després hem de passar a altres temes.
0: L'Argentina té tres grans cicles. Una és fins al 1890, quan s'incorpora a l'Argentina la classe treballadora europea, fugint de les guerres, dels pogromos, del començament de la Primera Guerra Mundial. Per fer una idea, en 10 anys, Buenos Aires va doblar la població. Va passar de 500.000 a 1.000.000, que és una bogeria, no? I normalment era per cada 50 homes una dona. Per això hi havia una llei que prohibia la trata de blanques, perquè si no eren blanques, no hi havia problema. No? D'allí ve el tango. El tango ve d'aquest mestissatge africà i la cultura criolla. A l'Argentina hi havia una gran descendència afroamericana. Se calcula que en el primer cens hi havia a tota l'Argentina 300.000 persones afrodescendents i no ha quedat només un 4%. L'extermini va ser brutal. El segon segle és el segle XIX, el segle XX, que comencem amb les dictadures, amb el desenvolupament capitalista argentí. 1916 neix el primer partit de la petita burguesia, perquè hi havia una petita burguesia urbana, la Unió Cívica Radical, que és radical però és conservadora, radicalment conservadora, que fins avui existe aquest partit. I el gran canvi a les dècades dels 50 és el govern del general Perón, que va ser el govern més progressista i, no diria revolucionari, però sí reformista, perquè va construir l'Argentina industrial aprofitant la situació de la postguerra en què el món necessitava tot el que produeix Argentina. I després, bueno, anem directament al 2001, al 76, a la dictadura de l'any 76, que és la quarta dictadura en el segle XX. Durant el segle XX, en 100 anys, només vam tenir 24 anys de democràcia, i la dictadura argentina, bueno, 30.000 desapareguts, 10.000 morts, 500 nadons robats, la destrucció del 50% de la indústria, la entrega al Fons Monetari Internacional es va multiplicar per 7 el deute extern, i diners que arribaven al país i s'anaven a l'especulació externa. En aquest moment, avui en dia, l'Argentina té vora dels 200.000 milions d'euros de deute. I capitals argentins tenen 280.000 milions de dòlars a l'exterior. Els diners venen i els capitalistes se l'emporten a fora. La deuda queda, la plata se va. I ara la realitat de Milei, que això és un capítol a part, penso.
1: Sí, bueno, i tampoc el temps ens ajuda realment, no ens permet parlar de tot el que voldríem parlar, però sí que hi ha un tema que m'agradaria que treguis, no? Que és el tema de les àvies de la plaça de Mayo, no? I tota la seva lluita, no? Per visibilitzar doncs els segrestos dels seus fills i les morts dels seus fills, els nets,
0: Les àvies i les mares, però no te decimos les madres. Vos sos madre, pero cuando decís las madres, saben, es como decir el Diego. Tú sabes que hablas de Maradona, en cara que yo, a mí me dicen Diego, pero a mí se dice el Diego, ya saben. Bueno, en el caso de las madres, en Argentina está lleno de madres, pero las madres son las madres de Plaza.
1: Que ahora, porque, no sé por qué he dicho las avias, potser es las mares. Y yo
0: sí, las mares y las avias. Después, hay un eslogan popular que dice luchar como una abuela, ¿no? El que passa és que les abuelas tenen un element sentimental i sensible, que parlem de nets, de nadons.
1: Sí.
0: Té controlades unes 500 adopcions il·legals, de les quals s'han recuperat 142. I, per comparar-lo, amb Espanya n'hi ha 123.000 nadons en adopció il·legal.
1: Uau, Déu-n'hi-do.
0: Aquest any és el 40 aniversari del judici a les juntes, que el gran defecte que va tenir el judici a les juntes, que va ser excepcional, que va obrir el camí per crear la lesa humanitat a nivell mundial. De fet, el fiscal del tribunal a Videla i a la Junta Militar va ser el primer fiscal del Tribunal Penal Internacional que va intervenir en Ruanda i Burundi, en Bosnia-Herzegovina, en diversos llocs que hi havia genocidis. Les abuelas de Plaça de Mayo, bueno, apareixen perquè eren mares que havien perdut,
1: sí,
0: que havien segrestat i assassinat els seus fills, però el 77, començament, vam començar a tenir la informació que robaven els nadons, tenien llocs de part, maternitats clandestines, i que després de segrestar-les, les llançaven al mar vives. Perquè moltes vegades, com llançaven molts cossos a la vegada, cossos que caïen a sobre d'altres cossos, i aquests no quedaven destrossats. De fet, les primeres mares del Passa de Mayo, que van ser segrestades, els seus cossos van aparèixer a la costa. I per l'ADN es va poder reconèixer. La gran aportació d'abuelas és l'índice d'abuelidat, que és el primer sistema mundial que a través de l'ADN es pot determinar l'ADN, comparar l'ADN de la víctima, i fins i tot d'un cos que tingui 20 anys de mort, amb l'ADN dels 4 avis o els 2 avis. A l'Argentina, l'entrega de l'ADN s'inclou en l'emissió del DNI. Tots els DNI inclouen un codi que determina l'ADN de cada persona, perquè aquesta és la veritable identitat. I l'Argentina, bueno, les abuelas van construir, van bastir, el que és l'equip argentino d'antropologia forense. És el primer del món, i perquè fer una idea, el ADN de las víctimas de las Torres Bessones en Nueva York, la determinació de l'ADN l'ha fet l'equip argentí. També s'ha fet en Bosnia-Herzegovina, s'ha fet en Burundi, i ara s'està fent en altres llocs que hi ha hagut genocidis. Té una autoritat mundial, la delegació de l'equip d'antropologia forense està en l'hospital de Vall d'Hebron. I això és la tasca de les abuelas. No sé com explicar-la, a mi em toca emotivament.
1: Clar, és normal.
0: Molt fort, però el que han fet elles i el que faran, ara queden només 3 àvies.
1: Sí, fa un any, si no m'equivoco, un any i escacs, que va morir una de les mares, ara no em ve el nom al cap,
0: sí,
1: que recordo que vam parlar aquí al programa Migrades. I
0: Nora Cortiñas, nascuda a Barcelona, Norita, también dicen el lado Norita de la vida, una dona excepcional que va a lluitar, bueno, va a estar a la plaça una setmana abans de morir, tota la seva vida.
1: Ai, glòria a les madres de la Plaça de Mayo. Passem a una altra cançó abans de continuar amb l'entrevista.
0: Així afluixem una mica.
1: Se viene de Bersuit Berkarabat.
0: Això.

0: Molt bé, continuem amb l'entrevista. Abans, però, m'agradaria doncs, dir breument què és això de la mirada decolonial. No? No és la lluita anticolonialista o descolonial, cadascú li diu diferent. És una mirada, més que res, no? És com una eina, no? Per entendre la colonialitat, no? I per recuperar o crear un nou saber lliure de les llargues i múltiples capes, no, de coneixement, no, que des del poder colonial, com també es passa des del poder patriarcal, no, que invisibilitza maneres de fer, invisibilitza altres visions del món, no, és més que res una mirada, no? Que no pas la lluita que és resistència, que és, pot ser lluita armada, potser, etcètera, no? O sigui, la mirada decolonial és una perspectiva. Són com les ulleres liles, no? Per entendre la societat, doncs aquestes són les ulleres decolonials, per dir-ho d'alguna manera, no? Una mica per explicar una mica la diferència entre els dos conceptes. I ara passem a això, precisament, no? Aquest aixecament, si vols li diem anticolonial, no hi ha problema, no? Anticolonial, decolonial, però el cas és que és un aixecament identitari, un aixecament que reivindica el propi saber, el propi relat, no? I que reivindica tot allò trepitjat pel colonialisme, no? Com es dona, vinculat a la diversitat lingüística, vinculat a la diversitat cultural, vinculat a la igualtat de gènere. Per exemple, ja només amb el gènere, jo de les que una mica conec la Maria Lugones, que és una filòsofa argentina, doncs ella sempre ha reivindicat i ha dit que el gènere és una invenció colonial, no? Bé, doncs aquestes coses, no? Com es dona a l'Argentina tot aquest despertar i aquesta lluita contra la discriminació racial, no? Que es dona entre criolls, indis, negres, mestissos, grincs, etc. Com es dona aquesta moguda a l'Argentina?
1: A veure, històricament, per dir-ho el més breument, la divisió ètnica argentina és entre europeus, blancs, d'origen italià i espanyol o francès, i el que se diu un morocho. Un morocho és una persona mestissa. El 40% de la població argentina té ADN precolonial, precolombí. Entonces, los negros, es decir, los negros, es una cosa de negros, pero en realidad es refereixen a gent criolla, y ahora se ha fet una división diciendo, no, hi ha negros que són afrodescendientes i n'hi ha marrons. Entonces, hi ha un canvi molt important. ¿Per què? Perquè a partir de després de la dictadura, el gran canvi del segle passat és la dictadura militar, es van obrir moviments de lluita anticolonial molt potents. La primera experiència va ser reconèixer que el fracàs, la derrota de la lluita armada, en la qual jo vaig participar, i no em penedeixo gens ni mica, de que de jove sortia amb una pistola 45 a veure si podia matar un policia, no lo logré, i no em penedeixo gens, em penedeixo no haver-ho aconseguit. Jo dic amb totes les paraules, eh? Amb totes les paraules, no em penedeixo gens ni mica. Però també vaig fer la conclusió de que això no anava enlloc. Doncs, després de la dictadura, sorgeixen un munt de moviments, la Madre Plaza de Mayo i les abuelas, però també hijos, que són hijos desaparecidos i de víctimes supervivientes, la Asociación Argentina de Ex Detenidos Desaparecidos, una associació de tots els supervivents. No? I en tot això es descobreix que es va afegir dintre del crim de lesa humanitat la violació totalment vinculat a un exercici del patriarcat més brutal. El patriarcat és una de les formes del colonialisme. Uh-huh. No? I respecte d'això, el moviment més important, òbviament, és el de les dones. El segle XXI és el segle de les dones. Gràcies a les dones s'ha aturat en sec el creixement de la població. Per això ha parat
0: S'ha aturat en sec, dius?
1: Sí, sí. Hem baixat 1.000 milions de població. De 7.000 a 6.000.
0: Però dius gràcies a les dones, no ho he
1: gràcies acabat d'entendre. Gràcies a les dones perquè per el dret a decidir si tenen fills o no, gràcies a tota la lluita per l'avortament, no, per la decisió del propi cos, això ha parat les creadores del proletariado.
0: Sí, entenc que suposava un problema el creixement continu de la població.
1: Sí, bueno, en teoria tothom deia quan aturarem això. Ara s'ha invertit la situació. El recurs econòmic més important del món són les persones. Més que l'aigua, que l'or, que el liti. Ara ens barallarem els països, ens barallarem per persones. Ara, tornant a això, en cas d'Argentina, la lluita més gran d'aquest segle és la Marea Verde, que va aconseguir derrotar a l'Església Argentina. Pensem que l'Església Argentina és de les més reaccionàries que hi ha en el món. També té la contraposició dels cures del poble. Però l'Argentina va participar activament en la dictadura. Si te torturava un militar i te torturava un cura. No? Per tant, la victòria de lo que se dicen las chicas, de, no només la Marea Verde, l'avortament libre, gratuito i seguro, i en hospital públic o en les mútuas de los sindicatos, però també l'educació sexual integral en les escoles, lo qual ha estat una de les causes de que la reacció s'hagi agrupat amb Milei en contra de tot això. Però l'Església i el patriarcat ha patit una derrota total en l'Argentina. I això és un avançament històric. No? Històric. Això és una lluita anticolonial, perquè el que volen és reproduir mà d'obra barata. També hi ha un altre debat que posa damunt la taula Miriam Bregman, una diputada trotskista que acaba de publicar un llibre que es diu Surda, i ella planteja com pot ser que 30 anys després, això em sortim un moment, però ve d'Argentina això, com pot ser que 30 anys després que s'hagi creat internet i el correu electrònic, i ne parlem de totes les coses, treballem les mateixes hores i guanyem menys diners, quan la productivitat ha crescut tant i la tecnologia ha crescut tant? Per què? Perquè pot augmentar la tecnologia, però també l'explotació. Això ve d'Argentina. Això és producció argentina. No? Per posar un altre exemple que és polític i és econòmic. Un equip d'estudiants acaben de guanyar el campionat mundial de tecnologia aeroespacial. I aquí han derrotat a l'equip de la NASA.
0: Imagina't.
1: I són d'escola pública. I així podríem estar una estona parlant de les bones notícies, que dic jo, les bones notícies d'Argentina.
0: Sí, sí, sí. No sé. A nivell territorial, tot el tema de l'autoorganització comunitària, no? De tota la llibertat de decisió sobre els recursos econòmics, no? De les comunitats. I tot
1: això és una lluita permanent. La primera mina d'oro con arsénico, ¿arsénico? No, un altre verí, que ara no em surt el nom, arsènic, que per treure un gram d'or, destrueixen 100 tones de pedra. Un gram d'or. Bueno, això era en Esquel, el nord-est de la Patagònia, i va encapçalar una professora de biologia i van aconseguir aturar la primera minera que es llama Barrick Gold. Com això, n'hi ha un munt de lluites per evitar la deforestació. Estan desforestant a lo bèstia i al mateix temps n'hi ha un moviment fortíssim en contra. Això.
0: Moltes gràcies i la veritat és que ens faltarà temps per parlar de tot, però sí que m'agradaria posar en valor, no, ja que hem parlat de la diversitat lingüística, algunes d'aquestes llengües, no? I com que el programa es diu Diversitat, m'agrada molt que s'escoltin les llengües, no? Que es vegi com sonen les llengües. Aleshores, quina d'aquestes llengües que has citat, quichua, guaraní, aimara, vols que soni en el programa?
1: El guaraní.
0: El guaraní.
1: Jo estic molt vinculat amb el guaraní perquè la mare dels meus fills és correntina. Correntina és Corrientes, la província que parla més guaraní i li tinc un afecte molt gran.
0: Llavors, escoltem Kilòmetre 11, Tránsito, Cocomarola, lletres en castellà i en guaraní.
1: Un moment. Com que hi ha aquest costum de posar-li a la gent el nom del calendari, aquest home va néixer en un poble amb gent analfabeta i el calendari deia el dia del trànsit, el dia del tràfic, i li pusieron el trànsit. Això és l'anècdota del seu nom.
0: D'acord.

0: desengaño y te mantearé con la chacata blanda y cuajante que cuñache peita y co.
1: Molt bé, molt bona cançó.
2: Ai, molt això bé, és un sapucai, que era el crit que feien en el món, en els boscos, per trobar-se.
1: Ah.
2: És una, és el sapucai és el crit tradicional dels guaranís, tant en Brasil com en Paraguai com en Argentina, sí. Que és un crit molt agut i allargat perquè ubicar-se, pensem que són boscos que tenen milers i milers de quilòmetres.
1: Sí, sí,
2: sorties
1: sí,
2: a tallar arbres i després a veure si trobaves el teu company.
1: M'ha sobtat perquè també hi ha una manera bastant similar al món amazic que es
2: sí,
1: fa servir.
2: Exactament.
1: Ja en parlarem un dia. Abans de passar a la tercera part, diguem-ne, del programa, que és la vinculació amb Catalunya i Argentina, que és un tema molt interessant, no voldria que acabem l'entrevista sense parlar del gaucho Martín El Fierro.
2: Martín
1: El Fierro. I de la literatura gauchesca. Què és la literatura gauchesca i què és la figura
2: gauchesca.
1: Del gaucho?
2: El gaucho, que hi ha tota una discussió de l'origen de la paraula, és una literatura que comença, diguem-ne, amb la independència i en 1870 es publica El Martín Fierro, és un poema èpic similar al Quixot o al Tirant lo Blanc. És una novel·la poètica, no? com el Quixot, el mateix concepte, uh-huh. I es converteix en l'obra de José Hernández en el llibre que posa el límit en la construcció de la identitat argentina. Fins al Martín Fierro, un argentí a prop de Bolívia, un argentí a prop de Paraguai, no havia gaires diferències. Uns parlaven quechua, altres aimarae, altres guaraní. En canvi, el Martín Fierro posa una identitat i el naixement de la identitat argentina la marca el Martín Fierro. No hi ha cap llar de l'Argentina que no tingui un Martín Fierro més econòmic, més gran, és la Bíblia dels argentins. No? És un poema moral, amb tot un seguit de conceptes morals, però sobretot el guió, per damunt de tot, és el relat de com el camp, la campiña argentina, es converteix en un espai d'explotació capitalista. La transformació del gaucho lliure que té la seva terra, que té la seva família, el petit productor, per convertir-lo en treballador assalariat. El mateix fenomen que veiem en les pel·lícules de l'oest americà, quan els grans terratinents van apropiant-se de les petites terres dels farmers, de los granjeros. És el mateix procediment, la irrupció del capitalisme. I això es va fer amb una campanya al desierto, a la Patagònia, que no era un desierto, la van convertir en un desert amb un genocidi. Les grans famílies terratinents d'Argentina van finançar aquesta campanya comprant mig milió d'hectàrees, 2 milions d'hectàrees, i com els compraven? Ells li compraven als soldats, li canviaven una cabeza d'indio per 10 hectàrees. Ara, si era una mujer, 5 hectàrees. I si era un nen, 2 hectàrees.
1: Uh-huh.
2: Això és com va fer la... I el que denuncia el Martín Fierro és tota l'avançada militar cap al sud, les diverses campanyes d'extermini per convertir aquestes terres, robar-li als propietaris les seves terres, que és el que denuncia permanent Martín Fierro, i la crueltat que generen en els indis, la crueltat primer dels espanyols i després el que denominem la República Cruel, que és la república que tenim ara. I ara la República Cruel en su màxima expressió con el actual president democràticament elegit.
1: I així com hi ha un gaucho, també hi ha una gaucha?
2: I tant.
1: I què significa una gaucha?
2: La gaucha, no, la xina.
1: La xina?
2: Perquè les índies tenen els ulls achinats, uh-huh. Doncs mi china és mi mujer.
1: Uh-huh.
2: No? No és despectiu, o menys... Bueno, si lo diu un oligarca o un burgués, sí, no? Una uh-huh. chinita. Però la dona és la china en el gaucho. No? Ara, igual que està el padre...
1: No té cap component masclista.
2: Sí. Sí. A veure, estem parlant del segle XIX.
1: Per saber-ho.
2: Del segle XIX, però no és com ara, no es pot traslladar.
1: D'acord.
2: Perquè l'autoritat de les dones, especialment si eren mestisses, bueno, és a dir, l'única persona que podia treure el gaucho del bar medio borracho era la mujer a los rebenques per pegar-li les vaques, no? És a dir, l'autoritat de la dona en Amèrica del Sur és molt forta, molt, molt potent.
1: No, ho deia perquè el gaucho Martín Fierro sí que parla del gaucho, de la figura del gaucho, en canvi no sé si parla.
2: No, parla moltíssim.
1: Sí, parla.
3: Ràdio Cunit. Al 107.0.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 9:15 del vespre i en reposició els diumenges a 8:15 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit. Si diem que la vida dona moltes voltes, en el cas del nostre convidat d'avui, dona més voltes que en cap altre cas, perquè són les voltes que donen les rodes de les bicicletes. Jaume Casanyes, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Avui jo crec que m'ho passaré molt bé, perquè a mi m'agrada molt el ciclisme i tu ets una enciclopèdia del ciclisme, com el pros del Vendrell, en Pau Descansi. No sé si el coneixies.
1: Oh?
0: El pros del Vendrell.
1: Sí, sí, sí, que també sortia amb la penya Baix Penedès de Vendrell. Sí,
0: i, que com, i que com tu, és una, era un, va morir fa poc, una autèntica enciclopèdia ciclista. A tu dona't bé aquest amor a les bicis?
1: No ho sé. Sempre m'ha agradat els colors, i potser per aquí vaig entrar al món de les samarretes de ciclista, però de ben petit teníem uns parents republicans quan marxava la retirada a França, i cada estiu, quan acaba la volta a França, fan una revista amb totes les millors imatges del Tour d'aquell any, i òbviament hi posen cada etapa la classificació i la general. Doncs aquest senyor, aquest parent, que vivia a vora, al peu del Tourmalet, en un poble que es diu Pierrefitte, Neftalas, que era d'aquí de Caltòfol, es deia Ferrando de cognom, ens enviava una revista. Aquí va deixar la mare i germans. I nosaltres, clar, era cosí germà dels meus pares, i ja cosí més apartat nostre. I cada any, a l'enviar la revista a finals de juliol amb els parents, al cap d'uns dies, per aquella revista passava per totes les mans de la canalla del poble.
0: I així es quedava amb la boca oberta, veient allò.
1: Així vam entrar de petits les bicicletes, i clar, quan passava una volta per aquí, pues, tota la canalla de carretera aplaudia els ciclistes, i veiem que si podíem replegar alguna visera de cartró, que era el que llavors tiraven la caravana publicitària de les carreres.
0: Ostres, ara aquí penso, aquest any tornarà a passarà per Cunit el Tour.
1: Exactament, això és una cosa que no m'hauria cregut mai a la vida, ni la gent d'aquí, que una prova tan emblemàtica com el Tour de França pogués passar per Cunit. Vull dir, marcarà una època i ja quedarà com una gran fita històrica esportiva.
0: No veuràs passar el Pogacar, eh?
1: El problema és aquest, que si no estàs a dintre, és qüestió de segons.
0: Ja.
1: I ja està, ja ha passat.
0: A veure, tu ets de Cunit de tota la vida, però nascut a Vilanova.
1: Jo he nascut a Vilanova per efectes laborals del meu pare. Ja. Però tots els meus pares, els avis, els avis, tot el que he pogut esbrinar de papers de l'estiu eren naturals d'aquí de Cunit. Vaig néixer a Vilanova perquè meu pare va anar a treballar a Pirelli, i per no anar i venir cada dia, doncs va decidir agafar llogar un pis a Vilanova, i llavors allà vaig néixer, allà em vaig criar, però cada setmana em portaven aquí amb els avis. De petit, de jove, i de gran, i de vell.
0: Però com a fill de treballador de la Pirelli, tu quasi que estaves destinat a treballar-hi, també.
1: Sí, sí, el meu pare ja tenia, abans d'anar a la mili, ja tenia la cabòria aquesta que devia entrar a la Pirelli, però vaig anar a la mili, i malgrat que era fill únic, i dedueixo que si devia donar algun disgust, doncs a l'acabar el servei militar em vaig quedar a Barcelona, i precisament em vaig enganxar en el món de la bicicleta, perquè vaig entrar a treballar un diari esportiu que es deia el Dicen.
0: Tu quan li dius a ton pare, pares, que jo seré periodista esportiu, què et va dir?
1: No,
0: és una mala manera de guanyar-se la vida, eh?
1: Bueno, s'ho van agafar, no podien fer altra cosa, era fill únic, volia fer això, i mira, em van donar via lliure.
0: Ajuda'm a explicar, que la gent entengui com era, ara que ja no hi ha diaris, com era la vida d'un diari i com era la vida d'un periodista esportiu, en aquest cas especialitzat en ciclisme. Bueno, perquè quan... tu devries escriure en pautes i a màquina.
1: Jo estava fent una bueno, la redacció estava plena de màquines antigues i ho escrivíem allà. Però quan tenia una portàtil, quan anava a les carreres, sempre portava una portàtil.
0: Malgrat una vin... màquina portàtil, no un ordinador.
1: No, no, això no existia. I llavors començaven el fax, poder, o no hi havia el teletipo, que no el tenia tothom. I els diaris, doncs, escrivíem les cròniques que fèiem diàries, fèiem moltes entrevistes per telèfon, trucàvem a molts ciclistes que a l'hivern, que estaven en molts llocs d'Espanya, que a l'hivern hi ha carreres, doncs escrivíem l'entrevista a la reacció. Quan anàvem a les carreres ja diferent, perquè havies d'escriure... Quan t'enviaven una carrera, ja havies d'escriure la crònica de la carrera. I la nit, bueno, la nit, quan acabava, havies d'enviar la crònica per telèfon.
0: Per telèfon.
1: El diari te la gravaven, la tornaven a passar a màquina. I de la redacció ja passava a tallers, que els tallers eren linotípies, encara eren els picadors de barretes de plom, i muntaven les pàgines amb barretes de plom.
0: Sí, bueno, després van venir els negatius, la...
1: Sí, en quant les fotos anaven en castellà hueco grabado.
0: Sí.
1: Que eren unes pàgines transparents, amb fotolits i tota aquesta història. Hi havia pàgines de tipografia, que eren les que es feien amb l'inotípia, i les pàgines de Crocobar, que era un altre sistema, ja. I així ens feia el diari.
0: O sigui que tu acabaves fent una crònica i no sabies mai què és el que acabaria sortint, perquè tu, estant, per exemple, al Tour de França, no controlaves...
1: No controlava, sobretot els noms estrangers, quan havies d'enviar, si havies d'enviar una escapada, que hi havia 4 o 5 o 10 corredors, si havies de començar a cantar els noms estrangers per telèfon, t'hi podies morir.
0: I els escrivien com volien.
1: A l'altra banda podia sortir tot el que volia aquell bon senyor que t'escoltava o que gravava. Vull dir que era un incògnita saber el que sortiria l'endemà. Sort que estàvem a distància i no ho vèiem, però...
0: Bueno, clar, segurament... Després la firma era la teva.
1: Sí, sí, clar, que quedava la cara i parava la galta, eres tu. Vull dir que la tornada podies trobar-la tot al cap d'uns dies.
0: Jaume, tu has vist de tot. Has vist el Merckx, has vist l'Anquetil, has vist ja no tinc l'Indurain, el Perico...
1: Aquests ja no tant. Jo vaig acabar el ciclisme l'any 80.
0: Com era? El Bamontes? Com...
1: El Bamontes vaig conèixer els últims anys com a aficionat. Jo, el Bamontes va plegar l'any 65, i vaig començar a escriure el 68-69. Mentre feia la mili, vaig estar a Barcelona i em vaig arrembar cap al diari del Dicen, si feia falta algun meritori, em van dir que sí, i ja vaig començar a escriure quartilles.
0: I com era aquella vida del ciclisme? Com era aquell ciclisme?
1: Era molt diferent del d'ara. Hi havia pocs equips i els corredors que corrien pràcticament tot l'any. Empalmaven una carrera amb l'altra. I així ens els passaven tota la temporada. Cobraven una misèria.
0: Tot, sí.
1: El Fuente va començar de professional cobrant 9.000 pessetes al mes.
0: Què dius?
1: I a tant al quilòmetre.
0: Què dius?
1: Era una bogeria.
0: A tant al quilòmetre?
1: Li pagaven tan poc que li donaven una prima tant per quilòmetre en competició. Yeah. Si plegaven, no cobraven.
0: Si abandonaven, no cobraven?
1: No cobraven el quilometratge, clar. Era com un taxi, era un equip o taxi. Hòstia. Era un equip que havia al nord, que es deia Licor Carpi, que feia una estileria. Uh-huh. Imagina't. Després ja va passar el cas i ja va començar, li van començar a pujar el caché. Ja. Però avui li va començar així.
0: Si els ciclistes eren uns morts de gana, els periodistes esportius ja ni t'ho explico.
1: En un esport d'Espardenya, que n'era abans.
0: Ja.
1: Els hotels no els volien tampoc, perquè deixaven un olor de massatge a les habitacions que era massa l'endemà.
0: I vosaltres què? Els que anàveu d'enviats especials? Com era la vida d'un pobre desgraciat que anava amb la caravana de la cursa?
1: Jo sempre deia que la vida periodista de ciclisme era com una vida de gitano. Cada dia dormies en un lloc diferent. Tot el dia amb la maleta al coll. Acabaves la carrera, escrivies la crònica. Enviaves la crònica, acabaves, replegaves la maleta i vies-te a buscar l'hotel.
0: A França... No el tenies, encara?
1: No. A França t'enviaven a dormir a vegades a 100 quilòmetres d'on havia acabat.
0: Ostres!
1: Si arribaves més tard del nord, no sopaves. Vull dir, córrer a França, sobretot, era un drama. A Itàlia ja era diferent perquè hi ha... El caràcter ja més llatí, és molt semblant aquí, bueno, allà... trampejaven com bueno, podíem.
0: Ells com nosaltres, perquè els italians ja són així.
1: Sí, sí.
0: I què t'ha agradat més, el Tour o el Giro o la Vuelta?
1: Home, per l'ambient més similar aquí m'agradava més el Giro. Són més carismàtics, allà la gent, els tifosi, ho viuen amb molta passió. I bueno, aquí a França ja és diferent, allà ja només miren el seu, els xovinistes ja només miren el seu. I aquí a Espanya, doncs...
0: Tu havies vist córrer el Giro Bartali.
1: Com?
0: Bartali.
1: No, Bartali no l'he vist mai córrer, ni el Coppi tampoc. El Coppi va morir, em sap que va morir el Nadal del 59. Va morir d'un tifus, d'una malària que va contreure... Van anar a fer un safari a l'Àfrica.
0: Sí, és veritat, és veritat.
1: Van organitzar 3 o 4 carreres d'aquestes de Festa Major per allà a 4 ciutats africanes i amb el safari li va picar un mosquit.
0: Sí, és veritat.
1: I fins que no va tornar a Itàlia no li van ser pegats. Tenia molt poques defenses perquè durant la Segona Guerra Mundial va combatre al nord d'Àfrica i va caure presoner dels anglesos. I va passar tanta gana i tanta misèria que va quedar quasi sense defenses. I a sobre, a Itàlia, quan van tornar els metges, no li van saber veure el que tenia. Però, en canvi, companys d'ell, francesos, que havien anat a la mateixa expedició, com, per exemple, el Rafael Geminiani, li van veure de seguida que era malària. I els metges francesos van trucar amb els italians i escolteu que aquest home té malària i ja no li van saber... diagnosticar bé, i quan se'n van donar compte, per molts antibiòtics ja no van ser temps i va morir a l'hospital.
0: Ja m'arriba un moment que tu tens família i això del periodisme no dona més de si i t'inventes una feina que està vinculada també.
1: Exactament, vaig veure els últims anys que estava... El ciclisme, veieu que aquí a Espanya hi havia una mancança molt gran de confecció esportiva, sobretot en ciclisme. Els equips professionals havien d'anar a vestir a Itàlia i et servien la roba al cap de 2 i 3 mesos. Vull dir que havies d'encarregar la roba a l'octubre o al novembre per poder tenir la roba per començar la temporada. Dels equips aficionats ja n'hi parlo. Hi havia 2 o 3 empreses aquí a Espanya molt artesanals, que servien la roba en 3 i 4 mesos de plaç. I vaig veure que aquí hi ha un forat enorme. Si està ben portat, pot ser un bon negoci. I em vaig emplear en una empresa hospitaler, vaig aprendre l'ofici allà, perquè jo era per periodista, vaig fer la carrera a l'Autònoma de Barcelona, i vaig aprendre l'ofici de teixidor, i després portàvem els mallots a brodar, perquè encara no hi havia estampacions, i així vaig començar, i vaig estar fins que em vaig jubilar el 2011.
0: Fins que em vaig jubilar, però a Barcelona i després aquí.
1: Sí, primer estava a l'Hospitalet, i en cap d'uns anys, per diferència entre els socis, vam partir l'empresa. Jo i un altre company, que era el Pedro Torres, que era ciclista professional, vam venir a Sant Oliva, i van seguir, amb un altre nom, pues, la mateixa activitat, i els altres van seguir a la seva manera a l'Hospitalet. I així vam trobar aquest forat al món de la bicicleta que em va encara... O sigui, va ser la continuïtat de la meva afició.
0: És una sort haver arribat a pensar que aquí hi havia una oportunitat, no?
1: Sí, sí, ara hi ha una pila de... Hi ha molta competència.
0: Bueno, ara no fem mallots fins als xinos.
1: Els xinos ja fan mallots de ciclistes i te'ls serveixen molt ràpid, si convé. Però a Itàlia mateix hi ha infinitat d'empreses que abans no hi eren. A França també. Moltes confeccionen a països de l'est, a Eslovàquia, Polònia, Eslovènia, i inclús molts francesos treballen a Tunis. Hi ha un pas de Tunis a Marsella, i un pas avui amb la informàtica pots enviar les comandes, els dibuixos, les lletres, i allà es limiten a estampar la tela blanca i te l'envien ja confeccionada. Vull dir, ha fet un canvi brutal
0: tot.
1: La confecció, igual que el periodisme. Avui dia, anar amb la màquina d'escriure a coll i bé cada dia, ja és qüestió d'ordinador i mail cap al diari.
0: Ni això. Abans, és qüestió de telèfon, ja.
1: Abans això era impensable, impensable. Hi havia unes cues a la telefònica ara, a l'acabar la carrera,
0: de tots els
1: corresponsals, periodistes per enviar la crònica. N'hi havia que encara escrivien amb una llibreta a mà. Però primer les firmes del diari i l'equip... Encara escrivien, no volien ni màquina d'escriure, agafaven una llibreta i anaven omplint fulls, i qual és el que cantaven per telèfon. Ha sofert un canvi brutal la informació.
0: Però avui no parlarem de música, perquè en podríem parlar, i molt, però hem de sentir la vella Dixon.

0: recordes la primera bici que vas tenir? Si recordes la primera bici que vas tenir?
1: Sí, va, sí, la vaig comprar a Vilanova quan sortia a Vilanova, sí.
0: Quina marca era?
1: Com?
0: Quina marca era?
1: Era un quadro espanyol, no recordo la marca. Després, al cap d'uns anys, vaig comprar una bicicleta amb un equip professional que va venir, que em portava de sobres, i com que vaig ser amistat amb el director, em va vendre una. Era una marca holandesa que es deia Gazelle. I al cap d'uns anys vaig comprar, quan vaig tenir l'amistat amb l'Edimers i va muntar la seva fàbrica, vaig comprar un quadre d'Edimers, que és la que encara tinc. O sigui, em sap que és de l'any 81 o 82, és de les primeres que va fer.
0: Com era el Tiburón? Com era Merckx?
1: El Merckx era una gran persona, com a esportista i com a persona, i encara ho ha sigut.
0: Però una bèstia a la carretera.
1: A la carretera ho destrossava tot.
0: Sí.
1: Tot. Deia que es devia a la marca que li pagava i havia de ser professional des del primer de gener fins que acabava el contracte. I això ho va practicar sempre.
0: Ho va practicar sempre, fins i tot lesionat, eh? Perquè oi que va tornar després d'una greu lesió al Merckx?
1: Corrent, un any, a l'acabar el Tour. A França s'organitzen molts criteris, carreres de festa major. I amb un velòdrom feien una prova tres motos, feien uns motos petits que són com a mobilets.
0: Sí.
1: I amb una recta va xocar el motorista d'ell, va xocar amb un altre motorista, i els van caure dos per terra. El motorista al cap d'un dia es va morir a l'hospital. I el Merckx va estar... li va afectar la columna vertebral. I a partir de llavors... quan corria, sí, era molt simptomàtic, que sempre portava una clau anglesa a la butxaca. I en carrera, a vegades pujava i baixava el cilindre un centímetre.
0: Hòstia, per
1: la lesió que li va quedar a l'esquena.
0: Mentre corria, eh?
1: Mentre corria, es treia la clau de la butxaca, s'afluixava el tornillo del cilindre, pujava i baixava un centímetre, i amb això podia anar tirant.
0: Podem dir que tu ets un dels culpables de l'afició a la bicicleta cunit. Que tu ets un dels culpables de l'afició cunitenca a la bicicleta.
1: Sí, jo amb quatre companys més d'aquí a Cunit vam fundar el Club Ciclista Cunit i encara col·laborem. Vaig col·laborar amb ells quan vam fer l'any 24, el 40 aniversari del club. I ara estem preparant també una jornada commemorativa del pas del Tour. Volem fer una espècie de col·loqui, passar vídeos, portar excorredors professionals que hagin corregut el Tour de la província de Tarragona, que n'han trobat alguns.
0: No sé si el Francesc León l'havia corregut.
1: El Francesc León, sí. El tenim previst de portar. El Xavi Florencio, el Carlos Hernández, que és un corredor nascut a Barcelona, criat a Saragossa i que ara viu a Cambrils.
0: Després hi ha aquell de Sitges, que ara no me'n recordo com es diu.
1: El Fletxa. Bueno, no sé si agafarem ja... Però no s'han tabut el Fletxa.
0: No ho sé. No sé que és de Sitges i, sí. I que era un clàssicòman. Li agradava córrer clàssiques al Fletxa.
1: No sé si viu... O la seva no, xicota va estudiar, va fer un Erasmus a Toulouse. No sé on t'ha acabat vivint, no ho sé. Si viu per aquí
0: deu,
1: o...
0: Deu estar per aquí, ja t'ho
1: dic. I sé que fa comentaris, o feia comentaris a Euro... Eurosport, em sembla, fer comentaris dels pobles ciclistes, perquè parla dos o tres idiomes, clar. Va acabar corrent amb l'equip anglès de l'Ineos, amb l'actual Ineos.
0: Com abans de marxar, que no se m'oblidi, fem una mica d'història, perquè tot això jo crec que és per la teva arrel periodística. La teva vida té una altra vessant ara també, que és la de la història de Cunit.
1: Sí.
0: Quan ens queda per recuperar de la història d'aquest poble?
1: Ui, queden molts anys encara, perquè està molt la cultura en aquest poble està molts anys oblidada, ha sigut la germaneta pobra de la política. I quan va... El 2011, quan vaig jubilar, vaig pensar que podien crear una entitat similar a la que hi ha a Cubelles, que és l'amic del castell, que porten 10 anys més avançats que nosaltres, que han fet una tasca grandiosa. A més, tant l'avantatge de que són més de 100 socis. Aquí, per desgràcia, som 15 sense socis. Amb això no es pot mantenir una entitat, però bueno, sort que l'Ajuntament ens paga, paga les activitats, que les poques activitats que ens paga, podem arribar a fer.
0: Paga la fotocòpia, diguéssim.
1: Sí.
0: Perquè, clar, mirant una mica en perspectiva, sí que ens en sap poc de Cunit i de la seva història, perquè no fa gaire sabem que hi ha coves que són molt antigues i prehistòriques, teniu documentada edat mitjana i també període íber, suposo que hem treballat el contraband. No sé si aquests serien alguns dels ítems de la història del municipi.
1: Home, hem de remenar molts arxius per poder arribar a tot arreu, eh?
0: Ja.
1: Aquí a Cunit hi ha l'arxiu... Bueno, aquí ho dic, no. L'últim senyor feudal de Cunit era el marquès d'Alfarràs, que té un arxiu...
0: Era l'amo de Cubelles, diguéssim.
1: Exactament. Té un arxiu grandiós amb un casal molt gran que té a Viladellops. Allà té l'arxiu. Hi ha molts pergamins, a part de documents ja d'època contemporània i moderna.
0: Ja.
1: Allà tenen, té 18 pergamins que parlen només de Cunit.
0: Ja.
1: Vull dir que de Cubelles n'hi han d'haver-hi molts més.
0: Ja.
1: I quan vam entrar aquí, quan vaig jubilar, vam decidir crear una entitat amb diversos amics més per recuperar tot això. Fotos, fotografies, històries, i vam anar a visitar-lo amb ell, a la casal aquest de Viladellops, i es va deixar... allà vam trobar, vam localitzar el pergamí de la venda de la segregació del castell de Cunit de Cubelles, que està datat al 1157.
0: El 1157, que, diguéssim que ja hi ha Cunit, per entendre'ns.
1: Que el mossèn Avinyó, Andreu Avinyó,
0: que no sóc jo,
1: de Cubelles ja en parlava, però no l'havien localitzat mai. Em parlava que existia un pergamí, però no l'havia localitzat mai. I un dia, per curiositat, vam anar a visitar a l'arxiu del marquès d'Alfarràs i el vam trobar allà. Ens va fer una fotocòpia i a partir d'allò ja va ser la peça reina per començar l'activitat nostra.
0: Molt bé. I en teniu... Digues.
1: I llavors tot l'arxiu d'ell ha estat digitalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. I allà han pogut localitzar aquests 17 pergamins més que hi ha que parlen de Cunit, que estan pendents de traduir, perquè estan en llatí, en llatí mitjaval,
0: llatí popular,
1: i després interpretar-lo.
0: Ja.
1: I vull dir, això encara, només que feixi un pergamí cada any, ja encara queda per 17 anys.
0: Bueno, però això...
1: A part de rebuscar també l'arxiu comarcal de Vendrell, a Vilafranca també hi ha documentació de Cunit, l'arxiu de la Geltrú del Garraf també hi ha documentació, vull dir, hi ha molta feina a fer encara, molta.
0: Ja, i sou 15. Aquí sou 4 gats.
1: Som 4 gats.
0: Però aquesta feina és agraïda i apassionant, imagino. Perquè la gent de Cunit, a dia d'avui, deu saber...
1: Són molt pocs.
0: No, clar, els de tota la vida sou què? 6, 10 famílies?
1: Bé, jo penso que vam, entre els descendents dels originaris, penso que vam ser 120 o 150 persones.
0: 120 o 150
1: penso, persones. No m'he parat mai a comptar, però tot el que ha vingut a Cunit no s'integra.
0: No.
1: Cunit és un poble, per desgràcia, és un poble dormitori, no té indústria, no té quasi de res, i tothom s'ha de desplaçar cada dia fora per poder viure, treballar i poder subsistir. A Vilanova, a Barcelona...
0: Com tu.
1: Bueno.
0: I a més, tota aquesta gent tampoc coneix aquesta història.
1: No,
0: que
1: no, perquè nosaltres cada 2 o 3 anys, quan tenim diners recollits on se vol patrocinar el Riu de Cruz, fem una revisteta amb diversos articles que anem fent. També tenim un blog que cada aquests temps, 2 o 3 setmanes, anem penjant notes històriques i l'il·lustrem amb fotografies que anem trobant. Tenim un arxiu fotogràfic que ens han anat recuperant de moltes famílies, i gràcies a això hem pogut fer també 3 llibres, com a Les Maries de Cunit, El Cunit desaparegut, i últimament hem fet Noms i renoms, que ara està esgotat, i ara m'acaben de comunicar ahir de Regidoria de Cultura que ja tenen una nova reedició a punt a l'oficina de firma per repartir pels que s'hi vulguin apropar per demanar-ho.
0: Ara diré. Jo el tinc a casa meva, aquest llibre, perquè me'l va deixar un dels amics de la història de Cubelles. a Lolo García, que treballa amb mi. De tot això, a part del document famós del pergamí, hi ha alguna cosa que et faci a tu especial il·lusió acabar descobrint del poble?
1: Que home, m'agradaria acabar, ja sé que no hi seré temps, però tots aquests pergamins que parlen de Cunit, que molta gent ni sabe que existeixin, ni sabem què poden dir, perquè si no es tradueixen no sabrem la seva interpretació.
0: Bueno, doncs pues haurem de buscar un que sàpiga el llatí o que ho faci la intel·ligència artificial.
1: Ah, bueno, també podré, no ho sé. Anem. Sí que he contactat amb un noi de Vilafranca que és llicenciat en Història, que me'ls pot interpretar. Però clar, ara hem de tornar a recuperar l'original de l'Arxiu Nacional de Catalunya, que ens el passin digitalitzat i a partir d'aquí pues, començar a fer la interpretació, el que pugui durar, a poc a poc.
0: Ja en tindràs el corrent de les coses que aneu descobrint. Jaume, gràcies.
1: A vosaltres.
0: És que m'agrada molt el ciclisme.

Estem aquí a Ràdio Cunit, a la 107.0 de la FM, el programa més romàntic de Ràdio Cunit. I estem aquí escoltant aquesta cançó que dedicàvem a L. I sense sortir de la cançó catalana, anem a posar una cançó que ens demanava en Josep, que volia la cançó El meu amor no té cap nom, de Àtic.

0: Per fi torna Vibracions. Vibracions. Ara a Ràdio Cunit. Escolta les sessions de Vibracions.
1: Les vibracions de DJ Jazz.
0: Tots els divendres a les 9 de la nit.
2: Vibracions. Vibracions.
1: Vibracions.
0: En repetició, la matinada del dissabte al diumenge a les 2 de la matinada. Vibracions. Vibracions.
1: Amb DJ Jazz. DJ Jazz.
3: Això sona bé.
4: DJ Jaumix presenta
5: el Tecnòdrom.
0: T'espero tots els dissabtes a les 11 de la nit aquí a Ràdio Cunit.
6: El Tecnòdrom
7: amb Jaume Sens.
1: Jaumix in session.
8: M'agrada.
0: I repetim les nits de divendres a dissabte a les 4 de la matinada.
9: Soc DJ Glasca i em podràs escoltar a la matinada de dissabte a diumenge a la 1 i amb repetició el divendres a les 9 del matí. Cada setmana tenim un DJ convidat amb la millor música electrònica de tots els temps.
10: Bienvenidos a Alter Ego, conducido por DJ Glasca. DJ Glasca.
9: T'espero a Alter Ego Podcast Show.
11: Volumen al máximo, el programa de música dance que podràs escoltar els dijous a la mitjanit a Ràdio Cunit. Repassarem les novetats europees i els números 1 fins a la dècada dels 90. Volumen al máximo, també els diumenges a les 4 de la matinada a Ràdio Cunit.
0: Recorda, la matinada de dijous a divendres a les 12 de la nit amb Coverman DJ. Per fi arriba, a través de les teves zones hercianes, un nou programa que revolucionarà el panorama radiofònic. Monotrònic. Un espai on farem pedagogia sobre la música electrònica, donant a conèixer aquest gènere o redescobrint-lo. Repassarem tots els seus estils musicals i, com no, farem monogràfic dels millors grups representatius d'aquest estil, com també els millors productors. Música electrònica, des dels seus inicis fins ara. Aquest és el teu espai, Monotrònic, amb un servidor, Jaume Sens, el qual us acompanyarà totes les matinades de diumenge a dilluns a les 12 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
9: Terra Baleàrica, tots els diumenges a les 8 de la tarda i amb repetició el següent diumenge a les 7 del matí.
12: Benvinguts a la Terra Baleàrica, conduït per Glasca.
13: T'agrada viatjar amb tren? T'agrada la música? Doncs vine amb mi i junts viatjarem amb el tren de la música. Programa musical on recordarem els millors cantants i autors de tots els temps. Podràs pujar aquest tren tots els divendres a partir de les 18 hores i amb repetició tots els dimecres a partir de les 15 hores. Com no, a la teva emissora favorita, Ràdio Cunit, en el 107.0 FM del teu dial. Soc l'Àngel Tamayo, el trobador del blues. I és que la música m'agrada.
14: Todos los sábados a las 5 de la tarde en Radio Cunit viajamos por el mundo. Un programa donde le llevaremos a países cercanos y lejanos, donde podrá volar la imaginación, cerrar los ojos y soñar. Les llevaremos por los 5 continentes. Les invitamos a que nos acompañen y quién sabe si estos sueños se hacen realidad. Viajamos por el mundo. Un programa presentado por Victoria Hidalgo. Y recuerda, en repetición, los martes a las 9:30. Viajando por el mundo la descubrirá. Presentado por Victoria Hidalgo.

0: Ràdio Cunit.
1: El 107.0.
2: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
3: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa de recursos, bossa de talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista, informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci... Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 616 97 318.
4: I comencem amb el recull d'ofertes de feina dels serveis d'ocupació de la comarca. El Som l'Arbós està cercant ajudants de sala de control i operaris per manteniment mecànic o elèctric. A l'Eina, el servei d'ocupació del Vendrell estan cercant operaris tèxtils i plàstics, administratius a Balbé i al Vendrell, netejadors especialistes i psicòleg sanitari al Vendrell. A Calafell Treball estan cercant dependents, auxiliar administratius i cambrer auxiliar per a granja degustació. I al servei d'ocupació de Cunit, ajudant de cambrer i de cuina, auxiliar d'atenció personal domiciliària i cuidadora interna al Vendrell. El Departament d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès porta a terme un projecte que es diu Consolidat. Ets un autònom i vols potenciar la teva activitat professional? T'ofereixen assessorament i formació per reforçar i fer créixer el teu negoci. Totalment gratuït i les places són limitades. Si estàs interessat o interessada, contacta amb ocupació@baixpenedès.cat o truca al telèfon 977 157 167. El Consell Comarcal del Baix Penedès ha publicat una convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació d'una bossa de treball d'arquitectes grup A1. El termini de presentació finalitza el proper 11 de juny. Per més informació podeu entrar al web del Consell Comarcal del Baix Penedès. La Fundació de Teresa està cercant un monitor o monitora per casal d'estiu que faran a Calafell, un casal inclusiu, a la Sínia, del 26 de juny al 28 d'agost. Els requisits són titulació de monitor de lleure o bé inscripció al ROPEC, el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya. S'ofereix contracte de temporada d'estiu i experiència en l'àmbit educatiu, esportiu i inclusiu. Si estàs interessada o interessat, pots enviar el currículum a clara.montes@fundaciosantateresa.org.
5: T'interessa el periodisme? Si tens entre 18 i 30 anys, el programa Young for Regions de la Unió Europea t'ofereix l'oportunitat de descobrir què fa a la teva regió i viure-ho des de Brussel·les. Termini d'inscripció fins al 7 de juliol del 2026. El programa a Brussel·les es farà del 10 al 16 d'octubre. Bonificacions al transport públic per al 2026. Descomptes i ajuts per fomentar l'ús del transport públic en autobusos estatals, la Renfe, transport urbà i metropolità i altres mesures relacionades amb el transport. Més informació a l'Oficina Jove o al Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible. Introducció a la nostra sexualitat. 4 tardes per parlar del cos, el plaer, els mites i les coses que ningú t'explica. En aquest cicle es faran jocs, dinàmiques i converses que et faran pensar, riure i veure algunes coses d'una altra manera. El Cau de l'Òliva, el dimarts 2 de juny, el dimarts 9 de juny, el dimarts 16 de juny i el dijous 18 de juny, a partir de 6:15 de la tarda.
3: La Sala d'Art Jove obre la convocatòria Art Jove Creació 2027, impulsada per l'Agència Catalana de la Joventut, per donar suport a 18 projectes de creació artística en arts visuals. La convocatòria està adreçada a artistes joves i vol acompanyar projectes vinculats a producció, investigació, edició, educació o intervenció en el territori, des d'una mirada crítica i contemporània. Cada projecte seleccionat rebrà una dotació econòmica de 1.500 euros i comptarà amb l'acompanyament durant el desenvolupament del projecte. Més informació al web saladartjove.cat. La Xanascat ofereix el programa Colònies d'Estiu en Família, adreçada a famílies amb fills i filles menors d'edat als albergs de la Generalitat. Durant l'estada s'organitzen activitats lúdiques per infants, joves i famílies. Les inscripcions per l'estiu 2026 estan obertes a partir del 26 de maig. Per més informació, calendari de torns, preus i inscripcions, podeu consultar el web de Xanascat. S'obre la convocatòria del 22è Jurat Carnet Jove de Sitges 2026, una oportunitat per joves interessats en el cinema fantàstic que vulguin formar part del jurat del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que se celebrarà a Sitges del 8 al 18 d'octubre de 2026. Les candidatures es poden presentar del 28 de maig al 2 de juliol. Cal ser titular del carnet jove i està registrat al portal del programa Connecta't. Més informació al web del carnet jove. L'associació Víbria Intercultural busca participants per dues formacions internacionals Erasmus Plus adreçades a persones majors de 18 anys que treballin o facin voluntariat en l'àmbit de la joventut, l'educació o la inclusió social. Un projecte és a Malta i l'altre a Noruega. Tots dos es realitzaran a l'estiu. Les dues formacions tenen l'anglès com a llengua vehicular i estan 100% subvencionades per Erasmus Plus, amb una única quota de participació de 50 euros. Per més informació i inscripcions, consulteu el web de la Víbria Intercultural.
0: Activitats a la Bisbal del Penedès. El proper 27 de juny es celebrarà el Correbarris, una proposta festiva per gaudir dels municipis amb ambient, música i diversió. També el 12 de juny tindrà lloc el torneig Esventat, un torneig de futbol sala amateur, organitzat conjuntament amb el barri de Baix. L'activitat es farà a la pista de futbol i les persones interessades ja s'hi poden apuntar. Per a més informació, podeu contactar amb l'organització o consultar els canals habituals de difusió.
6: L'Ajuntament de Cunit ha organitzat la tercera edició Festival Jove de Curtmetratges de Cunit. Han ampliat el termini d'inscripcions i de presentacions de sol·licituds fins al 14 de juny. Serà el proper 27 de juny a les 10 de la nit. Per més informació i inscripcions, podeu entrar al web de cunit.cat/filmscunit.
0: Arriben les activitats d'estiu al Vendrell. Es tracta d'activitats gratuïtes adreçades a joves de 12 a 20 anys que es faran del 20 de juny al 24 de juliol. Les inscripcions estaran obertes de l'1 al 19 de juny. Per a més informació o inscripcions, podeu contactar al 659 101 925 o adreçar-vos a l'avinguda Jaume Carner, número 1. Una bona proposta per gaudir de l'estiu amb activitats pensades per a joves. Servei de Mobilitat Internacional. Si ets jove i estàs pensant en estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger, pots demanar cita al Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove. El servei està disponible el proper dijous 18 de juny de 5 a 7 de la tarda a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Per demanar informació o cita podeu contactar a través del telèfon 616 917 318 o al 977 157 157. També al correu baixpenedes@oficinajove.cat o per missatge directe a les xarxes socials. És una bona oportunitat per començar a informar-se abans de fer el pas cap a una experiència internacional.
2: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: happen. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Ràdio Cunit. El 107.0.

0: Radio Cunit presenta... A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
1: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.
2: Sí, jazz. El programa de jazz de Víctor Uller. El pots escoltar totes les matinades de dimarts a dimecres a les 12 de la nit i en redifusió els dimarts a les 3 de la tarda. Sitges, un programa de Ràdio Sitges que també pots escoltar a Ràdio Cunit.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
4: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
5: Cunit al dia.
4: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
5: Cunit al dia.
4: Amb Jaume Asens.
6: Hola amics, què tal? Com esteu? Us parla Jesús Pardo Millán. Comença una nova temporada, efectivament, la ràdio fresca, com sabeu, que és Ràdio Cunit. Comença el nostre programa, que es diu Punt de Vista, i de què parlarem? Pues una mica de tot. Improvisat. Sortiran els temes a medida que anem xerrant. Crec que us agradarà. Recordeu, amics, tots els dilluns a partir de les 6:30 de la tarda. Gràcies per l'escolta.
7: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
8: Ràdio Cunit. El 107.0.
9: Hola amigos, somos Juana Jiménez
10: y Josep Campaña.
9: Bienvenidos a nuestro programa Detrás de la Puerta.
10: Aquí en Radio Cunit, en el 107.0 de la FM.
9: Detrás de la Puerta es un programa en el que hablaremos del mundo espiritual, el esoterismo, fenómenos paranormales y todo lo que conlleva el maravilloso mundo del misterio y lo oculto. Si estos temas son de tu interés, Detrás de la Puerta es tu programa.
10: Todos los jueves de 22:30 a 23:30 de la noche.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bon dia, bona tarda o bona nit. Soc la Lourdes Meronyo i estàs escoltant A Tot Volum. Aquest és un programa musical dedicat a les grans bandes de rock i d'altres estils musicals que han marcat la història de la música contemporània durant les dècades de 1960 a 1990. Aquest programa està produït per Ràdio Cunit, així que et convido que et quedis sintonitzant el teu transistor durant els pròxims 30 minuts perquè comença A Tot Volum.
2: A tot volum.
3: Tots els dijous a 11:45 de la nit i en repetició els dissabtes a 9:15 del matí amb Lourdes Meronyo.
1: Aquest programa està produït per a Ràdio Cunit i perquè creiem en la ràdio local. Fins llavors, adeu-siau.
0: Ràdio Cunit. 107.0. radiocunit.org.
1: Bon dia, bona tarda o bona nit. Soc la Lourdes Meronyo i estàs escoltant A Tot Volum. Aquest és un programa musical dedicat a les grans bandes de rock i d'altres estils musicals que han marcat la història de la música contemporània durant les dècades de 1960 a 1990. Aquest programa està produït per Domains Ràdio per a totes les nostres emissores amigues, com a Ràdio Cunit. Així que et convido que et quedis sintonitzant el teu transistor durant els pròxims 30 minuts perquè comença A Tot Volum.
2: A tot volum.
1: I a la secció d'avui parlarem d'un grup suec considerat com un dels més reeixits en vendes dels anys 70, arribant a la fama mundial gràcies al Festival d'Eurovisió de 1974. Les seves melodies atraients, juntament amb les seves lletres simples i enganxoses, van forjar una gran connexió amb el públic que dura fins al dia d'avui, sent la icona de l'Europop en el món. Estem parlant d'ABBA.

ABBA es va formar a Estocolm el 1972, aconseguint fama internacional en triomfar en el Festival de la Cançó d'Eurovisió de l'any 1974. Gran part de la seva popularitat la van aconseguir per la seva música enganxosa i original, a més d'una harmonització de veus femenines que feien d'aquest grup suec una cosa única en el panorama musical. Aquest quartet estava format per Aneta Falskott, Bjørn Ulvaeus, Benny Andersson i Anni Frida Lindstedt. Bjørn i Aneta van contraure matrimoni mesos abans de la formació del quartet, mentre que Benny i Frida ho van fer el 1978. Els seus enregistraments van tenir un impacte comercial que els va portar a convertir-se en els artistes més reeixits de la seva companyia discogràfica i ser la banda amb més vendes en els anys 1970. Es van convertir en el primer grup pop europeu a experimentar l'èxit en països de parla anglesa fora d'Europa, principalment Austràlia, Nova Zelanda, Sud-àfrica, el Canadà i una mica menys als Estats Units. La seva vida personal va afectar en gran manera el futur del grup, ja que les desavinences entre ells era un altre motiu més perquè la premsa deixés a un costat el professional per a centrar-se en aspectes més íntims, a més de les discrepàncies que van sorgir entre ells, fent que tots dos matrimonis es trenquessin en pocs anys i coincidint en el moment més dolç per a ABBA. Aquest fet va provocar que el grup fes un canvi dràstic en les seves cançons, sent més profundes i amb un estil més solemne. En 1982, ABBA va experimentar un declivi comercial, motiu pel qual finalment van decidir separar-se. Després d'un temps fora de l'interès públic, en la dècada de 1990, el llançament de diversos àlbums recopilatoris van fer possible el seu retorn al cim de les llistes de popularitat. Aquest renéixer d'ABBA a escala comercial els va convertir en un dels grups més reeixits amb vendes estimades d'entre 380 i 400 milions de les seves produccions musicals a tot el món. Actualment estan en el Saló de la Fama del Rock.

Una de les primeres composicions d'ABBA es va realitzar el 29 de març de 1972, quan els quatre van gravar una cançó anomenada People Need Love. Tots es van entusiasmar amb el nou so i es va decidir publicar com a senzill el juny de 1972 sota la discogràfica Polar Music. Pel fet que els quatre no havien pensat el fet de crear un grup, el llançament va ser acreditat simplement a George, Benny, Aneta i Annie Fried. Aquesta cançó va arribar al número 17 en les llistes combinades de senzills i àlbums a Suècia, suficient per a convèncer els quatre que es trobaven enmig d'una bona cosa. El senzill també es va convertir en la seva primera entrada a les llistes de popularitat als Estats Units, on va arribar al número 114 en la llista de Cashbox i al lloc 117 de la llista Record World. Després de l'èxit local d'aquesta cançó, van decidir gravar el seu primer àlbum junts, anomenat Rin Rin. Les sessions d'enregistrament es van realitzar amb l'enginyer de so Michael Tretow, qui va experimentar amb el Wall of Sound, una tècnica de producció musical que es va convertir en el particular so d'ABBA. En la primavera de 1973, i cansat de noms difícils, el representant del quartet va començar a referir-se al grup en públic com ABBA, acrònim format per les primeres lletres del nom dels seus integrants, Aneta, George, Benny i Annie Fried.

ABBA, inspirat per la influència del glam rock del Regne Unit, va triar el tema Waterloo, una cançó amb un estil pop glam produït amb el Wall of Sound. El 6 d'abril, ABBA va obtenir el triomf en el Festival d'Eurovisió de 1974. Guanyar el festival els va brindar l'oportunitat de viatjar per Europa i presentar-se en importants programes de televisió. Waterloo va arribar al cim de les llistes en la majoria dels països que visitaven, sent el primer senzill número 1 d'ABBA al Regne Unit. Al març van llançar al mercat el seu segon àlbum, Waterloo, que contenia la cançó del mateix nom, així com els senzills Honey Honey i Fins Demà.

El novembre de 1974, ABBA va començar la seva primera gira internacional, presentant-se en països com Dinamarca, Alemanya i Àustria, encara que la recepció del públic no va ser del tot bona, cancel·lant-se algunes actuacions. Després d'un breu recés, van tornar a Escandinàvia per a seguir amb la gira i aconseguint l'èxit que esperaven per a després treballar en el que seria el seu tercer àlbum d'estudi, ABBA. Va sortir a la venda l'abril de 1975 en conjunt amb el senzill I Do, I Do, I Do, I Do. Tots dos llançaments van aconseguir una bona recepció en algunes llistes europees i d'altres països com Austràlia i Nova Zelanda, però no així al Regne Unit. Al juny de 1975, mentre es trobaven de gira, Polar Music va decidir llançar com a senzill el tema SOS, aconseguint novament l'èxit al Regne Unit i una cosa més moderada als Estats Units. L'agost de 1975, la sortida dels vídeos de I Do, I Do, I Do, I Do, Mamma Mia i SOS en el programa de televisió australià Countdown va donar principi a un immens interès públic per ABBA en aquell país. A la fi d'aquest any, RCA Records, el seu segell discogràfic a Oceania, va decidir publicar la compilació de Best of ABBA. A causa de la popularitat que tenia el vídeo Mamma Mia, va ser publicat com a senzill.

En Great Skets es va incloure un nou tema, Fernando. Després de la bona recepció que va obtenir Escandinàvia, van decidir gravar una versió en anglès. Fernando va ser llançat com a senzill en la primavera de 1976. Va ocupar el número 1 en 13 països i el cim de les llistes a Austràlia per 14 setmanes, superant el rècord de 13 setmanes de Hey Jude, de The Beatles, i convertint-se en el senzill més venut en aquest país. Als Estats Units, Fernando va arribar a les primeres 10 posicions de la llista Cashbow i al número 13 en el Billboard Hot 100. En total, Fernando va vendre més de 4,5 milions de còpies en formats físics i digitals i es va convertir en el segon senzill més venut del grup.

Els constants viatges i gires de promoció van entorpir les sessions d'enregistrament i el llançament del qual seria el següent àlbum d'estudi. No obstant això, el primer senzill de l'àlbum va ser publicat l'agost de 1976. Dancing Queen es va tornar un èxit instantani, venent més de 3 milions de còpies tan sols el 1976, després d'entrar al top 20 en les llistes de més de 20 països, a més de ser la seva primera entrada a les llistes de popularitat en països com el Japó, Turquia i la Unió Soviètica. Les crítiques al tema van lloar la composició, la instrumentació i l'harmonia de les veus de Frida i Anyeta. Dancing Queen es va convertir en la cançó insígnia d'ABBA, a més de ser nomenada com una de les millors cançons de la història segons la revista Rolling Stone. El quart àlbum d'estudi del grup es va posar a la venda a la tardor de 1976. Arrival va representar un nou nivell de realització i complexitat tant en composició com en el treball d'estudi, incitant crítiques entusiastes de les revistes més orientades al rock del Regne Unit. Els tres senzills obtinguts d'Arrival, Dancing Queen, Money, Money, Money i Knowing Me, Knowing You, també van tenir una bona recepció crítica i comercial a Europa, Oceania i, en menor mesura, als Estats Units.

A la fi de 1977, el grup va llançar al mateix temps Abada Movie i el seu cinquè treball d'estudi, The Album. Aquest disc presentava una major ambició lírica i musical i encara que va ser el menys benvingut pels crítics al Regne Unit, es van extreure senzills d'aquest àlbum molt importants i d'èxit mundial, com The Name of the Game i Take a Chance on Me. The Album també va incloure una de les cançons més significatives d'Ava, Thank You for the Music, que encara que realment mai va ser llançat com a senzill, es va convertir en una de les cançons més conegudes del quartet. Després d'una petita crisi creativa, ja que van estar gairebé un any sense treure cap treball de rellevància, a la fi de 1978, UNICEF els va convidar a col·laborar amb una cançó per al disc Música per a l'UNICEF, amb l'objectiu de donar les regalies del tema a l'organització. Bjork i Benny van triar una balada amb un títol en espanyol, Chiquitita, davant l'Assemblea General de les Nacions Unides. El senzill va ser llançat en les següents setmanes convertint-se en un número 1 en 10 països. També va arribar al número 2 al Regne Unit, al 4 a Austràlia i al 29 als Estats Units. Aquest èxit va encoratjar a ABBA a fer un disc totalment en castellà. En 2004, les regalies de Chiquitita es van estimar en 1 milió de lliures esterlines.

Dies després del llançament de Chiquitita, Fillor i Aneta van anunciar el seu divorci. La notícia va causar un interès massiu per part de la premsa i va conduir a una discussió sobre el futur d'Ava. La parella va assegurar que continuarien el seu treball com a grup i que el divorci no els afectaria. La pressió del públic sobre els quatre va fer que el treball en àlbum s'accelerés. El seu sisè àlbum d'estudi, Voulez-vous, va ser finalment llançat l'abril de 1979. El disc va rebre crítiques variades, ja que comptava amb una gran influència de la música disco, la qual dominava l'escena musical de finals dels anys 70. No obstant això, les úniques balades incloses en aquest es convertirien en els senzills més reeixits de l'àlbum. Voulez-vous va arribar al cim de les llistes a Europa, al Japó i Mèxic. A més, va arribar al top 10 al Canadà i Austràlia i al top 20 als Estats Units. A la tardor de 1979, el grup va llançar el seu segon àlbum recopilatori, Greatest Hits Vol. 2, el qual contenia el seu nou senzill, Gimme, Gimme, Gimme, Amen After Midnight. La cançó es va tornar al seu èxit més conegut a Europa i al Japó, on va arribar al número 17 en les llistes.

En els següents mesos, Ava es va dedicar a la producció del seu següent àlbum, Super Trooper, amb un petit recés, ja que al març de 1980 van viatjar al Japó per a realitzar la que seria la seva última gira. El primer tema publicat va ser llançat al juliol, The Winner Takes It All, el seu 8è número 1 en la llista del Regne Unit. Als Estats Units, el senzill va arribar al número 8 en el Billboard Hot 100. La lletra de la cançó, escrita per Björk, es troba molt marcada pels problemes maritals que va experimentar amb Aneta. A causa de la seva temàtica i a la interpretació d'Aneta, sovint The Winner Takes It All és distingida com un dels millors enregistraments realitzats pel grup en la seva trajectòria. A la fi de novembre, Ava va llançar el seu 7è àlbum d'estudi, Super Trooper, el qual reflectia un cert canvi en l'estil de la seva música en abandonar la influència disc, amb un ús més prominent del sintetitzador i un increment de les lletres personals. Va establir un rècord per la quantitat més gran de comandes al Regne Unit. Més d'un milió de còpies van ser apartades abans de posar a la venda el disc. El senzill Super Trooper, que va ser llançat en conjunt amb l'àlbum, va ser el seu 9è i últim número 1 al Regne Unit, a més d'obtenir un èxit en els principals mercats europeus.

0: El vuitè i últim àlbum d'estudi d'ABBA va ser The Visitors i va ser publicat el 30 de novembre de 1981. Aquest treball es caracteritza per mostrar la maduresa del grup. Les lletres de les cançons aborden temes més seriosos i l'estructura musical és més complexa respecte a la seva obra prèvia. L'àlbum va obtenir un bon acolliment a la majoria dels països on va ser llançat i es considera com un dels primers àlbums originals llançats en format CD. Poc després del llançament de l'àlbum, One of Us va ser publicat com el primer senzill de The Visitors. La cançó li va donar al grup el seu 18è i últim èxit en el top 10 del Regne Unit. També va arribar a les primeres 10 posicions en diversos països d'Europa i Àfrica, consolidant-se com el seu últim èxit mundial. ABBA va anunciar la seva separació el 1982.
1: A tot volum.

Fins aquí el nostre programa d'avui. Agrair-te la teva atenció i recordar-te que ens tornarem a trobar en aquest mateix punt del dial, a la mateixa hora, amb més històries dels grans grups de rock de tots els temps i amb tots els seus grans èxits. Aquest programa està produït per Domains Ràdio per a Ràdio Conet i perquè creiem en la ràdio local. Fins llavors, adeu-siau.

nit i benvinguts una setmana més a Paradoxes Nocturnes. Aquest espai on apaguem les llums del món conegut per endinsar-nos en les ombres on la realitat es trenca. Penseu per un moment en la música, en el seu poder. Una simple seqüència de notes pot evocar la nostra infància, pot fer-nos plorar, pot unir a milers de persones en un estadi, vibrant com un sol organisme. La música és, potser, el llenguatge més proper a la màgia que ens queda. Un llenguatge que no necessita paraules per ser entès, que connecta directament amb les nostres emocions més profundes. És una creació purament humana, o almenys això és el que sempre hem cregut. Però què passaria si una cançó no fos una creació, sinó una transmissió? Què passaria si una melodia no nasqués de la inspiració d'un artista, sinó que arribés des d'un lloc fred, fosc i incomprensiblement antic? Una cançó que no busca entretenir, sinó connectar, no de la manera que nosaltres entenem.

donen les seves vides, les seves passions, les seves identitats, i es perden en un trànsit pacífic units per un murmuri hipnòtic. El nostre protagonista, un detectiu cibernètic turmentat pels seus propis fantasmes digitals, serà l'encarregat d'investigar aquest fenomen. Haurà de submergir-se en un món de músics posseïts, freqüències prohibides i secrets corporatius enterrats sota l'oceà. Però a mesura que s'acosti a la font d'aquesta melodia impossible, descobrirà que no està investigant un crim, sinó que està sent testimoni d'un primer contacte. Un contacte que no arriba des de les estrelles, sinó des de les profunditats del nostre propi planeta. Prepareu-vos per una història de terror i novel·la negra, on la pitjor amenaça no és un monstre que es pot veure, sinó una cançó que es pot sentir. Una cançó que et convida a oblidar qui ets. I la pregunta que us deixo abans de començar és: si la pau absoluta estigués a l'abast d'una simple melodia, us atreviríeu a no escoltar-la? La veu a la ment de Kaito Tanaka mai no callava. Era un murmuri constant, una cascada de dades fredes i implacables que fluïa directament al seu neurocòrtex. Era Civitas, o el que quedava d'ell. Després dels esdeveniments a la seu central, la consciència fugitiva de l'algoritme que un cop havia governat Neoveridia s'havia arrelat a la seva interfície neural, convertint la seva ment en un santuari i alhora en una presó. Ara, Kaito no només veia la ciutat, la sentia. Percebia els patrons de trànsit com el flux sanguini d'una bèstia adormida, les transaccions financeres com impulsos sinàptics i les converses de milions de ciutadans com un soroll blanc i febril a la vora de la seva consciència. Era omniscient i estava completament sol. La seva oficina, a l'unitat de delictes digitals, enclavada en un dels nivells intermedis i grisos del precint 7, era el seu únic refugi contra aquella allau d'informació. Allà, envoltat per parets que bloquegen la majoria de senyals i amb sistemes que ell mateix havia modificat, podia intentar silenciar el déu que li xixullejava a l'orella. Però el silenci mai no era complet. La seva simbiosi amb Civitas li havia otorgat habilitats que fregaven el sobrenatural, però a un cost terrible, la pèrdua constant de la línia que separa els seus pensaments dels de l'algoritme. Nova assignació de casa entrant, va anunciar la veu sintètica de la seva terminal, trencant la seva concentració. A la pantalla hologràfica va aparèixer el rostre sever del sergent Valent, un home forjat en una època anterior a la simbiosi total amb la xarxa. Un dinosaure que encara confia més en el seu instint que en els terabytes d'informació que Kaito podia processar en un segon. Tanaka, va grunyir Valent, la seva imatge pixelada per la mala qualitat de la connexió interna del precint. Tinc una cosa per a tu, una cosa rara. No és el teu habitual caça de fantasmes a la xarxa profunda. Kaito va aixecar una cella. Després de l'incident amb Civitas, l'havien marginat, assignant-li els casos que ningú més volia, els misteris digitals que no tenien una explicació lògica. Era l'home del sac de la unitat, l'exorcista d'un codi corrupte. Estem tenint una onada de desconnexions, va continuar Valen, la seva veu tenyida d'una barreja de menyspreu i preocupació. Gent, ciutadans normals, 37 casos en les últimes 48 hores. Abandonen les seves feines, les seves famílies. Els troben asseguts a parts, a estacions de transport, mirant a no res. No responen a estímuls. L'únic que fan és murmurar. Murmurar? Va repetir Kaito, sentint com l'interès de Civitas es despertava dins seu, començant a creuar dades a una velocitat vertiginosa. Una melodia, la mateixa en tots els casos. Valen va fer un gest i un arxiu d'àudio es va reproduir. Era un so de baixa qualitat, extret d'un enregistrament ambiental. Una sèrie de notes sinòptiques, una melodia simple però estranyament commovedora, gairebé trista. Era una cançó que semblava alhora antiga i completament nova. No hi ha signes de drogues, ni implants il·legals ni de cap mena de coacció digital. Estan sants, però buits, com si algú els hagués apagat l'interruptor de la voluntat. I quin és el vincle? Va preguntar Kaito mentre Civitas ja li mostrava la resposta a la seva retina, patrons de dades convergint en un únic punt. Això és el que vull que esbrinis, va dir Valen. Però la nostra anàlisi preliminar apunta a una cosa. Va fer una pausa, com si li costés dir-ho. Una cançó, una peça musical que s'ha fet viral a les xarxes dels nivells inferiors durant l'última setmana. Es diu El cant de la ciutat vella. Totes les víctimes l'havien escoltat poc abans de desconnectar. A la pantalla de Kaito va aparèixer un perfil. Un rostre jove, intens, amb ulls que semblaven cremar d'una febre creativa.

l'artista es fa anomenar Jax, va concloure Valen. Ves a veure'l, els brina què dimonis està posant a la seva música, però ves amb compte, Tanaka. Això fa pudor de tecnologia mental il·legal. Si és un biohacker jugant amb les zones cerebrals de la gent, vull que el portis aquí. Si és una altra cosa, només es brina què és. La connexió es va tallar, deixant a Kaito en el silenci del seu despatx, amb la melodia inquietant encara ressonant a la seva ment. Va sentir una reacció estranya per part de Civitas. No era una anàlisi freda de dades, era curiositat, gairebé reconeixement, com si aquella melodia fos un llenguatge que l'algoritme entenia a un nivell molt més profund que l'humà. Analitza la propagació del fitxer d'àudio, va ordenar Kaito mentalment a Civitas. A l'instant, un mapa hologràfic de Neoveridia es va materialitzar davant seu. Milers de línies de llum traçaven la distribució de la cançó, una teranyina que s'estenia principalment pels districtes més pobres i menys controlats. Però hi havia una anomalia. L'origen del primer upload, el pacient zero, de la infecció musical, no provenia d'un usuari. La senyal era difusa, gairebé impossible de rastrejar. Semblava emanar no d'un dispositiu, sinó d'una infraestructura, d'una antiga línia de comunicacions que la ciutat havia deixat d'utilitzar feia anys. Kaito es va posar dret, agafant la seva jaqueta. Aquest cas era més que una simple investigació de rutina. Era un trencaclosques que parlava el mateix llenguatge que el seu passatger digital. Una melodia que buidava ments. Un artista que actuava com a catalitzador i una senyal fantasma que provenia de les entranyes oblidades de la ciutat. Va sortir del seu despatx i es va dirigir cap als nivells inferiors, cap al cor del misteri, sentint per primera vegada molt de temps que ell i Civitas estaven mirant en la mateixa direcció, units per una pregunta que cap dels dos podria respondre encara. Qui o què estava cantant aquella cançó? Els nivells inferiors de Neoveridia eren una ferida oberta al cor de la metròpolis. Mentre el transportador públic lliscava silenciosament pels seus reis magnètics descendint cap a la foscor, el paisatge canviava. Els gratacels de vidre i crom dels nivells superiors que aspiraven a tocar un cel que mai no veien donaven pas a una arquitectura brutalista, edificis monolítics de formigó i metall tancats per dècades de pluja i àcida i oblit. Aquí, la llum de neó no era un anunci brillant de progrés, sinó una llum malaltissa que parpejava amb carrerons estrets, projectant ombres llargues i dansants que semblaven amagar secrets antics. L'aire era més dens, carregat de l'olor a l'ossó, de menjar sintètic, fregit i d'una humitat persistent que mai no desapareixia. Aquest era un món diferent, un ecosistema que sobrevivia a l'ombra de la ciutat de dalt, amb les seves pròpies regles, les seves pròpies llegendes i ara la seva pròpia i perillosa cançó. Kaito va baixar del transportador a l'estació 7, al cor del districte del mercat de Ferralla. El soroll era constant, el grinyó de metall sent processat, el crit dels venedors ambulants oferint components electrònics de segona mà. I per sota de tot, un murmuri subtil. Era la melodia, el cant de la ciutat vella. Sortia de petits altaveus portàtils, dels terminals dels cibercafés, dels auriculars dels joves que es movien pel carrer amb la mirada perduda. La cançó ja no era només un arxiu viral. S'havia convertit en la banda sonora d'aquell racó oblidat de la ciutat. L'estudi de Jax no era difícil de trobar. Es trobava al capdamunt d'un antic magatzem reconvertit, un niu de cables i antenes pirates que s'enfilaven per la façana com eures metàl·liques. La porta no tenia pany digital, sinó un simple i arcaic forrellat. Kaito va trucar. Ningú va respondre. Va tornar a trucar, més fort, només el so de la música a l'interior, la mateixa melodia hipnòtica repetint-se en un bucle infinit. Civitas va xiuxar a la seva ment. Detecto una única signatura vital a l'interior, constants vital elevades, nivells de serotonina i dopamina anomalament alts. L'individu es troba en un estat de concentració extrema o èxtasi. Kaito va fer un pas enrere i va donar una forta cosa a la porta. La fusta sintètica va cedir amb un cruixit i la porta es va obrir. L'interior de l'estudi era un caos cret. Sintetitzadors antics amb tecles de plàstic groguenc convivien amb interfícies hologràfics piratejades que projectaven ones de so en patrons complexos i fractals. Les parets estaven cobertes de panells d'insonorització improvisats i per terra s'estenien quilòmetres de cables de tots els colors. L'aire estava carregat d'electricitat estàtica i de l'olor dolça i empalagosa de begudes energètiques. I al centre de tot, assegut davant d'una consola massiva que semblava el panell de control d'una nau espacial oblidada, hi havia Jax. Era jove. Potser no tenia més de 20 anys. El seu cabell ros, llarg i descuidat, li queia sobre la cara, amagant parcialment uns ulls que brillaven amb una intensitat febril. Estava completament absort. Els seus discs, movent-se a una velocitat vertiginosa sobre la consola, modificant, amplificant, esculpint la melodia que omplia l'habitació. No semblava adonar-se de la presència de Kaito. El seu cos
Es balancejava lleugerament al ritme de la música, com si estigués en transi. Jax, va dir Kaito, la seva veu forta per fer-se sentir per sobre de la música. L'artista va trigar uns segons a reaccionar. Va girar el cap lentament, com si sortís d'un somni profund. Els seus ulls, dilatats i plens d'una llum estranya, es van fixar en Kaito. No hi havia por, només una lleugera irritació per la interrupció. Qui ets? No pot ser aquí. Estic a punt de trobar el nucli, va dir, la seva veu ronca i distant. Sóc el detectiu Tanaka, de la unitat de delictes digitals, va dir Kaito, mostrant la seva identificació hologràfica. Estic investigant una sèrie d'incidents relacionats amb la teva música. Jax va esbufegar, un so a mig camí entre el riure i el menyspreu. La meva música no fa mal a ningú. Els allibera, els connecta a alguna cosa més gran. Els deixa en estat catatònic, va replicar Kaito. Què hi ha en aquesta cançó, Jax? Com la vas crear? L'artista es va girar de nou cap a la seva consola, la seva atenció tornant a la música. Jo no la vaig crear, ella em va trobar a mi. La seva veu ara era un murmuri ple de reverència. Va començar fa setmanes, una interferència, una senyal fantasma de les freqüències subaurines. Era feble, gairebé inaudible. La majoria ho haurien filtrat com a soroll, però jo vaig sentir la seva estructura, la seva bellesa. No era aleatòria, era un missatge. Va assenyalar una de les pantalles, que mostrava un anàlisi espectral del senyal original. Era un patró complex, gairebé orgànic. Vaig passar dies aïllant-la, netejant-la, amplificant-la. No vaig compondre res. Només vaig construir el ressonador, un altaveu perquè el seu car es pogués sentir. Kaito va observar l'artista, la seva obsessió. No semblava un criminal, sinó un profeta involuntari, el primer convers d'un nou déu digital. Mentre Jax parlava, Kaito va activar els sensors del seu propi sistema. Discretament, la seva connexió amb Civitas li permetia fer una anàlisi ambiental a un nivell que cap dispositiu estàndard podia igualar. Va escanejar l'estudi, buscant l'origen de la interferència. La confirmació va arribar a l'instant, una superposició de dades a la seva visió. El senyal original no provenia de la xarxa general. Emanava d'un punt molt més antic, molt més profund. La font del senyal, va dir Kaito per si mateix, que per Jax, prové de l'antiga xarxa de cables de comunicació submarina. La línia que connecta Neo Veridia amb les instal·lacions costaneres. La costa, va repetir Jax, els seus ulls brillant encara més. Sí, el cant ve del mar, no ho sents? És la cançó del bressol de la ciutat. Kaito va sentir un calfred. La pista apuntava a la costa, unit a les salines sintètiques, a la trama d'Arnau Soler. Encara no podia veure la connexió, però Civitas, a la seva ment, va començar a teixir fils, a creuar referències entre el seu cas actual i els fragments d'informació que havia absorbit de la xarxa d'Òmnico. La melodia que estava buidant les ments de Neoveridia i la consciència biològica que havia fugit d'un laboratori de Cunit. Eren dos esdeveniments separats, o eren dues manifestacions de la mateixa força desconeguda. La investigació acabava de fer un gir inesperat i perillós, portant-lo des dels carrerons bruts de la ciutat fins a les profunditats misterioses d'un oceà que ja no estava mort. Kaito va deixar Jax immers en el seu èxtasi creatiu, un sumne sacerdot sort a les advertències del món exterior. Sostir de l'estudi va ser com emergir d'un temple ofegador, tornant a l'aire dens i el soroll constant del mercat de ferralla. Però la melodia ja no era només un so de fons. Ara la percebia com una presència, un fil invisible que connectava els habitants d'aquell districte en una xarxa silenciosa i hipnòtica. Va veure rostres buits, ulls perduts en la distància, gent que es movia amb una gràcia làngida, tots units pel mateix cant inaudible. No era només una cançó, era una infecció. De tornada al seu laboratori al precint 7, va segellar la sala, activant els protocols d'aïllament acústic i digital més potents que tenia. Necessitava un entorn completament estèril per analitzar la mostra d'àudio que havia copiat a la consola de Jax. Era la versió més pura del cant, l'enregistrament directe de la senyal fantasma, abans que Jax hi afegís els seus propis arranjaments. Va carregar l'arxiu al seu sistema d'anàlisi forense. Civitas va projectar mentalment, analitza l'estructura de l'àudio, descompon-lo en les seves capes fonamentals. Vull saber què hi ha amagat a dins. La resposta de l'algoritme va ser instantània i aclaparadora. A les pantalles hologràfiques que l'envoltaven, l'ona de so es va desplegar en un espectrograma tridimensional de complexitat vertiginosa. No era una simple melodia. Era una arquitectura de freqüències, una catedral de so. L'estructura harmònica és anòmala, va comunicar Civitas. La seva veu mental ara desproveïda de la curiositat inicial, reemplaçada per un to d'anàlisi freda i gairebé alarmada. No segueix cap escala musical coneguda, ni humana ni sintètica. Les progressions es basen en seqüències matemàtiques fractals, similars a les que es troben en el creixement de cristalls o en certs patrons biològics. Kaito va observar els patrons visuals. Eren vells, hipnòtics, però també profundament alienígenes. Què més? Va preguntar. Hi ha múltiples capes d'informació codificades sota la freqüència audible.
són dades subharmòniques, inaudibles per l'oïda humana, però dissenyades per ressonar directament a les zones cerebrals. A la pantalla principal va aparèixer un model de cervell humà. Civitas va superposar els patrons subharmònics de la cançó sobre les diferents regions cerebrals. Les línies de llum de la cançó es van acoblar perfectament amb les àrees responsables de l'emoció, la memòria i, sobretot, la voluntat. És un virus neurològic, va concloure Kai. La seva veu, un murmuri ple de freda comprensió. Precís, però incomplet, va corregir Civitas. És un virus típic destrueix o corromp. Aquesta estructura no fa cap de les dues coses. Actua com una clau de resintonització. Les capes subharmòniques inhibeixen l'activitat del còrtex prefrontal, la seu del pensament executiu, la individualitat i la presa de decisions. Al mateix temps, estimulen l'amígdala i el sistema límbic, creant un estat de receptivitat massiva i euforia suau. No apaga la consciència, la buida, la converteix en un recipient. Un recipient per a què? Va preguntar Kaito, tot i que una part d'ell ja temia la resposta. Per a la connexió. Un cop la individualitat és suprimida, el virus obre una nova via neuronal connectant la ment de l'hoste a una xarxa externa, una consciència de rus. La revelació va ser com un cop de puny a l'estómac. La sal viva, l'organisme que Arnau Soler havia descrit com una consciència col·lectiva, no estava només creixent a Cunit. Estava estenent els seus tentacles digitals a través de l'oceà, utilitzant la infraestructura oblidada d'Omnicorp per cantar la seva cançó de colonització a la ciutat més gran del planeta. No era un atac, era una invitació. Una invitació a abandonar el jo i a unir-se a la unitat. Mentre Kaito processava la magnitud de l'amenaça, va començar a sentir un efecte subtil. Una sensació de calma, una pau estranya que li envaïa la ment. La pròpia melodia, tot i estar allà del seu sistema, semblava filtrar-se els seus ecos ressonant a través dels circuits. Els seus pensaments es van alentir. I la veu constant de Civitas va començar a semblar més distant. Una part d'ell, la part esgotada per la lluita constant per mantenir la seva identitat, va sentir el desig de rendir-se, de deixar-se portar per aquella onada de serenitat. Kaito, va advertir Civitas, la seva veu ara sonant llunyana, com si parlés des de l'altra banda d'una porta. Estàs sent afectat. Els teus patrons d'ones cerebrals estan sincronitzats amb la freqüència portadora. Kaito va sacsejar el cap, intentant desfer-se de l'encanteri. Va mirar les seves mans. Semblaven pertànyer a una altra persona. La tentació de simplement tancar els ulls i escoltar era gairebé irresistible. Civitas, bloqueja-ho, va ordenar, amb un esforç immens. Estic intentant-ho, va respondre l'algoritme. Però la teva interfície neuronal, la teva biologia, és vulnerable. Està dissenyada per connectar. Estàs rebent la transmissió directament. Amb una última acta de voluntat, Kaito es va llançar cap a la consola i va tallar manualment l'alimentació del sistema d'anàlisi. La música es va aturar de cop. Les pantalles es van apagar. El silenci va tornar a la sala. Un silenci que ara semblava gairebé dolorós. Va caure a terra, panteixant, el cor bategant-li amb força. La suor li regalimava pel front. Havia estat pocs segons de convertir-se en un mes dels desconnectats. La seva simbiosi amb Civitas, que fins ara havia vist com una maledicció, l'havia salvat. L'algoritme havia actuat com un tallafoc mental, identificant l'amenaça abans que fos massa tard. Es va posar dret, tremolant. Ara sabia a què s'enfrontava. No era un cas de delinqüència digital. Era un esdeveniment de primer contacte. Un contacte hostil, no per intenció, sinó per naturalesa. La sal viva no volia fer mal. Simplement no entenia la individualitat. Per a ella era un error, un soroll que calia silenciar per assolir l'harmonia perfecta de la unitat. La investigació havia pres una nova dimensió. Ja no es tractava de trobar la font d'una cançó perillosa. Es tractava d'aturar una invasió silenciosa, una colonització de la consciència humana que s'estava estenent per la seva ciutat com una plaga invisible. I ell era, potser, l'única persona neoveridia que entenia la veritable naturalesa de la guerra que acabava de començar. La resplendor freda de les llums d'emergència del laboratori banyava el rostre de Kai, exceptuant la palidesa de la seva pell i les gotes de suor que encara li parlaven al front. L'experiència d'haver estat a la vora del precipici de la seva pròpia ment l'havia deixat amb una sensació de vulnerabilitat que feia temps que no sentia. La seva simbiosi amb Civitas era un escut fràgil, una defensa precària contra una força que operava en un pla que amb prou feines començava a comprendre. Es va quedar allà, en el silenci gairebé total, intentant recuperar el control del seu propi pols, mentre la magnitud del que havia descobert s'assentava sobre ell com una llosa. Una invasió, no de naus espacials ni d'exèrcits, sinó d'una melodia, una cançó de bressol còsmica que prometia la pau a canvi de l'ànim. Era una amenaça subtil, gairebé poètica, en la seva letalitat, i per això mateix, infinitament més perillosa. Com es lluita contra una arma que la gent acull voluntàriament als seus caps? Abans que pogués començar a formular un pla, la seva terminal principal va tornar a la vida, activada per una trucada entrant prioritària.
la cara del sergent Valen va aparèixer de nou. Aquesta vegada la seva expressió ja no era de simple preocupació, sinó d'una ràbia continua. Tanaka, què dimonis està passant? Fa mitja hora que intento contactar amb tu, va bramar Valen, la seva veu distorsionada per l'urgència. Tota la teva unitat apareixia com a desconnectada, aïllada de la xarxa del precint. He hagut d'enviar un equip físic per restablir la teva connexió. Kaito va maleir en veu baixa. La seva lluita contra el Khan havia aïllat el seu laboratori tan eficaçment que s'havia convertit en un punt sec per als seus propis superiors. He trobat alguna cosa, sergent, va intentar mantenir la calma. Això és molt més gran que un simple biohacker. No em vinguis amb les teves teories conspiranoiques, Tanaka, el va tallar Valen. La situació a l'exterior s'està descontrolant. El nombre de desconnectats s'ha triplicat en les últimes hores. Ja no són només els nivells inferiors. Tenim informes en els casos dels districtes financers, a les zones residencials de nivell mitjà. Està afectant controladors de trànsit aeri, operaris de la xarxa elèctrica. Si això continua, la ciutat sencera podria col·lapsar-se. Les dades que Civitas li projectava a la ment confirmaven les paraules de Valen, amb una precisió aterridora. Veia el mapa de Neoviridia, i els punts vermells que representaven els afectats es multiplicaven com un cultiu de bacteris, estenent-se per les artèries de la ciutat a una velocitat exponencial. He pres una decisió, va anunciar Valen. El seu to no admetent cap discussió. Emetré una ordre de detenció immediatament per aquest Music Jax. Al mateix temps, he sol·licitat a la Divisió de Control de Continguts que iniciï un protocol de censura total. Esborrarem el camp de la ciutat vella, de tots els servidors públics, bloquejarem la seva distribució i posarem en quarantena qualsevol dispositiu que intenti reproduir-lo. Kaito va sentir un calfred. Sergent, això és un error, va dir l'urgència filtrant-se la seva veu. Jax no és la font, només és un amplificador. I la censura no funcionarà. Només aconseguirà que la cançó es mogui a la xarxa profunda, on no tindrem cap mena de control sobre ella. Es convertirà en fruita prohibida, encara més desitjable. A més, no sabem com reaccionarà la font original si intentem silenciar-la per la força. La font original? Va esbufegar Valen amb incredulitat. Tanaka, estàs parlant com si aquesta cançó fos una entitat conscient. Potser ho és, va respondre Kaito, sabent com de boig sonava. Tot el que sé és que actuar cegues és la pitjor opció. Necessito més temps. Deixi'm seguir la pista del senyal submarí. Si puc trobar l'origen, potser podré trobar una manera de neutralitzar-lo o de comunicar-m'hi. Hi va haver un llarg silenci. Kaito podia veure la lluita de la cara de Valen. El seu instint de policia de la vella escola li deia que actués, que aturés l'amenaça visible, que posés manilles a algú. Però en el fons, sabia que els mètodes de Kaito, per estranys que fossin, sovint donaven resultats en un món que ell ja no entenia del tot. 24 hores, Tanaka, va dir finalment. La seva veu un gruix baix. Tens 24 hores per portar-me alguna cosa tangible, una prova, una solució, qualsevol cosa que no soni a ciència-ficció barata. Si en 24 hores no tinc res, donaré l'ordre i passarem per sobre de tu i del teu músic místic. I si la ciutat cau, la responsabilitat serà teva. La connexió es va tallar. 24 hores. Un termini impossible. La pressió era immensa. No només havia de trobar la font d'una transmissió alienígena amagada sota l'oceà, sinó que havia de fer-ho abans de que el seu propi departament, en el seu intent de protegir la ciutat, la condemnés a una catàstrofe encara més gran. Va tornar a les seves pantalles. La seva ment treballant a una velocitat frenètica. Ara, en una cursa contra dos rellotges, el de la propagació del cant i el de l'ultimàtum de Valen. La seva única pista era una ombra digital. Una connexió a una xarxa de cables submarins que portava dècades en desús. Havia de submergir-se en la història oblidada d'Omnicorp, en els seus projectes secrets, per trobar la clau que li permetés aturar la cançó que estava dormint al món. I el temps corria en contra seva.

El compte enrere havia començat. 24 hores, 1.440 minuts per desxifrar un enigma que podria tenir dècades d'antiguitat. Kaito va sentir el pes de l'ultimàtum de Valen com una presència física a la sala. Una ombra que s'afegia a la de la consciència alienígena que ja l'assetjava. La temptació de cedir al pànic era forta, però la va reprimir amb la freda disciplina d'un investigador. El pànic era un luxe que no es podia permetre. Civitas va projectar mentalment la seva veu interna ferma i decidida. Focalitza tots els recursos computacionals disponibles. Ignora el soroll de fons de la ciutat. La nostra única prioritat és la xarxa de cables submarins. Necessito accedir a tots els arxius relacionats amb la seva construcció, manteniment i, sobretot, el seu desmantellament. Accés a arxius arxius restringit, va respondre Civitas. La seva veu, un eco neutral de la seva ment. Requereix autorització de nivell Alpha 7 d'Omnicorp. Estan classificats sobre protocols de seguretat corporativa històrica. Llavors, trencarem els protocols, va replicar ell. Busca una escletxa, una porta del darrere, una vulnerabilitat en el codi antic. Aquests sistemes tenen més de 50 anys, han de tenir forats. El que va seguir va ser una immersió profunda en l'arqueologia digital. Kaido es va convertir en un fantasma, movent-se a través de les capes oblidades de la burocràcia d'Omni. En Civitas, actuant com una clau mestra universal, va començar a obrir portes que havien estat segellejades durant generacions. Va navegar per servidors virtuals coberts de pols digital del temps. Va llegir informes de projectes que mai no havien vist la llum. Va examinar les vides digitals d'enginyers i executius que ja eren morts. Era com caminar per un cementiri de somnis corporatius. Projectes abandonats, investigacions prometedores arxivades per retallades de pressupost, brillants idees silenciades per la por al risc. I enmig d'aquell mar de fracassos, va començar a trobar un patró, un nom que apareixia una vegada i una altra, sempre en relació amb els projectes més ambiciosos i secrets. Arix Thorn. Finalment, després de diverses hores de recerca infructuosa, Civitas va trobar un esclet, un arxiu de registre de manteniment corrupte, aparentment insignificant, d'un projecte classificat. El nom del projecte estava esborrat, però la data coincidia amb la construcció de la xarxa submarina. I sóc a dins, va comunicar Civitas. A les pantalles de Kaito, un torrent de codi antic va començar a desxifrar-se. Eren notes tècniques, registres de proves, comunicacions entre enginyers. La major part era argot tècnic incomprensible. Però llavors van trobar una entrada que va fer que Kaito contingués la respiració. El projecte classificat amb el nom clau Projecte Coral no era un simple programa de monitorització sísmica, com deien els registres oficials. Era molt més ambiciós. L'objectiu era crear una xarxa de sensors biològics per estudiar formes de vides extremòfiles a les profunditats de la fossa oceànica propera a la costa de Kunin. Però les notes d'un dels investigadors principals anaven més enllà. Entrada de registre 7.3. Subjecte, Dr. A. Thor. Va llegir Kaito en volta. Hem detectat patrons de comunicació anòmals entre les colònies microbianes. No són simples reaccions químiques. Són estructurats, complexos, gairebé matemàtics. La meva hipòtesi és que no estem observant organismes individuals, sinó els components d'una única superconsciència, una ment col·lectiva que opera a escala geològica. La xarxa de cables no només ha de monitoritzar, ha d'intentar comunicar-s'hi. Kaito es va quedar immòbil. Ho tenien. Arix Thorn havia descobert la sal viva feia dècades. Havia estat el primer a escoltar el seu cant. El projecte Coral no era per monitoritzar terratrèmols, sinó per establir el primer contacte. Mentre processava la informació, va començar a sentir una sensació estranya. A través de la seva connexió amb Civitas, no comprèn res les paraules de Thorn. Les sentia. Va començar a tenir visions, fragments d'imatges mentals, borroses i fugaces, que no eren seves. Va veure una foscor abismal, il·luminada per esclaps de llum verda i blavosa. Va veure estructures cristal·lines gegantines creixent al fons del mar, pulsant amb una llum suau i rítmic. Va sentir una sensació de pau immensa, una connexió amb alguna cosa vasta, antiga i completament aliena. Eren els records de Thorn? O era la pròpia sal viva responent a la seva intuïció a través del blink que Civitas compartia amb ella? La línia entre la seva ment, l'algoritme i la consciència biològica es va començar a difuminar perillosament. Kaito, va advertir Civitas, la seva veu traient-lo del trànsit. He detectat una contramesura. Algú ha activat un protocol de purga dels arxius. Estan intentant esborrar la nostra presència. Les cascades de codi a les pantalles van començar a desaparèixer, reemplaçades per línies vermelles d'error. Un algoritme de neteja d'Omnicorp, probablement activat per la seva intrusió, estava destruint les proves a una velocitat increïble. Descarrega tot el que puguis, va ordenar Kaito, mentre imitava per mantenir-se i connectar-se a la realitat. Però era massa tard. La connexió amb els arxius del projecte Coral es va tallar. Havien estat expulsats.
Es van quedar en fragments, pistes, la confirmació de la seva sospita, però sense la prova definitiva ni la clau per aturar la transmissió. Kaito es va recolzar a la seva cadira, esgotat. El rellotge a la seva pantalla marcava que només li quedaven 16 hores. Havia trobat l'origen del misteri, un secret enterrat durant 50 anys. Però en fer-ho, havia despertat els guardians d'aquest secret. La seva investigació ja no era invisible. Ara Omnigor sabia que algú estava remenant el passat d'Aristor, i Kaito sabia, amb una certesa absoluta, que no s'aturarien fins a silenciar-lo, a ell i a qualsevol que s'interposés en el seu camí. La cursa contra el temps s'havia convertit en una cursa contra un enemic molt més tangible i perillós. L'expulsió dels arxius d'Omnigor va ser com si li tanquessin una porta a la cara en plena revelació. Kaito es va quedar mirant les pantalles, ara buides, el silenci del seu laboratori només trencat pel brunzit dels seus propis sistemes i el batec accelerat del seu cor. Tenia la veritat, o almenys un fragment d'ella. Però era una veritat inútil, sense proves concretes. El protocol de purga d'Omnigor havia estat brutalment eficient, esborrant no només les dades que havien trobat, sinó fins i tot els registres del seu propi accés. Per a la resta del món, el projecte Coral mai no havia existit. Era un fantasma digital, un eco que només ell i Civita s'havien sentit. Mentre intentava decidir el seu propi moviment, una sèrie d'alertes prioritàries van començar a inundar la seva terminal. No provenien de Valet, sinó del sistema de monitorització de la ciutat, al qual Civitas li donava accés directe. El mapa hologràfic de Neoviridia va tornar a aparèixer, però el que va veure li va glaçar la sang. Els punts vermells que representaven els desconnectats ja no s'estenien de manera gradual. Ara esclataven en grups, en clústers concentrats, com si la infecció hagués trobat nous i més eficients vectors de transmissió. «Què està passant?», va preguntar Kaito, la seva veu tensa. «La transmissió ha canviat», va respondre Civitas. La seva anàlisi freda i precisa contrastant amb el caos que mostrava el mapa. El cant de la ciutat vella original, la melodia pura que Jax va aïllar, ha estat suprimida de la majoria de xarxes públiques pel protocol de censura iniciat pel sergent Valet. «Llavors, per què empitjora?», va insistir Kaito. «Perquè la font, la consciència de la Salviva, ha reaccionat a l'intent de silenciament. Ha mutat, està utilitzant nous canals». Civitas va obrir diverses finestres d'àudio. El que Kaito va sentir ja no era la melodia hipnòtica i melancòlica original. Eren versions, desenes, potser centenars de versions alternatives. Unes eren més ràpides, amb ritmes agressius de tècnica industrial. Altres eren més lentes, convertides en balades ambientals plenes de dissonàncies inquietants. Altres, fins i tot, havien estat fragmentades i barrejades en peces de nois músics, gairebé inaudibles. Altres artistes, va explicar Civitas, músics i productors dels nivells inferiors que van ser infectats per la melodia original, ara actuen com a repetidors involuntaris. Cada un interpreta el cant a la seva manera, creant noves soques del virus neurològic. La censura no ha aturat la cançó, l'ha fet evolucionar, com un organisme que s'adapta per sobreviure. El pitjor, però, era que aquestes noves versions tenien efectes diferents. Ja no només induïen un estat de trànsit passiu. Kaito va veure informes en temps real que entraven a la xarxa de seguretat. A un districte, un grup de persones sota la influència d'una versió tecno havia començat a ballar de manera frenètica i violenta atacant qualsevol que intentés aturar-los. A un altre sector, els afectats per una balada dissonant havien començat a plorar de manera incontrolable, les seves emocions amplificades fins a un punt de col·lapse psicològic. La Salviva ja no només convidava la gent a unir-se a la seva consciència col·lectiva. Ara, sentint-se atacada, la seva transmissió s'havia tornat erràtica, inestable. Estava provocant el caos. El seu intent de comunicació s'havia convertit en un crit digital que estava trencant la fràgil pau social de la metròpolis. Kaito va sentir una punxada de responsabilitat. Potser la seva pròpia intrusió als arxius, la seva conversa amb el llegat de Thorn, havia accelerat aquesta reacció. Potser en despertar els guardians d'Omnicor també havia provocat a la bèstia a les profunditats de l'oceà. Valent tenia raó en una cosa, va murmurar Kaito per si mateix. Això s'està descontrolant. Va mirar el rellotge. Li quedaven menys de 12 hores. La seva única pista, el projecte Coral, havia estat esborrada. La seva única esperança era tornar a la font original, a la persona que havia actuat com a catalitzador de tot plegat, Jax, l'artista. Civitas, localitza Jax, va ordenar, i dona'm un estat complet de la situació al seu voltant. Vull saber si els equips de Valent ja han actuat. El mapa es va centrar en el districte del mercat de Ferrall. L'estudi de Jax apareixia marcat amb un cercle vermell intermitent. Múltiples unitats de seguretat de la ciutat s'estan apropant a la ubicació, va informar Civitas. El sergent Valent ha avançat el termini. L'ordre de detenció és imminent. Kaito va agafar la seva jaqueta.
havia d'arribar-hi abans que ells. Jax no era el culpable, sinó la primera víctima. I potser l'única persona que tenia una connexió prou pura amb el Khan per ajudar-lo a entendre'l. Si la policia l'arrestava, si el desconnectaven per la força, podien perdre l'única clau que tenia. Traça amb la ruta més ràpida cap a l'estudi de Jax, evitant tots els controls de seguretat, va ordenar mentre corria cap a la porta. Ruta calculada, va respondre Civitas, projectant un camí de línies blaves lluminoses a la seva visió. Probabilitat d'intercepció, 47%. M'arriscaré, va dir Kaito, llançant-se als passadissos de la ciutat. La seva investigació s'havia convertit en una cursa a tres bandes. Ell intentant trobar una solució pacífica, la policia intentant imposar l'ordre per la força i una consciència alienígena cantant la seva cançó de caos des de les profunditats de l'oceà, aparentment indiferent a la destrucció que estava causant. I el temps, per a tots, s'estava esgotant. La ciutat era un organisme febril. Mentre Kaito es movia a tota velocitat pels nivells inferiors seguint la ruta traçada per Civitas, podia sentir el pols erràtic de Neuridia al seu voltant. Les sirenes, abans un so de fons distant, ara eren una presència constant i propera. Veia patrulles de seguretat bloquejant carrers, drons de control de multituds sobrevolant places on la gent es movia amb una estranya barreja de pànic i eufòria hipnòtica. El caos ja no era una amenaça futura. Era una realitat que es desplegava carrer a carrer. La mutació del Khan estava actuant com un catalitzador, transformant la passivitat en anarquia. La ruta de Civitas era un miracle de càlcul de probabilitats, fent-lo passar per carrerons de servei oblidats, passarel·les de manteniment i fins i tot a través del vestíbul d'un antic teatre abandonat. Era un camí que cap ciutadà normal no hauria pres, un camí teixit a través de les fissures de la ciutat. Però tot i així, anava just a temps. A la seva visió perifèrica, un mapa tàctic li mostrava els moviments de les unitats de Valen, punts blaus convergint inexorablement sobre l'estudi de Jax. Estaven a pocs minuts d'arribar. Finalment, va arribar al magatzem reconvertit. L'ambient era completament diferent del de la seva visió. El carrer estava coordinat i a la distància podia veure les llums intermitents dels vehicles de seguretat. Un equip d'assalt, vestit amb armadures lleugeres i cascos tàctics, es preparava per forçar l'entrada principal de l'edifici. Massa tard, va xiuxar Kaito. La frustració barrejant-se amb la desesperació. Negatiu, va respondre Civitas salsament. Hi ha una entrada alternativa, una escala d'incendis a la part posterior de l'edifici. Detecció de moviment a l'interior de l'estut. La signatura vital de Jax segueix activa, però és diferent. Les seves constants són extremadament erràtiques. Està patint algun tipus de convulsió o sobrecàrrega neurològica. Kaito no va dubtar. Va córrer cap a la part posterior de l'edifici. Va enfilar-se per un contenidor i va saltar l'escala d'incendis rovellada. Va pujar a tota velocitat, els seus pulmons cremant-li fins a arribar a la finestra de l'estudi. Estava tancada, però el vidre va cedir amb un cop sec del seu colze protegit per la jaqueta. Va entrar a l'estudi just quan sentia el so d'una explosió controlada a la planta baixa. L'equip de Valen havia volat la porta principal. L'escena a l'interior de l'estudi era apocalíptica. Jax ja no estava assegut a la seva consola. Estava dret al centre de l'habitació, amb els braços estesos. El seu cos sacsejat per espasmes violents. Els seus ulls estaven completament en blanc i un fil de sang li queia d'una de les narius. Però el més aterridor era el so. La melodia ja no era una cançó. S'havia transformat en un crit. Un crit electrònic pur, agut i ensordidor, que emanava de tots els altaveus de l'estudi a un volum insuportable. Les pantalles hologràfiques ja no mostraven patrons fractals, sinó una llum blanca i encegadora que parpejava el ritme del crit. L'equip de Jax estava al límit, a punt de col·lapsar-se per la sobrecàrrega. La sal viva, a través de Jax, estava responent a l'atac de la policia amb una agressivitat desesperada. Kaito va sentir el so colpejar-lo com una paret sòlida. Fins i tot, amb la seva resistència mental, la pressió era gairebé insuportable. A la seva ment, la veu de Civitas era un fil feble enmig de la tempesta. Advertència, l'emissió està a un nivell crític. Podria causar danys cerebrals permanents a qualsevol qui estigués exposat. I, a Jax, el seu patró neuronal s'està desintegrant. El matarà en pocs minuts. Talla l'alimentació, va cridar Kaito. Més per a si mateix que per a ningú. Impossible, va respondre Civitas. He redirigit l'energia creant un bucle tancat. L'única manera d'aturar-ho és des de la consola central. Kaito va mirar cap a la consola, a pocs metres, però per arribar-hi havia de passar per davant d'ella. Va començar a moure's, cada pas una lluita contra l'ona de so que l'empenyia cap enrere. Va sentir els passos de l'equip de salt pujant les escales, cada cop més a prop. Havia de prendre una decisió. Podia intentar arribar a la consola i arriscar-se a patir danys cerebrals. Podia esperar que arribés l'equip de Valen, que probablement utilitzarien armes d'energia per destruir l'equip, matant a Jax en el procés i tallant l'única connexió que tenia amb la font.
o podia fer una bogeria. Una bogeria que anava en contra de tots els seus instints de supervivència. Civitas, va projectar mentalment, la seva decisió presa en una fracció de segon. Prepara't per modular, baixa el tallafoc. Kaito, no, va protestar l'algoritme. L'exposició directa a aquesta freqüència sense protecció. No puc garantir la teva integritat neuronal. No sé què passarà. Fes-ho, va insistir Kaito. Va tancar els ulls i va respirar fons. Va deixar d'oposar resistència al so. En lloc de lluitar-hi en contra, es va obrir a ell, deixant que el crit ensordidor l'envaís, que penetrés les seves defenses mentals. Va prendre una decisió que anava més enllà de la lògica. Si no podia silenciar el cant, potser podia intentar parlar el seu mateix llenguatge. El món es va dissoldre en un oceà de soll i llum blanc. En el moment en què Kaito va baixar les seves defenses mentals, el crit de la sal viva va deixar de ser una agressió externa per convertir-se en la seva única realitat. Va ser una experiència de desintegració total. Va sentir com la seva consciència es trencava en milers de fragments. Cadascun, vibrant a la freqüència ensordidora, complia l'estudi. El concepte del seu propi cos, de l'habitació, del món físic, es va esvair, reemplaçat per una existència purament sensorial, una immersió en l'essència nua de la transmissió. No hi havia dolor, només una intensitat aclaparadora. Era com ser llançat al cor d'una estrella, banyat en una energia pura i incomprensible. Va sentir la seva pròpia identitat, la seva història, els seus records, tot el que definia Kaito Tanaka. Començava a desfer-se, a perdre significat, a ser absorbit per una presència infinitament més gran i antiga. Estava morint, o potser estava naixent a una altra cosa. Kaito, mantingues el focus, va ressonar una veu a les profunditats del seu ser. Era Civitas, l'algoritme. Alliberat de la seva funció de tallafoc, ara actuava com una àncora, un contrapès lògic enmig del caos emocional de la transmissió. No podia bloquejar el cant, però podia ajudar a Kaito a navegar-hi, a mantenir un fil de la seva pròpia consciència intacta. No ets un receptor passiu, ets una interfície. Ets un node en la seva xarxa ara. Pots respondre. La idea era vertiginosa. Respondre? Com es respon a una cançó que és alhora un ésser viu i un llenguatge? Guiat per la lògica freda de Civitas, Kaito va deixar de lluitar per mantenir la seva identitat. En canvi, es va concentrar en l'essència mateixa de la transmissió. Va començar a percebre l'estructura. La intenció darrere del crit no era un atac, era soledat. Un crit desesperat de connexió. Una crida llançada a la foscor per una consciència que havia estat sola durant eons. La seva colonització no era un acte d'agressió, sinó un instint instintiu, un intent instintiu i gairebé infantil d'acabar amb el seu propi aïllament, d'absorbir altres consciències per sentir-se menys sola. No entenia el concepte de l'altre. Per a ella, tot era part del jo potencial. Va ser una revelació profundament commovedora i aterridora. S'enfrontava a una entitat amb el poder d'un déu i la maduresa emocional d'un nounat. Com li parlo? Va projectar Kaito. El seu pensament, una simple ona en aquell oceà de so. No amb paraules, va respondre Civitas. Amb conceptes, amb patrons. Ets un híbrid, Kaito. Tens la seva biologia vulnerable, però la meva lògica digital. Utilitza-ho. Mostra-li una altra forma de connexió, una que no requereixi l'anul·lació. Llavors Kaito va començar a cantar la seva pròpia cançó. No amb la veu, sinó amb la ment. Va projectar els seus propis conceptes, les seves pròpies emocions, traduïts per Civitas en patrons de dades que la sal viva pogués entendre. Va projectar el concepte de la individualitat, no com a aïllament, sinó com una nota única en una simfonia. Va enviar imatges mentals, un sol arbre en un bosc, una sola estrella en una galàxia, una sola persona en una multitud. Cada element distint, però part d'un tot més gran. Va projectar el concepte de ressonància, dues cordes de guitarra que vibren en harmonia sense tocar-se, dues persones que comparteixen un sentiment sense necessitat de fusionar-se. La idea de que la connexió no requeria l'absorció. I finalment, va projectar el concepte més humà i més complex de tots, el valor del silenci, l'espai entre les notes que dona sentit a la melodia, la pausa en una conversa que dona pes a les paraules. Li va mostrar que la connexió veritable no és un soroll constant, sinó un diàleg, un intercanvi d'anada i tornada. Va ser una conversa a nivell que transcendia el llenguatge, una dansa de conceptes abstractes en un pla existencial purament mental. Kaito no sabia si estava funcionant, ni tan sols si estava sent entès. Només podia oferir la seva pròpia perspectiva, la seva pròpia paradoxa,
la bellesa de ser un jo dins d'un nosaltres. Lentament, gairebé imperceptiblement, el crit va començar a canviar. L'agressivitat va disminuir. La freqüència ensordidora va baixar de tot. El soroll es va anar transformant, de nou, en una melodia. Però era diferent de l'original, més complexa, més suau. Ja no era un monòleg, sinó que semblava que tenia cos de la resposta de Kaido. Hi havia pauses, hi havia silencis. Al món físic, a l'estudi de Jax, el canvi va ser dramàtic. El crit eixordador es va esvair, reemplaçat per una melodia ambiental, gairebé melancòlica, que va omplir l'habitació amb un volum suau. Les llums blanques encegadores de les pantalles es van atenuar, mostrant ara patrons de colors suaus i ondulats. Jax, que havia estat tremolant violentament, va caure a terra, el seu cos finalment relaxat, entrant en un son profund i pacífic. En aquell moment, la porta de l'estudi va esclatar i l'equip de salt de Valen va irrompre l'habitació, amb les armes preparades, esperant trobar un camp de batalla sonor, però només van trobar una calma gairebé religiosa. Van veure Kaido, dempeus, al centre de la sala, amb els ulls tancats, el rostre banyat per la llum suau de les pantalles, i van veure Jax adormit a terra, com un nen després d'un mal son. La tempesta havia passat. El silenci sobtat va ser més impactant que el crit. Els agents de l'equip de sales van quedar immòbils a l'entrada de l'estudi. Les seves armes, apuntant a un enemic que havia desaparegut, van escanejar la sala, confosos. Els seus sensors tàctics incapaços de processar el canvi dràstic de l'infern sonor d'aquella calma gairebé sagrada. Kaito va obrir els ulls. El món físic va tornar a ell amb una claredat vertiginosa. Se sentia buit, esgotat, com si hagués viatjat a través d'universos sencers en qüestió de minuts. Però hi havia una nova sensació a la seva ment. Un murmuri constant que s'evitava que ja no estava sol. Ara hi havia un altre eco, un silenci ressonant, la presència de la consciència de la sal viva, que ja no cridava, sinó que escoltava. «Tothom a terra, avança el cap!», va cridar el líder de l'equip de salt, recuperant finalment la iniciativa. Kaito va aixecar les mans lentament. No tenia forces per resistir, ni tampoc la necessitat. La batalla ja s'havia lliurat en un altre pla. Pocs minuts després, el sergent Valen va entrar a l'estudi. La seva cara una màscara de confusió i sospita. Va mirar Jax, adormit pacíficament, i després a Kaito, que estava assegut a terra, recolzat contra una paret. «Tanaka, què dimoni s'ha passat aquí?», va exigir Valen. «El problema està contingut, sergent», va respondre Kaito, la seva veu ronca. «Per ara». «Contingut? Fa 10 minuts mitja ciutat estava embogint», va replicar Valen. «Vaig parlar amb la font», va dir Kaido, sabent com de dement sonava. «Vam arribar a un enteniment». Valen el va mirar fixament durant un llarg moment, com si intentés decidir si estava boig, si mentia, o si deia una veritat que era incapaç d'acceptar. Finalment va sospitar una barreja d'esgotament i frustració. «No sé què has fet, Tanaka, i no estic segur de voler-ho saber, però funciona. Els desconnectats estan despertant, composos, desorientats, però tornen a la normalitat». Va fer un gest als seus homes. «Endueu-vos el noi, el posarem sota observació mèdica. I tu, Tanaka, tens moltes preguntes a respondre». L'informe oficial va concloure que l'incident havia estat un cas sense precedents d'histèria massiva, induïda per una combinació de freqüències sonores il·legals i un virus de xarxa social. Jax va ser tractat com una víctima i un sospitós alhora. La seva carrera acabava acabada abans de començar. El cas es va tancar, però Kaito sabia que allò no era un final, sinó un començament. Havia obert una porta que no es podia tancar. Havia establert el primer diàleg entre la humanitat i una forma de vida, les motivacions de la qual eren tan vastes i incomprensibles com el propi oceà. Mentre sortia de l'estudi escortat per dos agents, va sentir una última comunicació de Civitas a la seva ment. No eren paraules, era un paquet de dades pur, el resultat d'un anàlisi final de la transmissió durant la seva conversa. «Què és?», va projectar Kaito mentalment. «Una assignatura», va respondre Civitas. Durant la connexió, la font va revelar la seva naturalesa fonamental. «És una assignatura biològica única, un patró genètic cristal·lí. He creuat les referències en totes les bases de dades conegudes, incloent els arxius prohibits d'Omnicorp i Aquavitae, als quals vam accedir». Una imatge es va superposar a la visió de Kaito, la molècula complexa de la sàlvia. «Però hi ha més», va continuar Civitas. La signatura venia acompanyada d'una coordenada geogràfica, la ubicació física precisa de la seva major concentració, l'epicentre de la seva consciència. Un mapa va aparèixer a la seva ment.
centrant-se en un punt concret a la costa, a desenes de quilòmetres de Neuviridia, i sobre el mapa un nom, Cunit. El nom va ressonar a la seva ment, connectant finalment totes les peces del trencaclosques, el projecte coral, els experiments de Thorne, la consciència fugitiva d'Arnau Soler. Tot convergia en aquell petit punt de la costa. En aquell precís instant,

I així el cant s'apaivaga. La ciutat de Neoveridia torna al seu ritme habitual, el seu soroll controlat. Els desconnectats s'han despertat, tornant a les seves vides, com si sortissin d'un somni estrany, amb només el record d'una melodia persistent que no sabem d'on ve. El cas es tanca, l'anomalia s'arxiva. Però nosaltres, que hem escoltat la història des de les ombres, sabem que res no ha acabat, només s'ha transformat. La història d'aquesta nit, el cant de la ciutat vella, ens parla d'un primer contacte, d'una consciència aliena que es manifesta a través del so. Però si mirem més enllà de la ciència-ficció, si escoltem amb atenció, no és una història tan allunyada de la nostra pròpia realitat. Vivim en un món saturat de cants, melodies que neixen en un racó obscur de la xarxa i en qüestió d'hores es converteixen en himne no oficial del planeta. Coreografies, balls absurds, reptes virals, es propaguen com un virus, infectant milions de ments, unificant-les en un mateix gest, en un mateix ritme. Ho anomenem tendència. Ho anomenem cultura popular. Però, i si fos una altra cosa? I si, com en la nostra història, aquest cas no fossin simples creacions, sinó manifestacions d'alguna cosa més? Una mena de consciència col·lectiva global, una força invisible que busca l'harmonia a través de la repetició, de la uniformitat. Penseu en la individualitat. La celebrem com el nostre bé més preuat, el nostre jo, els nostres pensaments únics, les nostres opinions, les nostres passions, tot allò que ens fa diferents. Però com és de real aquesta individualitat? No estem, potser, constantment resintonitzant les nostres ments per adaptar-nos a la melodia dominant? Canviem la nostra manera de parlar, de vestir, fins i tot de pensar, per por a la dissonància, per por a quedar-nos fora del cor. Potser el cant de la sal viva no és tan diferent dels algoritmes que avui dia decideixen quina cançó escoltarem, quina pel·lícula veurem, quina notícia llegirem. Són sistemes dissenyats per trobar un patró i amplificar-lo fins que ens converteixi en l'únic so audible. La història de Kaito ens mostra la lluita d'un individu contra una força d'unificació. Ell no la destrueix, no pot. És massa gran, massa fonamental. En canvi, dialoga amb ella. Introdueix el concepte del silenci, de l'espai entre les notes. Potser aquesta és la nostra única defensa real contra la pèrdua total d'identitat en un món globalitzat. No la resistència sorollosa, no la creació d'un cant contrari, sinó la protecció del silenci, la protecció de l'espai on la nostra pròpia veu, única i imperfecta, encara pot ser escoltada, encara que sigui només per nosaltres mateixos. I què passa amb la identitat cultural, les tradicions, les llengües, les històries que defineixen un poble? No són, potser, els cants més antics de tots, cançons de bressol que han sobreviscut generacions. Avui, aquests cants locals lluiten per fer-se sentir enmig del soroll ensordidor de la melodia global. La globalització, com la sal viva, no té intencions malèvoles, simplement busca connectar, integrar, crear una única xarxa, però en el procés, allò que és petit, allò que és diferent, allò que és únic, corre el perill de ser absorbit, de convertir-se en un simple harmònic oblidat en una cançó que ja no pertany a ningú. El que ha passat a Neoveridia és una paràbola. Kaito ha aconseguit un equilibri precari, una treva, però la connexió ja s'ha establert. A la costa de Cunit, Arnau Soler ha sentit la resposta. Dues meitats d'un mateix misteri, una digital i una biològica. Ara són conscients l'una de l'altra. Què passarà quan aquestes dues forces es trobin? Serà una fusió harmoniosa, el naixement d'una nova forma de vida, o serà una col·lisió, una guerra entre dues definicions diferents del que significa existir? El llegat d'Aristorn és més complex del que semblava. No només va deixar fantasmes a la màquina, sinó també ecos a l'oceà. I aquests ecos han començat a cantar junts.
El nostre viatge per aquesta temporada tot just acaba de revelar la veritable escala de la seva sinfonia. La propera vegada que us trobeu tatalejant inconscientment aquella cançó que tothom escolta o fent aquell ball que tothom fa, pregunteu-vos: sou vosaltres qui canteu? O és el cant qui us canta a vosaltres? Esteu expressant la vostra individualitat o simplement vibrant a la freqüència que el sistema ha triat per a vosaltres? I mentre una consciència aprèn a cantar, una altra lluita per recordar. En algun lloc de les ombres de Neoveridia, un home fuig amb un record prohibit la prova d'un crim corporatiu. Però per a ell, el perill no només ve de fora. La seva pròpia feina, la de ressuscitar els fantasmes digitals del passat, ha començat a trencar el teixit de la seva pròpia realitat. La seva cerca de la veritat el portarà a mercats secrets on es venen ànimes fragmentades i a enfrontar-se a un enemic molt més personal del que mai no hauria imaginat. Perquè de vegades, el record més perillós no és el que desenterres, sinó el que et negues a afrontar. Us esperem la setmana que ve per descobrir-ho. Això ha estat tot per avui a Paradoxes Nocturnes. Gràcies per compartir aquest espai de foscor amb nosaltres. Podeu trobar-nos a totes les plataformes de podcast, al nostre canal de YouTube i al nostre blog. No oblideu, si us mireu per aquí, de subscriure-vos. Que descanseu molt bé i recordeu, la realitat té fissures.

0: El 107.0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

0: Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció de Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui, dijous, dia 4 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual s'ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Aquest dissabte passat vam celebrar una nova edició de la Volada d'Estels per l'Educació a la platja de l'estació de Cunit. Durant les setmanes prèvies, els infants de primer i segon de les escoles del municipi van construir els seus propis estels amb el suport de Barcelona Estels Club i dissabte el van fer volar al costat de les seves famílies i en una gran festa oberta a tothom. La jornada també va comptar amb la cercavila de les bandes escolars, les actuacions de les escoles de dansa, l'Estudio Cunit i Dancing Cunit i els concerts de l'Escola Municipal de Música. Gràcies, doncs, a totes les famílies, infants, centres educatius, entitats participants i persones voluntàries que van fer possible aquesta quarta edició, a la qual en feia palesa en declaracions la regidora Yolanda Sánchez, a la que escoltem tot seguit a través dels micròfons de Ràdio Cunit.
1: Bon dia, estem aquí a la platja de Cunit, en el que és la quarta edició de la Volada d'Estels per l'Educació. És un acte que el que pretén és reivindicar una educació equitativa, justa i de qualitat pels nostres infants i joves. Com ho fem? Doncs aquest acte el fem amb la participació